0: Intentarem, aviam, si li doneu la volta. A veure.
1: Ai, Conxita Gimeno, bon dia.
2: Hola, a mi em passa al revés. Les dius amb aquesta alegria i amb aquesta velocitat.
0: Sí, sí, bueno.
2: Les he llegit pel matí, però ara sembla que són menys, més lleus, no?
1: Són més lleus, posat. Sol Expósito, des de Nova York, la nostra corresponsal.
3: Hola, buenos días, buenos días. La verdad es que la entrada ha sido muy divertida, ¿eh? Todo, sí. todo lo horrible de las noticias le ha dado... tu chispa,
1: chispa
3: de simpatia.
1: I me deies Nova York, que les persones amb diversitat que no...
3: Nada.
1: Nada.
3: A ver, García. Sí que es cierto que te tienen muchísimo respeto, que en cuanto te ven llegar es como que viene Dios y se aparta todo el mundo y te dejan entrar al ascensor. O sea, te vas al metro y enseguida se levantan, igual que aquí, igualito. Pero luego allí... semáforos sonoros sí que hay, pero como hay tanto ruido, no te enteras de nada. Bajar en silla de ruedas, te tiras de cabeza, porque no puedes. En todos los sitios hay bordillos. Muy pocos hay rampas. Como aquí, España querida.
1: Ay, no, Dios mío. No hay Isidre nada. Rubio, bon dia.
4: Bon dia. No sé si dir bon dia, perquè... jo esperava començar amb una poesia i resulta que hem començat amb allò que diem ara un xorreo, ens has deixat ja descol·locats.
1: A veure, que tu pots fer sempre una poesia aquí també.
4: No, sí, home, ja, però bueno. El que ha sortit ha sigut una poesia, ha sigut un drama amb tres o quatre actes, perquè clar...
1: Aquest drama, podeu participar, podeu ser el nostre actor, actriu, director, el que vulgueu, trucant al telèfon 93 588 59 60, és el telèfon del directe, 93 588 59 60, en aquesta performance que fem cada dia, avui... el dijous amb els nostres quatre convidats. Us agafarà el telèfon doncs el nostre productor, el nostre tècnic, el nostre editor, José Malagón, el que està al comandament d'aquesta tertúlia. Som-hi!
5: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: La primera notícia que vull començar és... això passa a totes les poblacions, que arriba doncs, l'estiu, tenim els casals d'estiu i hi ha uns dies que entre que acaba les classes i comença el casal d'estiu... Ai, aquest decalatge. Llavors, què passa aquí a Rubí? Doncs que l'Ajuntament... Començarem per aquesta notícia de Rubí, després anirem a per altres coses. L'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït dels dies 22, 23, 25 i 26 de juny. Això són 4 dies a l'Escola Pau Casals per alumnes que estiguin cursant d'I3 a 6è de primària. Són 100 places, d'acord? I es tracta de cobrir doncs, aquest gap, no? aquest foradet que hi ha. Un horari del casal que fan de 9 a 2, es pot entrar una hora abans, no hi ha servei de menjador. Les inscripcions es poden fer entre l'11 i el 22 de maig a la seu electrònica de l'Ajuntament. I la distribució de places com es fa? Que això és una, crec que és una part interessant, no? Que es fa en funció de la renda de la unitat de convivència. Hi ha diferents trams. Hi ha el tram 1, que és el més prioritari, que és fins a 12.000 euros. Hi ha un altre tram, el 2, que va de 12.000 a 16.000. El tercer de 16.000 a 20.000. I el quart tram, doncs, la gent que cobri o aquelles unitats més de 20.000 euros. I dintre de cada tram, a més, també doncs, es tindrà en compte d'altres criteris. Això està també, crec que vosaltres direu, però crec que estan bé. S'han d'acreditar tot això. Per exemple, famílies monoparentals, progenitores o tutores de víctimes de violència masclista, que tinguin diversitat de funcional en infants, o que puguin tenir altres responsabilitats respecte a les cures, per exemple, de familiars o de persones dependents. I, per tant, tenim un casal que l'Ajuntament posa gratuït aquests 4 dies i posats en aquests trams que els més necessitats són els que tindran una prioritat major. I per cada tram hi ha, doncs, també hi ha una sèrie de criteris. Són 100 places. No sé com ho veieu, això.
0: Home.
4: Jo aplaudeixo la iniciativa. Sí, sí, és a dir, s'està intentant cobrir un buit que ens deixa El que passa, la meva pregunta sempre és la mateixa. Ens estem generant nosaltres mateixos una pila de situacions que ara resulta que els casals són imprescindibles, perquè si no, què en fem dels nens? I esclar, llavors comences a dir, però escolta'm, ho tenim mal muntat, ens costa de... Ara suposo que em criticareu perquè els mestres diran que no poden allargar més les jornades i tot això, però jo diria, aviam, passa el mateix que amb la gent gran. Si no tenim ningú més a casa, necessitem residències, necessitem cuidadors, necessitem la Bíblia. Mm. I amb els nanos passa igual. Ara no, no, l'ideal, l'aplaudeixo, ara són 4 dies, eh? Després la gent s'ha de buscar la butxaca perquè s'ha de buscar a veure qui cobreix el reste, eh?
0: A veure...
3: Jo, ¿puedo hablar?
0: Puede.
3: Yo la veo una opción muy positiva, ¿vale? Pero sí que es cierto que el primer tramo que tiene prioridad menos de 12.000 euros, creo que menos de 12.000 euros es que hay uno de los dos que no trabajan. Entiendo yo.
1: Es un tramo muy bajo.
3: Entonces, se puede quedar con el hijo. A no ser que tenga que estar cuidando a una persona dependiente o tal. Entonces ya es otro tema. Pero un salario por debajo de 12.000 euros prácticamente puede estar con el hijo, porque 12.000 euros al año, yo creo que en una familia padre-madre o madre-padre o padre-padre o madre-madre pueden... tienen que ganar más. 12.000 euros es muy poquito. Entonces yo ahí quizás hubiera subido un poco el límite.
1: Ahir parlàvem de la situació del sensellarisme a Barcelona, que hi havia prop de 8.000 persones, i també parlàvem justament, tinc la notícia aquí, ara podem mirar-la, doncs que estan a la ronda del litoral, que són joves estrangers, però hi ha molts que són catalans que tenen feina. Llavors, hi ha alguns que són com els que fan la seguretat, parlaven, hi havia testimonis al camp de l'Espanyol o al camp del Barça, que cobraven 8 euros per hora. I llavors, d'altres que tenien un negoci amb la seva dona, un restaurant, que es van divorciar, la van acabar perdent, i no poden arribar a pagar un lloguer, una habitació, que són 500 euros. I llavors, hi ha diferents casos que s'han vist abocats, no? Que és gent que està treballant, però que està sense llar, i que viuen també en tendes de campanya. O sigui, la realitat, veritablement, és com tu dius... Sole, de que, ostres, hi ha aquests casos, però és que hi ha casos també que no ens podem de vegades imaginar i que són molts els que hi ha també, no?
2: És una nova versió de la pobresa actual. Que són pobres tot i tenir una feina.
3: Sí.
2: Amb el tema dels casals, a veure, el lleure infantil és una de les grans bretxes socials actual. Una família sense recursos no pot pagar un lleure. Ja no, i parlo d'extraescolars, parlo de, bueno, doncs aquests casals, no? Que realment aquests 4 dies són una mica peliaguts de posar-los, de col·locar les criatures si no hi ha uns avis al darrere, o uns tiets o el que sigui, no? Però si alguna cosa també s'hauria d'invertir, i potser això ja toca més a nivell municipal, és amb aquest lleure, amb que estigués garantit per tothom, no? Ja no només casals, sinó inclús la franja de la tarda, de sortir de l'escola. Qui pot pagar fa extraescolars, qui no. No n'hi ha tantes que siguin...
3: Bueno, y a veces, Conchita, con mucho sacrificio.
2: Sí, sí, tant.
3: Porque el que trabaja al final no es el rico de aquí.
2: No,
3: es que tienes que sacrificarte y decir, bueno, tengo que dejar a mi hija en algún sitio que haga extraescolares, y en vez de yo irme a cenar 3 días al mes, pues me voy uno. Sí. Y que al final... Es lo que tú dices, sí, que trabaja también está dentro de una pobreza. O sea, que...
2: No, y cada vegada més, ¿eh? Yo no sé cómo veieu vosaltres, pero no, a mi cada vegada ens deixen menys.
0: Jo el que penso és que és molt poca cosa.
3: Claro, es que 100 places
0: és una cosa insignificant, però, home, si és una cosa favorable... No a tots els ciutadans, perquè no és possible, ni tampoc és necessari, però sí a tots els que puguin, doncs clar, jo em costa doncs criticar-ho, perquè dius, home, un dia que decideixen fer alguna cosa positiu, només falta que els hi foten canya, a més, perquè llavors ja, ara, que és un gest, no voldria dir propagandístic, però té tota la pinta, perquè estem parlant de 100 places, estem parlant de 4 dies, estem parlant que és una coseta bastant justeta. però és algo. Es algo que...
3: Que sí, que si la iniciativa está muy bien, pero que se debería de ampliar las plazas. Claro, claro, porque es que 100 plazas al final, pues es, siempre les toca a los mismos, a los pobrecitos que no pueden, ¿verdad? Pero es que hay gente que sí que trabaja, como he dicho anteriormente, y tampoco pueden.
0: Ya, ya, sí, sí. Es que, no, es que el problema no es...
3: Es que la vara de medir está muy...
0: El problema és que s'ha de posar un límit en algun lloc,
3: sí.
0: S'ha de posar un límit en algun punt, i aquest punt no ens sembla bé, i 3.000 euros més a l'any potser ens semblaria millor, i 1.000 menys ens semblaria fatal, dependrà de...
4: Aquesta línia d'edat, quants nanos hi ha, Rubí, d'aquesta edat?
3: Molts.
4: Deu haver com a mínim 3 o 4.000.
1: En les altres edicions, quantes places hi han hagut, si s'han omplert o no, i apuntava molt bé la Conxita Jimeno, no? També de que el casal ha de ser accessible a tothom, no? Tant per la gent que s'ho pot pagar, com...
4: Però per una població infantil de 3 o 4.000 nens, com ho fas, això? Perquè has de muntar una escola paral·lela per aquests dies.
2: També hi haurà una cosa, que aquí suposo que hauran d'acreditar molt bé. Sí, i a vegades l'acreditació tira enrere, a l'hora de demanar aquest tipus d'ajuts.
1: Sí, sí, ja ho diu, tot, que absolutament tot s'ha d'acreditar, s'ha de portar la declaració de l'IRPF del 2000, de l'any anterior, una declaració responsable també de la persona adulta, etc. Hi ha una sèrie de documentació que has de presentar per poder alegar això.
2: Jo tiraria també molt pel tema social. O sigui, es pot constatar que hi ha infants que es queden sols a casa amb edats molt baixetes, Doncs, per mi, aquests serien els prioritaris.
3: Sí,
0: sí. Sí. Bueno, a veure, s'ha de veure el criteri que fan servir després.
3: Que l'umbral del dinero...
4: Amb aquestes accions de suport sempre anem tard i sempre quedem curts.
0: Sí.
4: Perquè les necessitats ens sobrepassen per tot arreu.
1: Mira, parlant de necessitats que ens sobrepassen, que ens sentim sobrepassats, vull posar sobre la taula... Ahir llegia una notícia que també... Israel, que va tornar a atacar els suburbis del sud de Beirut amb un... amb un bombardeig que, segons el govern, segons Benjamin Netanyahu, anava dirigit contra un comandant de l'Hezbollah, va causar danys importants en aquesta àrea de la capital libanesa. Segons els mitjans libanesos, 4 persones pel cap baix van morir en aquest atac israelià, i unes altres 5, entre les quals el Banya de Fellaya...
4: Però si moren 400 d'un costat, què hi farem?
1: Llavors, quan es presenten nosaltres a la tertúlia, hi ha molts dies que no hem parlat de la guerra de l'Iran, del que passa a Beirut, d'aquests atacs, i moltes vegades ens plantegem què podem fer, no? I de vegades, quan tenim, ens veiem sobrepassats, no?, per la magnitud. Jo no sé si vosaltres penseu que a nivell individual vostre, si es pot fer alguna cosa a nivell individual quan estan succeint aquestes coses.
0: Bueno, donar suport a tots els que reivindiquin una forma de tractar els temes més pacífica, més normal, més humana. Vull dir, jo ho tinc molt clar, i no és cosa meva, no és que ho tingui clar jo, em sembla que ho tenim clar tots, de que les guerres són el fracàs de la política. Perquè si tu ets un polític preparat, amb ganes, i més enllà del sou que representa, les dietes i tal i qual, vols fer la feina que et toca fer, doncs batallaràs el que sigui abans de d'això. Ara, quan es tracta de dir d'anar passant... Jo sempre trec el mateix tema perquè és que al·lucino. Jo no sé ara mateix, després que van sortir el Regne Unit de la Parlament Europeu, no sé quants parlamentaris queden, però abans, quan estava comprant, hi havia 751. Que hi hagi 751 persones en una assemblea i no hi hagi manera de trobar una solució, però... és que dius, tio, poca voluntat hi ha,
1: Sí, però Pep, estem parlant a nivell personal. Vosaltres creieu que a nivell personal es poden fer coses?
0: Més enllà de donar suport, jo crec que no.
2: Home, es poden fer coses, per exemple, acollint refugiats.
0: Bueno,
2: a la millor que arribés un expedició de criatures que les portessin refugiades, podrien fer coses així, però estem parlant d'uns nivells de política tan alts que se'ns escapen.
4: Jo penso que és una qüestió d'actitud.

0: personas que están allí, que están sufriéndolo in situ, pues oye, eso sería un buen acto a nivel personal. Però algo sí. Más, no sé.
1: Anem a obrir portes. Us imagineu que poguéssim anar ara mateix, ahir van bombardejar Beirut. Us imagineu que poguéssim anar a Beirut?
2: Jo em preguntaria...
0: Jo no iria perquè soy punto...
1: A fer què? Bona pregunta. Pau, Palaus, bon dia. A veure si ens podem
3: bon
1: sentir.
3: Dia.
1: Bon dia. On estàs ara mateix?
3: Estic en una casa a la perifèria de Beirut.
1: Uh-huh. Tu tens relació amb Rubí, has col·laborat amb la companyia letal de Rubí, has estat present al Teatre Sense Teatre, ets pallasso professional a nivell internacional, fundador de l'associació Contaminando Sonrises. Com és que has anat a Beirut? Què fas allà?
3: Què faig allà? Intento portar una mica d'humanitat en aquest món que ens toca viure. Això és el que intento.
1: Mm. Ho intentes des de fa temps, perquè portes 12 anys que vas viatjant a camps de refugiats, no? A zones que són conflictives, que passen catàstrofes naturals. Per què vas decidir, ara crec que fa dues setmanes, anar a Beirut per portar, doncs, aquesta feina teva que estàs fent, aquesta feina que és molt humanitària?
3: Bueno, això ho vaig decidir, és que quasi que no ho vaig decidir, jo estava, a mi m'agrada molt viatjar i estava viatjant, anava cap a un festival on t'havien contractat a Nova Zelanda i em vaig trobar en un camp de refugiat immens al nord de Tailàndia i portava les meves coses d'actuar i els van proposar fer un espectacle i ens van dir... Bueno, vale, provem-ho, aquí no havia arribat mai un pallasso. De fet, la gran majoria de nens no saben ni el que és un pallasso, però provem-ho, a veure què passa. I va ser una experiència fantàstica, tant per mi com per ells, i ens vam quedar dues setmanes. Mm-hmm. I això fa 12 anys, i la veritat és que no he pogut parar mai més de fer això, perquè aportar el teu gra de sorra dintre de tanta catàstrofe mundial a través del teu ofici... i veure que realment funciona i que canvies coses i que crees oasis reals i d'esperança et fan que no puguis parar mai més de fer això.
1: Mm. Això ha estat més fort que la teva por de viatjar a un país que està en guerra i en una zona que, per exemple, ahir va ser bombardejada, no?
3: Mm. Que és bueno, el... perquè... Digues, digues.
1: No, no, digues, digues.
3: Res, que hi ha algo més fort que la por, que són els somnis i l'esperança i el saber que estàs fent algú des d'aquí i directe que d'alguna manera jo sento que em protegeix. Hi ha gent que d'aquesta força hi ha a països que he viatjat que li diuen Alà, hi ha gent que li diu Sant Crist, hi ha gent que moltes li diuen déus, alguns esperits, jo encara no li he trobat la paraula, però estic segur que hi ha alguna cosa, és una energia molt forta que es sent, i que quan tu estàs donant el millor de tu, algú et protegeix. Mm. I ara, no ho sé si ho sentiu, però jo sí que el sento, fa dies que el sento, és un dron, són diversos drons que hi ha per aquí dalt, que no paren de donar voltes i ens vigilen i ens, o sigui, no és una paranoia, és real. Aquests drons són grossos com cotxes o més i porten dos míssils gegants i porten moltes càmeres i estan, no paren de donar voltes per aquí dalt i aquestes imatges surten a oficines a suposo que a Tel Aviv o a altres ciutats d'Israel i ens estan controlant i controlen tot el rato i recorden que estan aquí presents i que quan ells apretin un botó aquest míssil cau i tot s'acaba.
1: Mm. Pau, amb aquests drons que us vigilen, amb míssils, tu has fet actuacions, has fet diverses actuacions. Explica'ns una miqueta com han anat aquestes dues setmanes, com han anat aquestes actuacions, com has estat rebut.
4: Com has estat rebut.
3: Bueno, mira, partint de la base que el que jo proposo

0: La meva proposta és un pallasso que és refugiat i busca un lloc de pau i una comunitat que l'accepti. Llavors, el meu pallasso va carregat amb moltes maletes velles, un sac on te porto l'equip de so a dintre, i quan arriba al camp, la seva missió és intentar ser acceptat per la comunitat. Que això a vegades és més llarg, però normalment és molt ràpid. Llavors, quan la comunitat l'ha acceptat, prepara l'espai, l'escenari, i té alguna cosa que oferir-los, que és alegria, dignitat, humanitat i abraçades.
1: Això és una
0: És una
1: tertúlia.
0: tertúlia.
1: Vosaltres tenim aquí el Pep, bueno, ho has vist al principi ja la tertúlia, tenim el Pep, la Conxita, l'Isidre, la Sole. Avui és el nostre tertúlia sorpresa. No sé si voleu aprofitar per fer alguna pregunta o simplement debatre això, no? Jo us preguntava què es pot fer a nivell individual i si us veieu amb el coratge, per exemple, que fa el Pau d'intentar obrir també aquest corredor, no? De pallassos i portar aquesta alegria a una zona de conflicte, no? Que de vegades això se'ns queda com des del punt de vista, per exemple, meu, és gran, és enorme, no? I el Pau ho fa de forma senzilla.
2: És molt colpidor l'exemple que ens estàs donant i el que ens estàs dient des de primera línia en aquesta fórmula de franc tirador per la pau i per l'alegria i per el contacte. Però és clar, és que a nosaltres se'ns fa com impossible. Jo suposo que cadascú ha fet una opció de vida i jo el que sí que faig és aplaudir moltíssim que hi hagi gent com tu capaç de portar alegria a un lloc on no hi caben res més que llàgrimes. Però vull dir, no podem fer gran cosa, donar-te suport i dir-te, tira endavant, aguanta, i si amb alguna cosa podem servir, doncs aquí estem. Però estem aquí, no som capaços d'obrir cap aquí baix.
1: El Pau vol dir alguna cosa. Digues, Pau.
0: Sí, gràcies, moltes gràcies per les teves paraules, però hi ha una cosa que dius, que no podem fer res i no és real. Les persones som molt, molt poderoses, sobretot quan veiem que els nostres sistemes no ho estan fent bé o no ens representen d'alguna manera, perquè si és el que volen que ens pensem, que no podem fer res, però en realitat podem fer moltíssimes coses. Hi han molts oficis que són molt necessaris, no només els pallassos aquí. Hi han molts oficis. De fet, quan hi ha una guerra oberta, encara que ens diguin que hi ha un alto foc, les notícies són reals. Aquesta nit ens hem despertat pels míssils que queien. Qualsevol tipus d'ofici fet des de l'ànima, des del cor, és super benvingut. Per altra banda, també, si és important que el qui no ho senti de venir en territori no vingui, perquè quan fas una cosa amb por estàs cridant coses que no volem que vinguin. Llavors, des de casa també hi ha coses importantíssimes a fer. Importantíssimes, igual que estar aquí. Vull dir que cap lloc és menys important que l'altre. I ja des de suportar econòmicament projectes que van en aquests llocs, com podem ser nosaltres o altra gent meravellosa que jo estic coneixent aquí i que fa una feina extremadament bonica, com compartir les notícies, gràcies a Ràdio Rubí per no tallar-me i deixar-me dir tot això, perquè això no està arribant, que aquesta guerra està oberta i que cada dia hi ha morts, això també és una altra cosa important de fer. N'hi han moltes. No sé si tenim tant de temps per poder-les dir totes, però si hi ha gent que no sap què fer, em pot contactar. Jo ara quan torni tinc mi milers de missatges per contestar, però en seguiré contestant perquè he vist moltes coses importantíssimes que fer. I no només aquí, hi ha guerres oblidades com és el Sàhara, com és el Congo,
3: Sudan.
0: com és a Iran, Sudan, n'hi ha que es veu més, com és Gaza, i no perquè es deixi de veure, s'ha de continuar veient i més fort que mai, però n'hi ha tantes que no sé per què, jo no ho entenc, però no interessen econòmicament, suposo, que les aparten i queden oblidades, però el Sàhara porten gairebé 50 anys visquent en un lloc que es diu la Hamada Argeliana, que és un lloc que els saharauis diuen que allà no hi viuen ni les plantes ni els animals, que només hi poden sobreviure els nòmades saharauis. I no és casa seva.
1: Estem parlant amb Pau Palaus, el pallasso professional, col·laborador amb la companyia Letal de Rubí, que ha estat present, ha actuat també aquí al certamen Teatre Sense Teatre Rubinenc, que té aquesta associació que es diu Contaminando Sonrises, que, com de, molt bé està dient el Pau, i podeu també col·laborar. Jo volia preguntar-te una cosa més, i ara dono pas també un moment pas a vosaltres, si el voleu preguntar, perquè aquí la taula, Pau, doncs està una mica en estat de xoc, també, una miqueta. És quina ha estat la rebuda dels nens a les teves actuacions i, sobretot, en aquesta realitat tan crua que teniu?
0: Clar, la realitat és duríssima. Llavors, i el que jo sento és que no en grans quantitats, però en petita escala sí que els hi arriba menjar, els hi arriben mantes, els arriba roba, perquè ho han hagut de deixar tot, o a vegades no ho han hagut de deixar, els hi ha explotat la casa i s'ha quedat tot allà. Llavors, els està arribant mica en mica cosetes petites, no una bestiesa, però sí que els arriba alguna cosa, però potser el que més falta és que se sentin persones, perquè si una cosa són bons els estats forts, són en deshumanitzar, perquè quan deshumanitzem i quan posem, en vez de noms o posem persones, posem números, és molt més fàcil matar. Perquè no et fa sentir tan malament. Llavors, el que necessiten molt és sentir-se humà, necessiten una abraçada, necessiten riure, necessiten oblidar, encara que sigui per un moment, i sentir... Això, necessiten...
2: Llavors, una ciutat que s'ha sota les bombes...
1: Mira, a l'Isidre et vull dir alguna cosa.
2: Jo volia preguntar, en una ciutat que està sota les bombes, com es viu? Hi ha comerç obert? Hi ha possibilitats d'anar a adquirir coses? Hi ha alguna escola, algun centre que funcioni? O t'has de guanyar la vida saltant runa?
0: Mira, jo pensava que seria tot car. Em sembla més... que no està tan res i que continuen fent vida. Jo he descobert el país, l'he llegit.
1: Però... Ara tenim la comunicació, que se'ns talla una miqueta més. A veure si la podem reprendre. A veure, sí. Torna, Pau.
0: Ara?
1: Sí, ara, a veure.
0: Sí.
1: Sí, torna. Sí.
0: Vale. No, el que deia...
1: Vale, no. Et perdem. Pau Palaus, el pallasso professional que a nivell internacional fundador d'aquesta associació Contaminando Sonrises, col·laborador de la companyia Letal, amb el Jordi Magdaleno, que també m'ha entrevistat aquí, actor també en el Teatre Sense Teatre, amb aquesta vinculació rubinenca que tenim, que estava doncs, a Beirut, que ha estat doncs, aquests dies intentant obrir aquest corredor, no?, de pallassos, intentant portar aquesta alegria, i que a mi el que em va sobtar més és dir, ostres, com ell deia, no?, quin valor, si jo sóc fuster i hi ha una zona que, del món doncs, que està patint això, me'n vaig sapiguent que puc ser bombardejat amb la meva feina, amb el meu ofici, a fer de fuster a lo millor 15 dies, o de ferrer, o amb el que jo pugui, no?, en l'educació. I això em sembla d'un coratge i d'un valor terrible. A veure si almenys ens podem acomiadar com cal del Pau, a veure si podem, de moment no, ja veurem. Sí, en el moment que puguem. Què us sembla a vosaltres, això?
3: Que li han encertat el nom de ple.
4: Sí.
3: Posar-li Pau amb una persona...
1: Pau Palaus, a
3: més. És que està en un altre nivell. Cap de la gent que jo conec, ningú, està en aquest nivell. Agafar i... Doncs si esclata una bomba mascleta, doncs m'ha tocat, no? Però és que una confiança amb la raça humana que jo havia perdut una mica, i en sentir-lo m'ha retornat aquesta esperança que hi ha gent, bueno, doncs igual que hi ha males persones, hi ha bones persones, però és que aquest xicot jo crec que està en un extrem.
2: Sí, que hi ha una...
4: Sí, no, n'hi ha de persones d'aquestes, amb aquesta amb aquest coratge i aquesta voluntat de fer coses i pensar en els demés i tot això, n'hi ha. Jo me n'he trobat també, en Porai, me n'he trobat i tenen molt de mèrit.
1: Pau!
0: Ara sí, no?
1: Ara sí. Vinga, acaba el que estaves dient. Aquí vale. Estaven dient també doncs, el teu coratge. Digues.
0: Només volia dir que jo, igual que m'ha preguntat si estava tot obert, si corríem per sobre les runes...
1: T'arriba així, a veure, prova, que si corrien sobre les runes, digues.
0: I a veure... Jo també m'ho pensava, i realment per mi és bèstia de...
1: Pau, ens arriba entretallat. T'enviem una abraçada enorme... T'enviem una abraçada enorme. Esperem veure't per Rubí de nou amb els companys de la companyia Letal.
0: Sí.
1: O bé, si actues, no sé si vols desconnectar el vídeo i quedar-te només.
0: Que us estimo molt.
1: Que us estimo. Sí. Escolta'm, que et vagi molt bé aquesta tornada, que crec que la tens avui, crec, o demà. Doncs que vagi molt bé aquesta tornada. T'esperem aquí per Rubí i per Ràdio Rubí. Una abraçada giganta.
0: Anem a fer l'últim acte i tu
1: que van a fer la darrera actuació. Uh-huh. Una abraçada.
3: Cuida't.
2: Realment, un Indiana Jones de l'humor, eh?
4: Ja sí, sí.
2: Els diré portar el bon humor, les ganes de viure i manifestar que hi ha uns valors, que sigui com sigui la gent, els valors hi són i que els hauríem de començar a apreciar molt més. Ara, com ho fem? Aquí hi ha la feina, no?
1: Fixa't tu, valors que no tenen els d'Oral Studio, amb pacients rubinencs, i també a tota Catalunya, a tot l'estat, que han deixat els seus tractaments a mitges, que és un malson per aquestes víctimes de les clíniques dentals d'Oral Studio, i que tenim doncs, a persones que ho han patit. Crec que tenim el testimoni José Malagón de Antonio Fraile, el president de la plataforma d'afectats.
5: Comença l'hora de fer la pròtesi definitiva i comencen els problemes. Que si el metge, el dentista es posa de baixa, que si les proves no surten bé, que si els proveïdors no han fet la seva feina. Bueno, comencen una sèrie d'excuses. Veient el patró dels afectats que hem tingut, si tots els afectats relaten la història, és molt continu. O sigui, és una història que es repeteix.
1: Crec que tenim també el testimoni d'una afectada, que estic ara mateix doncs, buscant el nom, la Maria Dolors Cupull.
6: Feta por perquè, clar, no tens ganes d'anar lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estic ja de purés, que se m'aixeca l'estómac el més que ho dec, i amb d'on pala s'ha de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
1: Doncs, segons el portaveu dels afectats, s'han detectat que algunes clíniques podrien haver operat sense llicència, amb documents, documentació irregular. És a dir, estàvem parlant fa un moment de valors i per això he volgut treure aquesta notícia d'aquí, rubinenca, doncs, aquestes víctimes d'Oral Studio que es troben amb el tractament a mitges. Què us sembla? Us dona por de vegades quan comenceu i us fan avançar una quantitat de diners que de vegades llegia abans que poden ser fins a 10.000 euros. Quedar-vos en aquesta situació?
3: És que els marges dels dentistes són aclaparadors. On anem amb aquests dinerals quan en ve? Tampoc els hi costa tant, no. Això, eh? Vull dir, la matèria prima és... és infinitament barata. No sé, no sé com tenen vergonya.
7: No tienen valores.
3: No, és que és la cara A i la cara B, vull dir, totalment.
2: Però és la mateixa actitud que dèiem de cara a aquests grans problemes. Amb els problemes petits passa igual. És a dir, aviam, aquestes situacions es van veient a venir. Les empreses o funcionen o no funcionen. I si no funciona, quan vas a un lloc i et diuen ha de pagar per endavant, dius malament. Em sap greu, però esclar, dius, això no pot ser. Les coses han d'anar pel seu ordre, vull dir, tu ofereixes un servei, l'altre t'ha de garantir.
4: El fas i el cobres.
2: Oh, esclar,
7: sí, però
4: no pagues i després el faig, no. Mm. Perquè hi ha aquests riscos, i que no és la primera vegada, ni és el primer cas que passa.
2: Però és que passa en tots els camps.
4: Però passa en tot.
7: No, sí. Però ellos te dicen, si lo pagas al contado, te descontamos igual, pues no sé, 500 euros. Y claro, la gente que hace, pues si tienen, pues lo pagan. Y luego, pues, hasta luego, Lucas.
4: En el món del comerç hi ha una perversió enorme en 40.000 coses. Allò del 30... La segona unitat a la meitat, el no sé què, el no sé quantos... Però la que més, a mi la que més em repeteix, a més els hi vaig dir, amb ells mateixos, és la de... amb un euro més té un altre joc d'ulleres, sí. O té un altre joc de... Escolti, m'està fotent els calés, perquè vull dir, si em pot donar dues per aquest preu, és que m'està cobrant el doble. Clar, llavors es dius, i els hi vaig dir, quan vaig dir això, dic no, era per l'oïda. I vaig dir, no m'ha acabat de convèncer, dic, de totes formes, si decidís fer-m'ho, no us ho compraria vosaltres. I això dic, per això. Mm. Perquè si jo necessito un odímetre, necessito un. Un joc, o dos, o sigui, el joc, no dos, necessito un. Llavors, el fet d'això que això, bueno, diu, em van dir, bueno, sempre això es pot negociar. Dic, pues no, malament, anem malament. No es pot entrar en aquesta dinàmica, perquè llavors, o sigui, hi ha gent que hi cau amb això, hi ha gent que hi creu, ah, mira, doncs pues això, comprarem dues ulleres, comprarem dos d'això, no, unes, si unes facin molt bé unes, en compren unes altres. Mm. Aquesta, això és inflar el comerç, inflar l'activitat comercial i donar peu amb això, amb aquestes històries de dir... Perquè ja dic el que tu deies, és un escàndol el que cobren els dentistes.
1: Mm. Estem parlant de... Parlaven abans de valors humans, que semblen que el capitalisme, podríem dir-ho així, més exacerbat, no entén.
4: Humans,
1: no, valors humans, no, és una
2: amb
1: cosa...
2: Amb les paraules grosses és molt complicat. Que... Ara, la dèria aquesta que tenim ara, de que tothom se sent emprenedor, i mira a veure si trobo un localet petit, de una habitació, una taula, una cadira, un ordinador i una mossa que tingui. I dius, bueno, aquí muntem una empresa. I dius, escolta, perdona.
4: Sí.
2: Jo sempre vaig amb la pregunta aquella de l'Eugen, diu que hi ha alguien más. Que si no hi ha ningú que tingui algun diner aquí a la vena per garantir que farà un servei, què cony m'has de fer, tu?
4: Sí.
2: Vull dir, les teves idees són igual que les meves i valen igual, vull dir, no cal que me les cobris.
4: Bueno, amb això discrepo una mica, perquè tu dius, les teves idees són igual que les meves, jo estic d'acord, però les actituds no són iguals.
2: Ah, bueno.
4: Hi ha persones que tenen la mateixa idea que tu, però són uns apagats, una miqueta d'això, es confien de que l'administració els ajudarà, els bancs els ajudaran... I en els altres que diuen, aquí mai de llevar a les 6 del dematí, començar a les 7 i fins que acabi. I això, clar, el resultat no és el mateix, al final. Però vull dir que, bueno... que en part és veritat, hi ha coses que no acabo d'entendre, la plaga, per dir-ho d'una manera, i que no se molesti ningú, de fruiteries, de perruqueries, d'allò que dius, com pot ser que visquin tots? Hi ha llocs, hi ha trams de carrer que n'hi ha...
3: D'ungles.
4: Ungles. Bueno, els ungles, sembla ser que la majoria són xinesos, i aquests cobren poc, eh? Vull dir, aquests treballen per un plat d'arròs. Vull dir, això... Mm. Bueno, és un dia. Es fa difícil de definir. El que sí crec que s'hauria de fer és, quan es dona un cas d'aquests, fotre canya, però en sèrio, perquè per desestimar, per desanimar la gent a fotre aquestes... Perquè aquests, quan comencen, ja més o menys ja s'ho imaginen. Obren sucursals a tot arreu. Tio, però això té un cost. I doncs, llavors al final s'enfonsen.
1: Això és el que fem a la tertúlia, una mica, en aquest escorxador de la realitat, doncs posar i denunciar els casos, no?, que ens arriben, sí, per exemple, d'Hora a l'Estudio, com fan d'altres mitjans de comunicació que des de la tertúlia volem donar l'enhorabona al Tot Rubí, que va celebrar ahir el seu 10è aniversari, que presenta el Tot Rubí diari, aquesta fusió entre el diari de Rubí, el Tot Rubí. Ahir van estar al casino celebrant-ho. Ràdio Rubí és l'eix vertebrador de la comunicació aquí a la nostra ciutat. És un espai de cohesió social, és un espai per les entitats, és un espai pels ciutadans com esteu vosaltres, que veniu a la tertúlia, doncs, per desgranar, per debatre, per reflexionar també, per tenir la veu, per estar present en la festa major, en les eleccions, perquè el que passa a la nostra ciutat es pugui escoltar, com és la idea també que té el diari de Rubí. Anem a escoltar el seu director, Xavi Grau, ahir, justament en el que era, doncs, el diari de Rubí, doncs, aquesta presentació. A veure què ara...
8: 10 anys de començar en picant pedra, integrant-nos també amb el teixit associatiu, sortir al carrer, explicar les històries. Vam sortir digital, amb Nadius Digital, al principi, el 2016, quan vam néixer, i mica en mica, bueno, hem anat sortint també en paper.
1: Doncs aquest divendres, que es llançarà el Tot Rubí diari, tirada de 10.000 exemplars, que tindrà continguts d'actualitat, de locals, d'agenda, de patrimoni, de participació ciutadana. I us volia preguntar per la importància, que justament hi ha en espais, com per exemple pot ser la tertúlia, no?, com pot ser Ràdio Rubí, la promoció d'entitats, esbardançaire, de la participació de ciutadana, de poder obrir línies, de que sigui un mitjà que integra. No sé com ho veieu vosaltres. Vosaltres que preneu, bueno, preneu amb la vostra veu, no?, i el vostre temps, veniu aquí.
4: Aviam, és un, crec que és una cosa necessària que hi hagi un referent per la gent quan vulgui saber coses de Rubí. Que sàpiga que diu, pot anar, pot sentir la ràdio o pot anar a buscar el diari aquest. Bueno, jo l'únic que puc fer és desitjar-li molta, molta sort, que vagi molt bé i que visquin 500 anys.
1: El Tot Rubí diari, eh?
4: Sí, 500 anys. Bastant més del que viurem nosaltres, però bueno.
3: Home, és que busques la proximitat.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: T'interessa molt més el que passa al centre de la teva ciutat que no el que està passant al Canadà.
4: És necessari, perquè a més, els mitjans de tipus nacional o estatal, vull dir, ja sabem per on van, parlen de lo que està passant a la Conxinxina i de vegades els temes de cada dia... jo tinc una reflexió en el llibre que vaig escriure del viatge a Amèrica, que al final del llibre, doncs, faig una reflexió que sempre l'he tinguda molt clara, i és que les pàgines de la història estan guardades pels grans homes i dones, pels personatges que destaquen dintre de la societat, però que arriben a la seva alçada històrica gràcies als milions d'històries anònimes que formen la base de la piràmide.
1: Ho aplicaries, això, també al nostre convidat tertulià sorpresa que hem tingut avui, el Pau Palaus, que és molt desconegut, sí, a nivell com a pallasso professional, en el sentit de la tasca que està fent,
4: evidentment,
1: que no es veu, però que en canvi està allà.
4: Evidentment. I jo ja et dic, en aquest mateix viatge que parlo que vaig fer el llibre, vaig conèixer molta gent que es dedicava a ajudar els demés, pel gust de fer-ho. I alguns que ens van ajudar a nosaltres, el Juli i a mi, ens van ajudar en moments delicats, en moments crítics. I nosaltres, per exemple, vam ajudar, que es va produir el moviment sandinista a Nicaragua, bueno, hi havia a Penyes Blanques, hi havia, doncs, bombardejos de la Guàrdia Nacional de Somoza i tot això, i nosaltres, amb dos amics d'allà, el marit d'una amiga meva, que era de la France Press, doncs vam anar a Penyes Blanques, a la frontera de Nicaragua, des de Costa Rica a la frontera de Nicaragua. I els avions de la Guàrdia Nacional estaven ametrallant. I vam posar un mocador blanc a l'antena del cotxe i vam tirar cap allà. I vam haver de sortir de la carretera un parell de vegades perquè no sé, veien que baixàvem massa aviat. Llavors dius, per què això? Perquè havíem de fer fotos, perquè havíem de fer... A Costa Rica volien manifestar-se en contra de Somoza. El govern, els governs no es fan, no es trepitgen com els bombers, no es trepitgen mai la manguera. I llavors el govern de Costa Rica, moltes paraules, molt d'això, però no hi havia actitud. I llavors el poble volia que més actitud. I ens van demanar per fer una exposició a San José, una exposició de tot el que nosaltres havíem vist. En els refugiats, la senyora que vam aconseguir a través de l'Isabel, aquesta amiga nostra, que ens havia presentat un redactor de la Teletica, sí, del Canal 4, vam aconseguir una entrevista amb una senyora que havia vist com un soldat nicaragüent de la Guàrdia Nacional ametrallava un nano d'uns 10 anys perquè li va dir que mata-me, que és covarde, això no és covarde, mata-me, i l'altre va agafar rap. I llavors es va dir que... Ens ho havien de dir nosaltres, va veure les càmeres i tot això, nosaltres no podem, no tenim veu, nosaltres només podem fer imatge, fotos. I llavors he dit, però si vostè està disposada a dir-ho, jo puc aconseguir una entrevista. I vaig anar a parlar amb aquest, amb Antonio, i vaig dir, Antonio, hi havia una senyora ahir que diu, està disposada a dir-ho? Diu que sí. Doncs anem. Vam anar cap allà i la van posar d'esquena i tal i qual, però va fer això i va divulgar el fet de lo que estava passant a Nicaragua. Bueno, vull dir que això de totes formes té un mèrit, però no tant. Quan entres, quan estàs dintre de l'ambient, t'absorbeix l'ambient i et dones compte de lo que fas.
3: Però el Pau està en una altra onda, eh? O sigui, jo, sí. El missatge del Pau és molt diferent.
4: Sí,
3: és...
4: sí.
3: No,
4: ell...
3: D'alguna manera...
1: Digues, Conxita, digues.
3: No, que sí. Vull que d'alguna manera està difonent el que està passant, però ho està fent des d'un altre punt de vista, que és el del fer el bé, el de fer arribar la rialla, el de sí, estar allà...
7: De llevar ajuda. Paz,
3: sí.
7: ¿Verdad?
3: Exacte, com el ja. Nom.
7: Pacificar.
3: És que és un altre punt de vista. Sí.
1: Digues.
2: Volia imaginar-me una entrevista entre el Pau i el Tram, asseguts en un cafè, a veure què es diuen. Perquè
4: amb el Tram jo no m'assec ni a prendre un cafè. Mira,
1: però si un dia d'aquests comença el Tram fent el sonet.
2: Però se m'ha passat pel cap.
1: Com seria un sonet del Tram de l'actualitat?
2: Com poden conviure aquests llenguatges? On vas a parar?
1: Parlava, ens queden no res, 5 minuts, parlava de la importància dels mitjans de comunicació en fer-se eco, sobretot dels locals del que està passant a la nostra ciutat, i hi ha una nova promoció de pisos públics del Sant Jordi Park que es podria començar a construir d'aquí a poques setmanes. I us volia preguntar perquè comencen, això és el començament del projecte d'un edifici de 4 plantes, 19 habitatges, 15 d'ells disposaran d'una habitació, 15 d'una habitació, 4 restants en tindran 2, amb una extensió que van dels 52 als 66 metres quadrats. Serà la primera promoció pública que es construeixi a Rubí, aprofitant doncs, la llei que permet construir pisos públics dotacionals en sols d'equipaments per satisfer la necessitat d'allotjament de col·lectius amb dificultats d'accés a l'habitatge. Una part dels pisos es reservaran per als col·lectius de joves i gent gran, seguint la diagnosi del Pla Local d'Habitatge. Però m'he quedat amb aquesta història, que 15 seran d'una habitació, els 4 restants tindran 2 de 52 als 66 metres quadrats.
3: És cap a on anem, eh? A les famílies molt, molt petites.
7: Sí.
4: Jo crec que està pensat més en una sola habitació, està pensat per gent jove, eh? Per gent que s'independitzen i d'això, perquè en una habitació ja em diràs. Nada. El dia que tinguin un criu, què?
3: És que la idea és que el del criu ho estan perllongant.
7: No, lo están reduciendo.
3: Com a molt tindran un gos.
7: Nada, sí, no queremos hijos.
3: Es que
7: no hace falta natalidad.
4: Cada uno.
3: Els futurs nens no tindran cosins. Que els futurs nens no tindran cosins, perquè tots seran fills únics de fills únics.
7: Sí. Sí.
3: Seran famílies molt curtes. I la prova és que socialment ja estem fent habitatges per aquest tipus de família.
4: Sí, sí.
1: Escolta, que vull acabar amb dues notícies bones. Que la primera edició del Primavera Tapes, amb 40 restauradors oferint tapa i beguda a 4,50 €, comença el 7 de maig.
3: Avui.
1: Quin dia és avui? 7 de maig.
7: Sí, que bé.
1: Els dijous, 4,50 €, oferint tapa i beguda, que hi haurà premis també, però que ho sapigueu. No només serà aquest dijous, sinó que el proper dijous... M'ha dit l'Isidre, també, que vindrà i que portarà... Bueno, digues tu, Isidre, que portarà què?
2: No, mami, avui m'han convidat a venir un altre dia, dic que jo no puc venir l'altre dia.
1: Bueno, doncs, que li havia dijous, dit, a veure si podia venir divendres.
2: És que divendres justament és el meu sant. I llavors vaig dir, doncs, home, doncs ho celebrem dijous, i cap problema. Ja portaré les pastetes.
1: Proper dijous hi haurà pastetes per Sant Isidre, que és divendres.
3: Ah, clar, el 15 de maig.
1: És el 15 de maig.
3: Clar, Sant Isidre.
4: Sí.
2: Home, cuidado, el patró dels pagesos i el patró de Madrid.
4: De Madrid, també.
9: Ai, que cosa más grande!
2: Bueno, no. És un accident buscat. Hi ha una dita que es refereix, evidentment, al Madrid oficial, no?
4: Ja.
2: Que diu que és el patró de Madrid perquè Sant Isidre, quan anava a resar, els àngels li feien la feina per ell. I sembla que hi hagi un missatge aquí sota, no sé.
4: Ja.
2: Que algú la fa la feina.
4: Algú la fa la feina, sí.
2: Madrid oficial, que em respecto un bon tota la comunitat.
1: Doncs mira, una forma d'acabar aquesta tertúlia d'avui, que ha estat emocionalment, ha estat intensa.
4: Sí,
1: no?
7: Home,
4: sí, també.
7: L'aportació
4: del Pau ha sigut...
3: Vaig molt tocada.
1: Amb aquest home que té aquesta relació amb la nostra ciutat, amb Rubí, ho deixem aquí, anem als serveis informatius. Després, més Rubí al dia amb la Belén Tierno. Som-hi! Que vagi bé.
4: Fins la setmana que ve.
7: Adéu.
2: Adéu, bon dia.

0: Són les 3 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Mal bon dia, passen 8 minuts de les 11 del matí i entrem a la recta final del Rubí al dia, després de l'actualitat i de la reflexió de la tertúlia. Avui al menú tenim ciberseguretat i teatre. Ens agrada ser útils.

0: A partir de 11:45, el nostre expert en ciberseguretat, el Germà Bustamante, ens parla de les fuites de dades. Fa molt poc, un gimnàs, amb seu a Rubí, ha tingut un atac que ha posat al descobert les dades de molta gent, de molts rubinencs i rubinenques. En parlarem d'aquesta i d'altres situacions que es poden donar, quins perills tenen i com protegir-nos. El convidat musical és Manuel Carrasco, que acaba de treure single A la sombra de la higuera, diu que un tema musical que parla del seu passat i de la seva família i que escoltarem una mica abans de 11:45. I ara, en uns minuts, parlem amb Clara Climent, de la companyia La Cabuda. Representen l'obra Mal de closca aquest cap de setmana al Casino. És l'obra que tanca la temporada de la xarxa d'espectacles, aquests espectacles infantils i familiars que podem veure cada un cop al mes al Casino. Tornaran a engegar la temporada a l'octubre, però avui volem parlar d'aquesta obra Mal de closca que parla, entre d'altres coses, de la por. I recordeu que tenim un telèfon obert. Podeu trucar sense por per fer els vostres comentaris, crítiques i suggeriments. És el 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Aquest diumenge, a partir de les 6, es pot veure al casino Mal de Closca, de la companyia La Cabuda. Es tracta del darrer espectacle de la temporada de la xarxa d'espectacles familiars. Per parlar-ne, tenim a l'altra banda del telèfon a la Clara Climent, o dit d'una altra manera, a la Tortuga Joan. Hola, Clara, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mal de Closca és un espectacle que originàriament van fer els Ferrés Brothers, els germans Ferrés, que són un referent en teatre infantil i en teatre familiar. O com a mínim en explicar històries amb missatge i amb objectiu. És una obra que té 20 anys, però que vosaltres heu recuperat, o fins i tot podríem dir heu reciclat, i que funciona fantàstic, encara que hagin passat dues dècades, no?
1: Exacte. Mal de Closca és una obra amb llegat, que diem. Va ser un regal que ens van fer els Ferrés Brothers ara farà un any i mig, i ens van dir que si la volíem reprendre, que amb ells els havia anat molt bé. Nosaltres ens acabàvem de graduar de l'Institut del Teatre i ens vam oferir aquest regal perquè per començar a la professió és un regal molt gran que algú te doni una obra perquè tu puguis continuar-la. Llavors nosaltres la vam agafar, el material d'ara fa 20 anys, com tu has dit, es va estrenar el 2008, i la vam portar al nostre terreny i la vam estrenar al FitCamp el setembre passat. I la veritat és que estem supercontentes, ha estat el millor regal que ens podíem fer. Estem molt agraïdes als Ferrés Brothers.
0: Heu fet temporada al Tantarantana. Quina diferència hi ha entre l'obra original i aquesta que representeu vosaltres?
1: Bueno, és veritat que el text com a tal, que és del Jordi Palet, i els titelles i l'escenografia es mantenen. Nosaltres vam agafar l'escenografia i la vam canviar gràcies a la Lleix Tarrés, que és el nostre escenògraf, i vam modificar alguns titelles perquè ja estaven una mica antiquats. Per exemple, alguns dels objectes ja no s'entenien perquè potser no estaven tan sovint a casa nostra, no? I això vam canviar, i després a nivell d'interpretació nosaltres, que venim del teatre físic visual, vam afegir com la narració també inclosa amb el cos. Llavors vam fer una proposta una mica més, amb més ritme, més moguda, també perquè els temps han canviat i les maneres de veure els espectacles i els tempos també havien canviat molt. Llavors literalment la vam ficar al nostre cos i vam veure amb això que passava. I per últim vam canviar també el vestuari. Ha estat un petit canvi, sí. Petits canvis, però que crec que fan que l'obra es pugui llegir d'una altra manera en el dia d'avui.
0: Parlaves de que heu canviat les titelles. Perquè la gent es faci una idea, no estem parlant d'unes titelles clàssiques, estem parlant de titelles creades amb materials reciclats, que ja existeixen, perquè la gent es faci una idea. Una closca pot ser un bol d'amanides o una pantalla d'una làmpada.
1: Exacte, sí. Són titelles fetes amb objectes quotidians, també perquè això apropa molt als infants a que pensin maneres de crear i contar històries a casa, no? Que això és una cosa que ja el Martí Doy havia fet al primer espectacle i que en el seu moment, i nosaltres que ho hem viscut de petites, ens ha donat moltes idees, no? La Núria, per exemple, ha anat molt a veure els Ferrés. Els Ferrés han vingut molt al seu poble a fer espectacles quan ella era petita, i llavors nosaltres volíem mantindre aquesta idea de que tinguis la sensació de que t'estem explicant una història arrel de coses que ja a ta casa, que tu pots fer també, no? I exacte, el nostre protagonista, la Tortuga Joan, és un bol de cuina amb quatre culleres i un cullerot amb dos ulls, i ell és el protagonista de tota la història, però hi ha objectes quotidians que podeu trobar, i si veniu a veure l'espectacle, que us ho recomanem, anireu trobant coses diferents que fan de diferents titelles, exacte.
0: Explica'ns què és el que li passa a la Tortuga Joan, que té mal de closca però té també molta por d'anar al metge.
1: Exacte, la Tortuga Joan s'aixeca un dia i li fa molt mal la closca, i ni les cervetes, ni les visites, ni les cançons, ni que li conten històries aconsegueix alleugerar-li el dolor. Llavors haurà d'anar cal plusquista, que és el metge de curar els mals de closca, però això li fa més por que gràcia. Llavors emprèn un viatge amb la seva mare, on es va trobant diferents personatges, molts, de fet crec que fem com 13 o 14, que tots tenen closca, i li expliquen com és el clusquista, i ell ho entén a la seva manera. Diguem-ne que que té molta por i a vegades això fa que ho entenem d'altres maneres. I si voleu saber com acaba, pues haureu de vindre a veure-ho.
0: Parlàvem, o dèiem en començar, són històries, les dels Ferrés i aquesta que representeu, que tenen un missatge, que tenen un objectiu, no? Sí. Transmetre tota una sèrie de valors, ens explicaves. Home, lo dels objectes quotidians i el reciclatge també serveix per parlar de sostenibilitat i de medi ambient o de reutilitzar coses, però clar, al final la por i el neguit és una cosa molt humana, no? I que tenen els nens petits i que tenim els adults, és a dir, que també pot servir per treballar en família, que no passa res per tenir por, no?
1: Exacte, sí, nosaltres creiem, o sigui, és un espectacle per tots els públics i creiem que tothom ho pot gaudir i com tu deies, té molts missatges darrere, com ara explicar històries amb elements reutilitzats o que la nostra mateixa història sigui un llegat d'algun altre, però després hi ha aquesta veritat que és que a tots ens fa por alguna cosa i a tothom ens va bé amb l'humor pues travessar aquestes ports i el teatre és un lloc comunitari on poder fer-ho, no? I de fet tenim moltes bromes que estan fetes per adults, perquè a vegades són els adults que tenen més por d'anar al metge que no pas els nens. Llavors sí, juguem molt amb aquesta idea de que realment el que li passa a la Tortuga Joan ens passa una mica a tots i com els nens són més transparents, ho verbalitzen més, pues és més fàcil a vegades parlar de coses que als grans es costa més explicar, no?
0: Sí, total, sí. Totalment. Explicar això a un nen de 3 anys, però a la vegada que els seus pares i els germans més grans també s'ho passin bé, és a dir, aquests diferents nivells de lectura d'una obra que cada cop està més de moda, no només al teatre familiar, com es fa?
1: Pues mira, això és una tècnica, nosaltres sempre parlem del teatre com un ofici i una tècnica que hem estudiat i que ens han ensenyat i llavors és molt important pues, als infants, tenim jocs als infants més petits pues, de colors, de sons i amb els més grans una història més complexa que poden llegir i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu, no? Nosaltres també ens fiquem dins aquesta pell que també ens passa, no? La Núria i jo, com també ens vam plantejar com, ostres, a tu què et passa quan tens por? Com ho podem traslladar això a l'escenari? Com podem jugar amb això? Perquè al final és a través del joc que s'expliquen les històries, però també el públic connecta amb el que està veient.
0: Uh-huh. En aquesta ocasió, aquí a Rubí, al casino, és la darrera obra de la temporada de la xarxa d'espectacles, però entenc que vosaltres continueu amb l'obra. Explica'ns una mica, fareu bolos?
1: Sí, bueno, això vam estar tant a fent escolars, estem molt, molt contentes per els grups xarxa perquè vam estrenar el FitCamp i ells ens van donar un premi a companyia emergent amb l'espectacle Mal de Closca. I els grups xarxa han sigut els grups que primer ens han contactat, que ens han cuidat molt, que ens han dit és molt xulo això que feu, ho volem portar al nostre teatre del nostre poble, que és una cosa que a la Núria i a mi ens feia moltíssima il·lusió, per això que et deia de que nosaltres hem estat els infants que han vist teatre. I gràcies a que companyies van apropar els seus espectacles, ja que grups xarxes de diferents espais es van programar, que ho hem pogut veure des de que érem infants. Llavors ens feia molta il·lusió. I així, properament, de cara al curs que ve, pues farem escolars en diferents espais, que és per escoles, i farem alguns festivals de titelles i algunes altres dates a pobles de totes les comarques de Catalunya.
0: Ho deies en començar a estrenar-se en la faceta més professional amb una obra dels Brothers, dels Tarrés Brothers. Fer-ho al Tantarantana i, a més de la mà de la xarxa, ja és com un nivell. Per tant,
1: exacte,
0: suposo que us fa una mica de vertigen veure el futur, és a dir, què és el que ve a continuació després de Mal de Closca.
1: Sí, la veritat és que ha estat un inici molt, pues això, molt agraïdes, perquè perquè és difícil començar i són moltes coses que has de tindre en compte i encara no saps com funciona i ho estàs aprenent. I ha estat molt bé fer-ho de la mà de gent que ens ha dit que sí, que ho estem fent bé, sí, que és per aquí, nosaltres ho tal. I de cara al futur, també t'he de dir que molt il·lusionades i amb moltes ganes, perquè també tenen ganes de que és possible i que ens ve de gust continuar amb aquest camí. Llavors, amb una mica de vertige, perquè he de dir que és un sector que fins que no comences no saps molt bé com va, però també amb molta il·lusió i moltes ganes de continuar fent projectes, sí.
0: Però t'has refermat en el teu interès pel teatre familiar i el teatre,
1: sí,
0: infantil?
1: I el teatre visual i de titelles com a llenguatge propi de la companyia, que és el que vam estudiar. Nosaltres vam fer llenguatge, interpretació visual de titelles, objectes i ombres. Llavors ja estàvem, nosaltres ja ens agradava això. Sí. Sí, reconfirmem aquest llenguatge com a propi de la companyia.
0: Perfecte, doncs Clara Climent, moltíssimes gràcies.
1: Moltes
0: per haver-nos atès. Que vagi molt bé diumenge, Rubí.
1: Sí, allà ens veiem.
0: Perfecte, adéu. Queda dit.

0: que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al temps.
1: Queden 8 minuts perquè siguin 11:45 del matí. Avui dèiem, el nostre convidat musical és Manuel Carrasco, que acaba de treure un nou single, es diu Sombra de la Higuera. Diu que és un homenatge a la seva família i als seus orígens, amb clares referències a la seva infància a Huelva. Diu que la higuera és una mena de símbol del refugi, de la memòria i de la llar. Aquesta cançó s'emmarca dins el seu pròxim treball, Pueblo Salvaje, on l'artista explorarà una etapa més introspectiva i emocional. Pintaria.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Avui us proposo una conversa que potser ens incomoda una mica, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial sovint pensem en oportunitats, en eficiència, en innovació. Però cada cop més apareix una altra cara, la del poder, el control, la vigilància i fins i tot la guerra feta des de la intel·ligència artificial. L'altre dia, parlant amb l'Héctor Sankowski, que és el nostre convidat d'avui, va sortir una idea que em va quedar al cap. Potser la distopia ja no és només ficció, potser està començant a ser una realitat en construcció. Perquè les preguntes que sorgeixen és qui està decidint cap a on va la intel·ligència artificial, amb quins interessos i, sobretot, quin paper hi tenim nosaltres com a ciutadans. De tot això en volem parlar avui, amb calma, però sense ingenuïtat.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bueno, bé, Héctor, abans de tot, com sempre, donar-te la benvinguda. Gràcies per estar un cop més aquí amb nosaltres. Si em permets, l'altre dia estàvem parlant de molts temes, com sempre, al voltant de la intel·ligència artificial, i vas dir una cosa que me la vaig apuntar, perquè em va agradar la frase tan llarga i contundent, i ara te la llegeixo. Més o menys vas dir: la intel·ligència artificial ja no és només una promesa tecnològica, sinó una eina real de poder, control, guerra informativa, consum energètic i transformació social. I recordo que després et vas quedar tan descansat. Però ara m'agradaria que aquesta frase doncs eclosionés aquí al programa i ens expliquis què és això, que aquest moment que estem arribant ja amb la intel·ligència artificial.
3: Bueno, a veure, primer, bona tarda a tothom que estigui escoltant el programa, a totes i tots. Gràcies novament, Tomàs, per la possibilitat de que pugui participar. Gràcies també al oient que té la paciència d'aguantar aquests rotllos que fiquem tan tecnològics i tan conceptuals, però a vegades intentem aterrar. I començaré per l'aterrament. Mireu, quan la gent va començar a parlar dels llenguatges naturals, que del qual Tomàs és un expert, perquè ell fa molts anys que treballa a la informàtica i tot això, de fet, hi havia com una idea de que hi hauria algun dia en el qual podríem parlar amb la màquina i la màquina no tindria, nosaltres no tindríem ni que escriure ni res, no? Te recordes quan va començar a parlar el llenguatge natural, que de fet és la base, diguem-ne, de la intel·ligència artificial. Avui no parlarem de l'origen de la paraula, perquè hi ha molt debat sobre això. Però, i això és els anys 50-60, diguem-ne, no? No estem parlant de que això fa 3 dies, fa molts anys s'està parlant d'això. De fet, en la pràctica, quan comencen a fer-se les primeres màquines, apareix això. Per tant, diguem-ne, en un moment determinat en la història, diguem-ne, de la tecnologia i en la història també de la ciència, va haver-hi un moment en el qual tothom veia de què habria, que és la primera cosa que jo afirmo. Es va veure que havia una esperança, que havia alguna eina que s'ajudaria a arreglar moltes coses, millorar, fer processos més ràpids, etc. Hem de recordar que molts dels processos que avui dia estan molt, molt estandarditzats amb la intel·ligència artificial ja existien amb mecanismes, diguem-ne, chatbots i companyia, diguem-ne, no és una cosa que hagi sortit de la nada, diguem-ne, no ha sortit del no-res, ha sortit, diguem-ne, d'una evolució natural. Ara bé, què ha passat? Diguem-ne, no? Jo també deia l'altre dia, comentava el tema de la distopia, no? Perquè jo crec que quan pensàvem en els temes, hi ha 3 o 4 distopies, no utopies, sinó negatives, més que negatives diferents, diguem-ne, no? Que van sorgir, no? I que estan representades en pel·lícules, no? Des de Matrix, podem dir Terminator, podem dir 2001, hi ha com situacions, és el HAL 9000, què passa? Que ara s'estan materialitzant no de la mateixa manera, malgrat que avui Elon Musk ha dit que Robert Altman el que vol crear és un Terminator, no sé si ho has llegit en algun lloc, diguem-ne, ha dit en un judici que estan avui, que s'està realitzant, que al final estan parlant de peles, de pasta, d'euros, no estan parlant d'altra cosa, però el tio li diu, és que aquest senyor el que vol crear és un Terminator que acabarà amb la humanitat. El que sí és cert és que diguem-ne, la intel·ligència artificial ha accelerat processos que van des del control del dron, que és una cosa molt mecànica, però, ojo, amb un efecte molt concret i que nosaltres ja ho hem parlat en alguna tertúlia, perquè en quin moment el dron pot autonomitzar-se i prendre la decisió. Perquè, clar, el dron tu lo programes per atacar un objectiu, però resulta que hi ha civils al costat de l'objectiu. I aleshores, en quin moment, si tu perds el contacte, el dron agafa l'autonomia de dir, com no tinc ningú que em digui el que tinc que fer, no, l'estic expressant en verbs humans, però el dron no pensa d'aquesta manera, òbviament, no és que no pensa, és que no pensa, actua. Si ell té la missió, diguem-ne, d'atacar, hi hagi o no éssers humans, o sigui, danys col·laterals, ell pot atacar. Però també podem anar al tema de com, diguem-ne, pot inventar una narrativa, que això podria ser una fake, podria crear elements, diguem-ne, de distorsió de la realitat, podria crear fins i tot imatges falses, diguem-ne, que és el que ha passat, per exemple, ahir, que va haver-hi un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, entre l'Aitor Esteban i el PSOE, diguem-ne, no?, perquè van crear una imatge amb intel·ligència artificial i això va crear un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, poca broma, no? O el propi Trump, que surt per una web vestido de papa o vestido de Cristo o vestido de no sé què, diguem-ne, no? O sigui, això pren una idea, diguem-ne, d'una informació que es pot construir amb l'intel·ligència artificial i que pot orientar la informació d'una manera o una altra. O, en un altre registre, un altre concepte, també es podria ajudar a la transformació social i a la millora de la humanitat. Perquè accelerar, per exemple, el procés de descobriment de les contraindicacions que pot tenir una vacuna contra la malària que està experimentant justament la Fundació Bill Gates en base a elements d'intel·ligència artificial, pot accelerar el procés 20 o 30 anys i hem de combat d'una malaltia que fa estragos a Àfrica. O sigui, aquest apareix com un element, diguem-ne, del qual hi ha masses components en el qual comencen a haver-hi debats paral·lels molt complicats que tenen que veure des de l'ètica fins a l'exercici del poder. Diguem-ne, no, perquè no ens enganyem, qui tingui, que això és una mica el que debatem amb el tema de Palantir i amb el tema del manifest aquest que va fer l'Àlex Karp, la gent de Palantir, que és aquest manifesto de para... l'aliança per a simplificar per al vehicle.
1: No, simplificar-lo. Després vull preguntar-te per Antir. Sí que m'agradaria que parlés amb
3: el poder. Estem parlant de poder. Estem parlant, diguem-ne, de que en aquest moment, gràcies a la intel·ligència artificial, un banc té una capacitat de tenir una quantitat de dades meves, de la meva compte, però de tot el meu entorn econòmic, diguem-ne, que abans no tenia. I sobretot té una gran capacitat amb el sistema multiagents, que vol dir diversos sistemes d'anàlisi d'una situació, no? Com diversos, un anàlisi econòmic, un anàlisi fins i tot sociològic, un anàlisi fins i tot conductual, de què cosa s'ha fet, de com ho compro, no? Un anàlisi, i fa un perfil que abans, diguem-ne, no era tan fàcil de construir. I ara, amb un sistema multiagent, jo podria fer perfectament un perfil teu, Tomàs, que tingui multivariables, que abans me costava molt de correlacionar-les i ara no em costen tant. No solament això, que ara ni les tinc que programar. Jo avui he fet un petit programa, diguem-ne, no, de temes per a un polígon industrial, me l'estic inventant, d'anàlisi de la seva situació energètica, en el qual el tio captura dades de les companyies elèctriques, mobilitat en la zona, no sé què, no sé quant, i va, d'això me fa un pack que abans tenia que juntar dada, barreja, ara no, ara m'ho fa tot automàticament sense aprendre a programar. Amb un programa que seria el Python, que per als que no coneixen el tema, simplement és un programa, diguem-ne, al final és un llenguatge de programació que serveix, que en el qual se suporta moltes les activitats, diguem-ne, d'intel·ligència artificial. Aleshores, clar, aquí tenim un canvi radical i sobretot el tema del poder, perquè el poder... Tant el poder polític com el poder no polític, el poder econòmic, pot aprofitar totes aquestes dades que fan referència al subjecte, ordenar-les, sistematitzar-les i, a partir d'aquí, fer polítiques positives o negatives. I això no, avui bueno, podem també parlar.
1: Aquest exemple que posaves del banc. Vale, avui en dia el banc té la capacitat, gràcies a la intel·ligència artificial, de fer una anàlisi total teu. Teu i de l'entorn i del moment econòmic del país i, en definitiva, decidir si et dona o no aquell crèdit que acabes de demanar. Però aquí ve el tema. Molt bé, la intel·ligència artificial ha preparat tot aquest conjunt de dades, però qui pren la decisió final o qui l'ha de prendre? Un humà o un algoritme? Aquí ve el tema.
3: Bueno, avui dia, jo, per lo que la meva experiència personal, o sigui, com subjecte, Estic veient, diguem-ne, que l'està prenent un algoritme, absolutament, que no l'està prenent cap... No, no hi ha intervenció humana. Jo tinc una experiència, diguem-ne, no fa poc, per tenir que comprar-me un aire condicionat, vaig demanar un petit crèdit a una d'aquestes financeres i ho vaig fer a les 6 del matí, diguem-ne, no? Estic convençut que no havia ningú mirant-se cap carpeta. I ell va decidir. Per tant, és cert que el que demanava era poc, és cert... Hi havia moltes variables, però està claríssim de que cada dia més, diguem-ne, hi haurà un algoritme que juntarà el conjunt de dades, per ara normalment assumeix les dades que jo que són les més fàcils, però en quin moment, diguem-ne, suposem que un tingui un delicte de trànsit, no? Me l'invento, diguem-ne, una infracció greu de trànsit, i pugui correlacionar això amb la DGT i dir, no, a usted no le doy perquè no sé, no sé si m'entens. O sigui, en un moment determinat, diguem-ne, la seva captura de dades era tan brutal que començaran a haver-hi segones derivades. De fet, en la pràctica, justament el programa de Palantir i algunes, sobretot als Estats Units, i no des d'ara, eh? Jo he estat professor a la universitat de temes criminològics, justament de polítiques públiques, de polítiques no tant de la criminologia com forensica, sinó com... I hi ha programes, jo explicava això, que hi ha programes als Estats Units, i de fa 15 anys, no? Que analitzen la conducta d'un subjecte des de moltes variables, i ara suposo que això, que és el que està fent Palantir, no? Quan analitza, quan dona en el tema de l'ICE, digamos, el famoso tema dels emigrants, ha ajuntat molta informació i ha decidit l'algoritme a qui tenia que expulsar-se i qui no, i s'ha equivocat moltes vegades, com s'ha demostrat. No una, moltes vegades s'ha equivocat. Per què? Perquè ha correlacionat dades que potser no eren les que tenien que marcar i pot jerarquitzar i prioritzar. Si a sobre... Ara, què passa? Que qui decideix la jerarquia de l'algoritme, hi ha un punt en el qual és l'individu que diu, miri, sí, sí, lo que vostè digui l'algoritme, però soy jo el que digo que si ha comès una infracció de trànsit, no li doni un crèdit per comprar un cotxe o una moto. No sé si m'entens, això és la decisió
4: sí,
3: no és de l'algoritme.
4: Sí, el que decideix les premisses de l'algoritme, per dir-ho d'alguna forma. El programa d'avui, quan el veieu publicat, tant a Barcelona 2 com a la pròpia emissora, el títol que li he posat és Héctor Sankowski, que és el teu nom, quan la distopia deixa de ser ficció, intel·ligència artificial, poder i control. I ara si parlem de poder i control, i aquí és on vull que ens facis 5 cèntims o 10, si cal, sobre el manifest de directius de Palantir, i quin és el problema que pot sorgir d'aquí? O sigui, en què pot acabar tot això si això de Palantir tira endavant?
3: A ver, la situació és com... Bueno, a ver, el tema està de... Primer que no és nou aquesta història, primer que no és nou de nou, de cap manera. O sigui, ja des de Julio César, i jo crec que abans des de Moisés, hi havia aquestes aliances entre el poder militar i el poder polític, o sigui, no, tranquils, no? Però sí és cert que Eisenhower, als anys 60, a finals del 60, i bueno, en aquests anys que va governar ell, va parlar de l'aliança, diguem-ne, industrial-militar, que era la indústria, diguem-ne, de tancs, de camions, d'armes, no? S'alia amb la militar i formen un conglomerat i, no? I van avançant i van... tenint en compte que la Segona Guerra Mundial, com la Primera i com totes les guerres, van ser grans espais de, diguem-ne, d'experimentació de noves tecnologies, de nous materials, etc etc. O sigui, el cotxe ha tingut una acceleració en la Segona Guerra Mundial brutal, i el camió ni te cuento, i el, o sigui, gràcies a la tecnologia del tanque, el transport de tropes, de la logística. Bueno, què passa amb Palantir? Palantir planteja el mateix, però amb intel·ligència artificial. Diu, hem de fer una aliança entre lo militar i els avenços de la informació que ens facilita la indústria militar, i amb això hem de crear un nou model, diguem-ne, d'aproximació a la política en el qual aquesta aliança tingui el poder i, per tant, sigui la que ordeni les prioritats de la política, no? I, per tant, per exemple, es posa com un exemple, jo ara estic parlant de memòria, si us plau, però es posa un exemple, que és més important si subministrar-li un... investigar sobre un rifle a un marí, marín és un soldat de l'armada... que normalment són soldats, però que se li diuen marines, diguem-ne, no? De l'armada americana, que són tios que van o ties que van i que envaeixen un país, és més important facilitar-li estudiar sobre com fer una 16, que seria un arma de repetició, una ametralladora, que li diuen vulgarment, no? Aunque no és exactament això, però bueno, és igual, la gent m'ho entenderà, o, no sé, un programa per l'escola. I clar, aquests són els dilemes ètics, diguem-ne, no? I que guarden relació amb el poder, perquè ells el que venen a dir és aquesta aliança permetrà, diguem-ne, no? I justament crear un conglomerat, un conglomerat entre les empreses de Silicon Valley que s'haurien de dedicar més a això, diguem-ne, a defensar l'ideal dels Estats Units, ¿vale? I això és el que li estan plantejant. Per tant, estem parlant del poder, perquè això després donarà poder a la força militar, i aquesta força militar és la finalitat del servei polític. I aquest servei polític pot utilitzar-lo per defensar les seves fronteres, però també pot utilitzar-lo per plantejar l'ICE, diguem-ne, no? La persecució dels emigrants clandestins, que diuen ells, quan molts no són il·legals, molts són legals, diguem-ne, no? Per tant, aquest és el tema. Jo crec que aquí és on entrem en el món de l'ètica, l'ètica i també de la política, en el sentit de dir com es controla, diguem-ne, quan hi ha uns que plantegen que no volen el control i que volen una hiperliberalització i desregulació total, i altres que en lloc de dir, escolta, anem a parlar de com ho fem, no diuen, no, regulació total. I aleshores podem bloquejar fins i tot l'avenç, no sé si m'enteneu, diguem-ne.
5: Sí,
3: no?
5: Sí.
3: Aleshores, jo crec que aquí hi ha un tema de ser molt proactiu, de tenir una ment molt oberta i de realment treballar. Aquí els únics que ara han donat un pas al front han estat els de Cloud, els d'Anthropic, i aquests han decidit, diuen això, segrestant el Mythos, perquè el Mythos, perquè pensaven que podia, perquè bàsicament el que el Mythos va descobrir era la vulnerabilitat de determinat software. Aquests van dir, bueno, lo retiro del mercat, però el Pentàgon, no, a mi m'interessa molt aquest, perquè si puc fotre o a los iraníes o a los russos o a quien sea, diguem-ne, no? O si tothom va ara darrere de l'algoritme que governa el Mythos, m'entens? Perquè si és cert que això és tant així, serà fantàstic, diguem-ne, per als que volen això, no? Per tant, és una evolució molt interessant que hem d'anar analitzant-la amb molt de cura, molt, molt, molt. Per tant,
4: però,
3: jo crec que si ja ho veu... Sí, perdó.
4: Sí, perdona. Com pot arribar a pertànyer, per dir-ho així, al govern, a la intel·ligència artificial? O sigui, és possible que arribem a tenir governs que siguin dirigits per la intel·ligència artificial? O hi ha algun país que ja comença a fer pinitos en aquest sentit?
3: Bueno, no sé quin país va crear un ministeri fa poc.
4: El Bukele.
3: El Bukele va crear...
4: De sanitat.
3: No. Va ser Bukele que va... No, un que va crear un departament contra la corrupció en base a intel·ligència artificial. Ho vaig llegir no sé quin país, però sí, clar, que tu pots fer. Mira, primer, de fet, quan a Felipe González li criticàvem tots que governava con les enquestes, diem-ne, no? Te'n recordes, no? Els anys 80, ja li deia, ojo con la informació, diem-ne, què manda més, la enquesta o la voluntat política suya i del poble? Bueno... Aleshores, de fet, en la pràctica el que estem és avançant en aquesta idea de cada dia estem més pendent de l'opinió pública. Ara bé, la novetat és, amb la intel·ligència artificial ja no només puc tenir l'enquesta, sinó puc tenir comportaments enormes, diguem-ne, no?, de com opina la gent de molts temes i de moltes coses i de mobilitat, però també puc fer el contrari, la novetat de la intel·ligència artificial, que és puc induir a que la gent consumeixi d'una determinada manera perquè a mi me retorni un feedback en el qual jo pensi, no, com la gent consumeix i la gent actua i la gent se comporta de determinada manera, jo actuaré d'aquesta manera. Mentre és el que ho he dit, o sigui, tu pots agafar i construir la informació en sentit contrari, o sigui, manipular, pura i durament. I aquest és un de les crítiques que se li estaven fent a Meta, diguem-ne, no? El risc que podia tenir en la manipulació, diguem-ne, de l'opinió, en la manipulació de la conducta, per a provocar, diguem-ne, no?, que Meta és Facebook, per si algú no s'ha enterat encara, no?, diguem-ne, i també WhatsApp, però el tema és aquest, però el mateix Google, diguem-ne, Google, des de fa molt de temps, diguem-ne, no?, amb la publicitat i tot això, el que passa que al final ens hem espavilat tots i veiem que els 4 o 5 o 6 o 7 primers, diguem-ne, no?, que apareixen són publicitat, però al principi tu deies, quiero comprarme una casa, o quiero comprarme un cotxe, o quiero comprarme una Coca-Cola, i et sortia el primer aquest i diu, ah, mira que bien, no, coño, que esto es publicitat, mentre jo que oírte, esto no es... Per tant, estava manipulant, no?,
4: Parlem, ens queden 4 minutets de programa. Parlem d'això, del poder. Estem parlant del poder, no? El poder de la informació o de la desinformació. I qui? Bueno, no vull que diguis noms, però com s'està utilitzant precisament la intel·ligència artificial per produir desinformació intencionada?
3: Bueno, hi ha molta gent que està treballant sobre aquest tema. De fet, en la pràctica, tots els que he mencionat han treballat sobre això, diguem-ne, no? que es tracta de manipular l'opinió pública. No, no té més secret això, diguem-ne, no? De fet, s'intenta manipular per crear opinió. De fet, en la pràctica s'ha acusat... Bueno, la famosa història d'Analytica al Cambridge, no sé si te'n recordes, diguem-ne, no? Que aquests tios van intentar manipular. Bueno, van intentar, o sembla que va ser... O sigui, en aquest moment, qualsevol campanya electoral tu la pots intoxicar perfectament amb bulos, amb falses informacions, etc etc, i que pots provocar en un moment determinat variació en el comportament de fet electoral. De fet, en la pràctica, Milei ha treballat. L'ultradereta l'està treballant molt bé. És curiós, no?, perquè sempre havíem tingut que totes aquestes eines eren eines de progrés i ara ens estem donant que Trump i l'ultradereta li treuen més suc que l'esquerra. L'esquerra està mirant-se a veure com va esto, digamos, no? Està molt sotmès a aquest tema i, en canvi, l'ultradereta o una part de la dreta estan aprofitant aquestes eines d'una manera excepcional, diguem-ne, no? Hi ha un material molt interessant que explica això i després s'han de llegir-los els mateixos, diguem-ne, no? Això liga amb un tema de Palantir, que és que Palantir, per exemple, una de les coses que planteja també és el tema del xoc cultural, que el diuen, no li hem de donar tanta importància, diguem-ne, això del llenguatge políticament correcte i tot això, més aviat l'hem de combatre. Això liga molt amb el pensament d'ultradereta, que és una de les coses que preservava alguns aspectes de la igualtat d'oportunitats per a la gent més feble, més vulnerable, però... Diguem-ne, també és cert que s'ha manipulat massa aquest sentit i ara estem com en política pendular. De fet, en la pràctica, el que fa l'ultradereta, diguem-ne, no? I el que l'ultradereta està fent molt bé és aprendre d'això i col·locar missatges, sí, ja estic acabant, col·locar missatges com, per exemple, aquest missatge de la prioritat nacional, diguem-ne. Això està bastant ben estudiat, diguem-ne, no? Que diu, jo col·loco un missatge i de qual es parla d'aquest missatge i al final acabarem pensant, bueno, óyeme, pues por ahí no está tan mal esto de la prioridad.

0: El algoritmo no es autónomo, no es inteligente. El algoritmo, tú le dices, primero pon a los verdes y después a los amarillos. Y el algoritmo fará eso. Pero si tú dices primero los amarillos y luego los verdes, fará eso también. Le importa tres pepinos. Pero es que no piensa, el algoritmo no piensa. Que este es el
1: Claro.
0: otro tema que se comienza a decir, que si el algoritmo en algún momento puede tornarse inteligente de vos. Y piensa, que eso es una mica también lo del mitos, o como le vulguis dir. Pero hoy no, porque eso dona per un altre programa i amb gent molt experta sobre això, diguem-ne.
1: Bueno, doncs, ara que has dit això, que ho hem dit més d'una vegada, el proper programa que vinguis, perquè vull que continuïs venint, convidem també a un tercer i fem una mica una tertulieta.
0: Perfecte, com tu
1: Vale,
0: vols.
1: doncs,
0: Manes.
1: res més. Ara sí que tinc que acomiadar-te perquè hem arribat al final, al final, final. Gràcies i ja veurem el que passa. La propera setmana, més informació sobre
0: Vale.
1: intel·ligència artificial.
0: Gràcies a tu, Tomàs. Passa molt bona tarda i a tots els oients també. Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 6 del matí.
2: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
3: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de FM i a radiorubí.cat.
2: A peu de camp. Tots fem esport.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
4: ¿Te gustaría descubrir nuevos géneros musicales y vivir la música como nunca antes lo habías hecho? Si es así, no lo pienses más. Este es tu programa. Experimenta. El programa de música experimental de Ràdio Rubí, presentado y dirigido por Adrián Eguizábal. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche tienes una cita con nosotros. Sintoniza la 99.7 de la FM y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubi, el programa on parlem del món de les sèries de televisió, amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa i a la nostra col·laboradora i amant de les sèries, la Núria Molina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Dia nublado, que nosaltres anem a parlar d'una sèrie que sí que està nublada. No? Havia que fer la broma. No? Avui, per no sé quants anys ja portem, 3 i mig, fent el nostre programa, i mai hem pogut parlar d'ella en profunditat. Això és curiós,
1: sí.
0: No? Mai, clar, perquè la segona temporada va sortir al gener del 2022, que encara pues, no feien programa aquí a Ràdio Rubi.
1: És fort,
0: Pues avui parlarem d'Eufòria, parlarem d'aquesta sèrie de l'HBO que toca debatre sobre ella i més concretament sobre una tercera entrega que ha generat més polèmica que mai. La sèrie creada pel Sam Levinson ja ha arribat a la meitat d'una nova temporada que molts poquets defensen, però que tothom està veient. Això, per suposat, està la número 1 a xarxes a HBO. També a Reels d'Insta, on Rosalía està sempre protagonista. Moltes coses, parlem d'Eufòria. Jo crec que és una d'aquestes sèries que potser ens falta temps, segurament, per parlar... Una paraula, Núria, per definir aquesta temporada, així...
1: Apoteòsico.
0: Bueno, veurem quin significat té aquesta paraula més endavant. I a xarxes, doncs, també parlarem de que diem sempre, no?, que la realitat segueix superant l'univers de The Boys. També parlarem d'aquesta temporada final. Però abans farem, com sempre, començarem amb les estrenes i notícies d'aquesta setmana. Doncs comencem amb una sèrie que ja va acabar també fa uns anyets. De fet, va ser la primera. Parlàvem de sèries que hem parlat d'aquest programa. Va ser la primera de la que vam parlar, que és The Crown. I és que la sèrie de Netflix continuarà a la seva manera, podríem dir, no, Núria?
1: Netflix ha confirmat que s'està treballant en una prequela de la famosa sèrie de la corona britànica. Aquesta narrarà des de la mort de la reina Victòria l'any 1901 fins al casament de la reina Isabel II l'any 1947. En Peter Morgan, creador de la sèrie, ja havia expressat el seu interès a narrar el passat reial, més que el present o la història més moderna, i feia temps que preparava el projecte de prequela.
0: Doncs veurem, perquè això podria ser infinit, eh? Si Peter Morgan vol, pot estar tirant
1: sí,
0: cap enrere.
1: Sí, ja, vinga.
0: I no parar, no? Bueno, a veure, si té la qualitat, que no que va tenir sobretot... Sempre parlem que les dues últimes de The Crown potser va ser una miqueta, però la millor de The Crown, jo sempre he dit que per mi és la millor sèrie que ha fet Netflix. O sigui
1: sí,
0: que,
1: vull
0: endavant.
1: Dir, té, és una sèrie que enganxa moltíssim, que té qualitat històrica i que... en general, és una molt bona manera d'entendre la història de la corona britànica i sobretot Isabel II, que ha sigut una reina que la història moderna doncs, ha marcat moltíssim. I jo crec que és molt interessant això de tirar cap enrere i veure com des de la seva infància fins que es casa, perquè justament aquests anys passen coses molt importants, hi ha dues guerres mundials, vull dir que pot ser bastant interessant la narrativa i com la corona britànica també entra dintre d'aquest joc, no? Vull dir...
0: També podríem veure una miqueta, potser més en profunditat, fins i tot la història del seu tiet, que es deixava caure, no? Bueno, hi havia un episodi sobretot centrat en això, a Eduardo era, si no me'n recordo, no? El tiet de la Isabel, però bueno, sobretot la figura també del seu pare, tot això, i efectivament d'aquesta reina Victòria, que és mítica, no? Un personatge històric del Regne Unit, que una altra cosa no, però aquesta sèrie sempre ho hem dit, que donava lliçons d'història i política, que potser a la gent li semblava més avorrit perquè la gent buscava el xafardeo, no? De la monarquia, i havia episodis completament centrats en política que estaven superbé, o sigui, una sèrie que ha sortit Churchill, que va sortir també governs d'esquerra que s'han analitzat molt bé també a la sèrie de Netflix, i després, evidentment, pues, tema de Margaret Thatcher, o sigui, molts personatges polítics que a mi personalment sempre era una trama que m'agradava molt.
1: Sí, o sigui, al final és una sèrie que era molt completa, perquè jo crec que és això que anava tant a les parts polítiques com, òbviament, també més al xafardeo, però crec que sempre ho feia des d'una molt bona perspectiva, sempre molt analítica i com evitant, no?, aquesta manera fàcil, no?, de dir, bueno, em poso aquí aquest costat o l'altre, sinó intentant ser el més neutre que puguis, que realment no es pot ser neutre, però el més que es pugui.
0: Almenys sí que... la família reial ja no tindrà aquesta cosa de dir, no, és que no es fia la realitat. Bueno, ja serà gent que no coneixen, no?, avantpassats que no van compartir, no?, el seu temps, perquè, bueno, ja sabíem que la reina Isabel li agrada molt les dues primeres temporades, no?, però després ja, bueno, no li agradava tant la sèrie. Quan ja començava a parlar de la relació del seu fill, ella i tot això, ja... Ahí se bajó del carro, no?, la reina. És que, i mira que les primeres temporades també no deixaven a tota la imatge era positiva, eh? Però potser, bueno, li agradava més l'època de veure jove la reina, clar, no? Recordava viejos tiempos, no? Però bueno, una gran sèrie de Crown. I anem a parlar, no ens n'anem de Netflix, perquè a Netflix l'any que ve sortirà un altre cop, una tercera versió de One Piece, una cosa que no es pot explicar, però és que tindrem aquesta sèrie en tres formats diferents a la vegada, no, Núria?
1: Doncs sí, la famosa sèrie d'Ichiro Oda ja té una nova versió confirmada. The One Piece serà el remake de l'anime, que s'estrenarà al febrer de 2027 i adaptarà els 50 primers capítols del manga original, en una primera temporada de 7 episodis, amb una duració de 42 minuts per capítol i una animació renovada.
0: Jo sempre ho he dit aquí, que nosaltres no hem vist res més enllà, bueno, jo més enllà del que vaig veure de petit, sí. I la primera temporada de Live Action, que no hem vist la segona, no. Però és que quina mandra, tenim moltes sèries, és que no lo sentimos. I, però sí que és interessant aquest projecte perquè jo, que no he vist ja l'anime, sí que em crida atenció tant per l'estudio que hi ha darrere, que és 8 Studio, que ha fet molts animes dels últims anys que han marcat època, a part d'aquesta duració dels capítols, que això em crida atenció, sí. No? Perquè els animes pues, ja sabem que duren aquests 20, 20 i pocs minuts, no? Un format de 42 minuts potser algo més, més prestige teu aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: En format, però d'animació.
1: Clar, jo entenc que, jo pel que he llegit, és com, o sigui, òbviament, la primera temporada de l'anime original és d'allà, no sé, és del 99 o alguna cosa així, o sigui, sí. Fa 20 i pico anys. Llavors, crec que és interessant, no?, potser traslladar-ho a com ho farien a dia d'avui, potser més complet, que potser també les maneres de fer d'abans potser eren més limitades, i a veure si Netflix ho fa bé, perquè ja sabem que, bueno, sempre a Netflix li agrada posar mà.
0: En aquest cas, Netflix no, en teoria, no ha fet la producció.
1: Pues,
0: se la distribueix només, però bueno.
1: Estem més tranquils una
0: nosaltres,
1: miqueta,
0: però després hi havia algunes sèries que també deien això i, bueno, i es notava la mà de Netflix, sí. No? En teoria, la pel·lícula Peaky Blinders, no, la producció no és de Netflix, en teoria, que jo sàpiga. I mira,
1: teòricament.
0: Però ja vam veure, no, el que va passar. Sí. Però igualment, jo crec que és molt interessant tant el format com la duració i tant, a part, també, que van dir que aquesta sèrie de One Piece nova tindria o zero relleno o quasi res.
1: Que volen anar més a pinyon.
0: Clar, que això és la que la gent es queixava moltíssim, no? De sí. Com ho veia una sèrie de 1000 episodis, no? On ja no sé quants que són relleno.
1: Sí.
0: Que, fins i tot els més fans ho diuen. Que potser ja de 1000 capítols potser tens 100 que, bueno, que tampoc és que importin massa, no?
1: Sí.
0: Per la sèrie. Llavors jo crec que és una bona manera també de treure el nou públic i de gent que potser com nosaltres no és que no volem veure la sèrie, sinó que no podem abarcar aquesta quantitat, no, de temps i capítols. Bueno, veurem què tal. El pòster que ha sortit, l'animació es veu molt bonica,
1: sí.
0: O sigui que veurem com ho fan, això, a la sèrie de One Piece. I ara anem a parlar d'una sorpresa que, vamos, a mi personalment m'ha pillat, que no m'esperava gens ni mica, i és que The Bear aquesta setmana ha tornat per sorpresa, però és que a part s'ha anunciat que s'acaba, Núria.
1: Doncs sí, aquest dimarts es va anunciar per sorpresa que The Bear tornaria per un episodi especial. Després de gairebé un any de l'estrena de la quarta temporada, FX ha llançat un episodi prequela protagonitzat per Richie i en Michael en un dia de feina a Gary, Indiana. També aquesta setmana hem pogut conèixer la data d'estrena de l'última temporada de la sèrie. La cinquena i última entrega s'emetrà a Hulu el 25 de juny, estrenant els 8 episodis de cop.
0: I com sempre, doncs aquí a Disney Plus, no?
1: Mm.
0: No sabem, sempre parlem de les dades d'Espanya, sí. No, amb The Bear, perquè les tres primeres temporades no van arribar al mateix temps que als Estats Units, però la quarta ja ho va fer, o sigui que...
1: Esperem
0: nosaltres,
1: que...
0: Bueno,
1: sí, que compleixin.
0: Que segueixin el que vam fer amb l'última, no, d'entrega.
1: Sí.
0: Sobretot, a l'anunci potser ens ha pillat, bueno, així de sorpresa, no, perquè al final The Bear tampoc és una sèrie que no es promociona massa mai quan surt. Ja té aquest tirón, ja se l'ha guanyat, però sí que és veritat que això de l'episodi especial ha sigut una cosa, bueno, aquí a l'eufòria, no? Que
1: sí, totalment.
0: Una cosa estranya... Bueno, que jo agraeixo, eh? Encara no l'hem vist, la Núria, això. És un episodi d'una horeta. Veurem què tal està, però està escrit pels mateixos actors, aquest episodi.
1: Doncs això fa molt bona pinta. Jo ets a dir que també el personatge del Michael no és aquesta figura que sempre apareix en tota la sèrie, que ha aparegut en alguns episodis, però crec que pot ser interessant un episodi que només són dos personatges, prequela, entendre millor els personatges, o sigui, una mica el que deies, no? Estil eufòria, no? De fer com aquesta pausa i abans de potser arribar a l'última temporada, que jo crec que és una cosa que s'agraeix, o sigui, que és molt guai, això.
0: Sí, sí. Veurem si és una road movie, no? De Richie
1: sí.
0: I Michael, no? Perquè això sembla... I l'episodi estava dirigit pel creador de la sèrie, el Christopher Storer. I l'última temporada, que ja ho parlàvem, que als últims temps, no? De que potser The Bear ja encarava la recta final, més tenint en compte com va acabar la quarta temporada, l'últim episodi, no? Les decisions de guió que es prenien.
1: Sí.
0: Llavors, bueno, jo celebro que s'acabi. O sigui, no en el plan, no, quiero que s'acabi ja.
1: No.
0: Al revés, que no s'allargui, perquè ja sabem que això pues, a vegades perjudica. I a sèries tan bones com The Bear, que segurament pues, és una de les millors sèries d'aquesta dècada o de les més exitoses, sens dubte, no?
1: Sí, vull dir... És una cosa que sempre parlem, que les sèries han de saber quan acabar, i jo penso que 5 temporades és una cosa que li va bastant bé a la sèrie, la tercera i la quarta han sigut com més relaxades, entre cometes, en comparació a les dues primeres, i a veure aquesta cinquena, quin serà el ritme i com acabarà aquesta història i quina és la conclusió, no?, que els hi donaran els personatges. Pot ser interessant.
0: Veure una temporada final que tindrà un altre cop 8 episodis, tornarà al format de la primera, sí, baixa de 2 episodis, o sigui, bueno... Veurem també els cameos, tot el que sempre comporta, no, de Bear i la bogeria a la cuina, no? Doncs ja comentarem aquesta entrega de Bear, si no ja la temporada que ve, perquè sempre surten a finals de juny i no... O si no, volvem per un episodi especial de Bear, no? Només, bueno, ho mereixeria, és l'última temporada, això segur, no? Doncs passem ja als estrenes d'aquesta setmana, dos d'Amazon, Bueno, que no se n'és que Amazon. El primer d'ells es va estrenar ahir mateix, dimecres 6 de maig, a, com dic, a Amazon Prime Video, i és la segona temporada de Citadel. 68 anys abans de la caiguda de la ciutat d'aquest mateix nom, on l'Agència Mundial d'Espionatge Independent, encarregada de vetllar per la seguretat de tots, va ser destruïda per agents de Manticore, un poderós sindicat que manipula el món des de les ombres. Després de la caiguda de Citadel, els agents Mason Kane i Nadia Sin intenten escapar en vida, però perden tots els seus records. Des de llavors han estat ocults i construint noves vides amb noves identitats. Aquesta sèrie també va ser, no sé si la més cara o la segona més cara de la història d'Amazon, quan es va anunciar, per darrere, no, evidentment, de Senyor dels Anillos, que sempre és la número 1 en tot. Una sèrie que estaven involucrats els germans Russo, com a productors, no, els directors de les pel·lícules de Vengadores, i el Richard Madden com a protagonista, i la Priyanka Chopra, jo crec que bien dicho. Una sèrie que no ha triomfat massa. Jo pensava que l'anava a cancel·lar després de la primera temporada, perquè amb el bombo que li van donar, no sé què, però bueno, aquí està aquesta segona entrega que, com diem, es va estrenar ahir mateix a Amazon.
2: Solo necesitáis saber esto. Una red de espionaje me secuestró y asesinó a casi todas las personas que me importan. Cosa que me cabreó mucho. ¡Ábrele!
3: You should be careful. Do you catch my drift? Because what I really want to know is, can you catch these bits?
2: Ya no sé quién es una amenaza y quién ya no.
4: Te has dejado uno.
2: ¡Ah, no fastidies! ¡Tú no!
4: Te has vuelto descuidado con la edad, Bernard.
2: Eres un idiota.
4: Voy a hacerte un gran favor. Colaboraré contigo.
2: ¿Cómo es posible? Paulo Braga perfeccionará una tecnología que se adueña de la mente de las personas y las convierte en asesinas.
4: ¿Como en el mensajero del miedo?
2: Sí, Hatch, como en el mensajero del miedo.
4: Es una pasada.
0: Sí, doncs aquesta sèrie que també veiem al Stanley Tucci, que el teníem ara al Diablo Viste de Prada, per cert, no? A la seqüela, ja por el azar. Pel·li que jo no he vist, Núria, per cert. La nova segona, ni la primera. Que cosa más grande.
1: Criminal, no haver vist molt esto. Criminal.
0: Ja tants crims a la meva vida audiovisual. I Leslie Manville, també la tenim aquí, a l'actriu, que parlant de The Crown, pues, també està aquesta actriu. Bueno, no és una sèrie que nosaltres tinguem a la nostra llista, però bueno, ahí està, no?
1: Sí, a veure, és una mica... Potser seria de padre, no? Una miqueta.
0: Però de 200 milions de dòlars,
1: 200 milions de... Carita, seria de padre, però, però bueno.
0: Sèrie top de padre. Sí. Otro nivel.
1: Bueno, n'hi ha d'altres, eh? Un dia hauríem de fer un top de sèries de padre, no?
0: Sí, sí. De pel·lícules, per mi, la pel·lícula més de pare de l'any passat va ser Fórmula 1.
1: Vale, sí, totalment.
0: Però a mi em va agradar, eh? O sigui, jo lo digo, bueno, lo conozco.
1: Sí, a mi no em va agradar massa i m'ho pare, sí. O sigui,
0: imagina't.
1: Que ja...
0: Ho dice todo. Doncs aquesta segona temporada, com tinc de cita, la teniu a Amazon. I anem ara a la segona estrena. Interessant aquesta estrena, segurament el que més d'aquesta setmana, és El Senyor de les Mosques, que ens arriba avui mateix dijous a Movistar Plus. És la nova sèrie del creador d'Adolescència. Ojo, aquí Adolescència, una de les sèries que més ho va patar l'any passat, si no la que més. I aquesta nova sèrie explica la història d'un grup d'estudiants anglesos abandonats en una illa tropical sense adults, després d'un accident d'avió. En un intent per mantenir la civilització, s'organitzen liderats pel carismàtic Ralph i l'intel·lectual Piggy. Però quan el rebel Jack comença a interessar-se per la caça i a competir pel lideratge, començarà a reclutar caçadors i a allunyar altres nois del grup. És una nova adaptació, no, de la novel·la de William Golding, que ja va tenir una adaptació amb el Harrison Ford a finals dels 80, si no recordo malament. Però en aquest cas, pues, l'agafa el Jack Thorne, com dèiem, aquest guionista, no, que va fer Adolescència, donant-li un altre cop, segons he llegit, aquest toc, no, que tenia la minissèrie britànica. O sigui que, bueno, té crítiques boníssimes, aquesta sèrie. O sigui que veiem imatges i comentem què ens sembla.
5: The sky is darkening and the beast is close at hand.
6: We were. And now we're trying to find out exactly where we are. What nonsense.
7: Who's coming with me?
8: When you think about the little ones, can't care for themselves, Jack.
6: Who are you, anyway?
8: If you stand out of the way, he'd happily hurt the next thing. And the next thing's me.
6: I am a hunter. You're a failure!
8: We all have to kill the beast.
0: Doncs una sèrie que alguna gent ha dit que és una mescla d'Adolescència i Yellow Jackets. Mm. Bueno, sí. es podria dir, no? I en el cas, per ser un dels protagonistes, és Lox Pratt, que serà Draco Malfoy a la sèrie de Harry Potter, pròxima, per cert. O sigui que, bueno, ja se va haciendo famoso el chaval, no? El Jack Thor, que sembla que li agrada escriure sobre nens de 12, 13, 14 anys. Sí. És el seu tipus de sèrie, no? Pel que veiem.
1: Bueno, però està bé perquè, o sigui, al final entra com a dintre d'un tema com molt específic, però crec que és interessant, no? Al final de l'Adolescència parlava tot aquest tema de com la masculinitat dels nens i totes aquestes coses que han de demostrar, i ara aquest llibre té temàtiques bastant similars. Al final són un grup de nens adolescents que estan visquent en una illa de la mano de Dios sense tenir ningú tipus de normes, vull dir que
0: això per cert, he de dir que m'han recordat, això és parodiava Simpson també, no? Recordo, si no malament, hi havia un episodi, sí, que anàvem amb el bus i acabàvem estrellant-se i estava en una illa. Sí, és que los Simpson han hecho todo.
1: Bueno, sí, clar, és que...
0: És una meravella. Molt bona pinta d'aquesta sèrie i la veritat que, bueno, ja dic, les crítiques la posen també com dels millors estrenes d'aquest 2026, encara que el Regne Unit es va estrenar al febrer, aquí ha arribat ara el Movistar, però també veiem que la distribueix Netflix a molts països, als Estats Units, per exemple, no? Doncs, bueno, ja comentarem si la veiem o escuchamos a alguien, no? Que l'haya vist aquesta, el Senyor de les Mosques, però bona pinta. I anem a l'última estrena de la setmana, com parlàvem del segon, que és en aquest cas a Amazon Prime Video, i que ens arriba el dimecres 13 de maig, i és l'última i tercera temporada de Good Omens, que se centra en l'estimat improbable duo format per aquests dos actors, no, el David Tennant i l'altre que se m'ha oblidat. Lo tenia la punta de l'aigua.
1: Sí, el Michael Sheen.
0: Ahí está. Ai, jo, mare mia. Aquest duo que tornen, no, per enfrontar-se a la seva aventura més èpica i personal fins al moment. La seva amistat es troba en un moment tens amb... Això com se pronuncia, Núria? Amb Lassif Raffel prenent moltes responsabilitats i en Crowley amb el cor trencat. Aquesta tercera entrega d'una sèrie que estava basada, no, en els llibres de Neil Gaiman, que ja sabem tot el que es va liar amb Neil Gaiman, aquesta polèmica, no, per tema d'abusos, no, era de dones que havien denunciat a l'escriptor, i moltes sèries, no, seves, entre altres com Sandman a Netflix, no, doncs, o es van cancel·lar o van tenir un final precipitat. I en aquest cas, jo no sé si serà així en aquesta sèrie, però bueno, almenys tindrà un final, que no totes les sèries, doncs, poden dir això.
9: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que hacer solo nosotros.
10: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
11: Aziraphale.
12: ¿Listo para empezar?
11: La siguiente fase del gran plan será el segundo advenimiento.
10: Así que he pensado tirar por algo más animoso. Como que viene la felicidad universal.
11: El fin de los tiempos.
10: Oh... ¡No!
13: Algo va mal.
14: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
13: Las cosas están desapareciendo.
10: ¿Dónde está Jesús?
13: Tierra. Lo han perdido.
15: ¡Reina la locura!
0: Doncs no sé, que compta amb bones crítiques també. Almenys a la seva primera temporada vaig... Recordo que a la gent li va agradar bastant, però bueno, jo no tenia el placer, Núria.
1: No, ni tampoc.
0: Tampoc, no? Doncs ho sentim molt, però si no parlarem molt més d'aquesta sèrie, perquè és que ja és l'hora i hem de parlar d'Eufòria, i avui tenim temps.
1: Sí.
0: Jo crec que si no, nos saltaremos coses més adelante, perquè aquesta sèrie ho mereix. Parlar d'una sèrie amb tanto jugo, no? I tanta polèmica com la sèrie d'HBO Max, aquesta tercera entrega d'Eufòria.

0: Doncs amb una música de fons, que és la de l'artista Labyrinth, no? Que aquesta temporada no ha pogut estar, no?, en aquests nous episodis per baralles, que bueno, ja vam explicar, no?, a un programa fa poquet. I tenim a Hans Zimmer, però bueno, la gent es queixa molt, però a mi Hans Zimmer m'agrada igualment. Jo aquesta tercera temporada la defensaré, Núria. Comencem fort, jo ho dic.
1: Bueno,
0: eh?
1: Bueno, bueno.
0: A veure, no és perfecte ni molt menys, però bueno, ara no entramos en ello. Abans de tot això, pues, recordem una miqueta, no?, perquè hem parlat moltes vegades que han passat pues, 4 anys i poc, no?, des de l'última entrega, i ja sabíem que aquesta sèrie pues, tindria una mena de reformulació o reboot en la seva trama, no?
1: Doncs sí, la tercera entrega d'Eufòria fa un salt temporal de 5 anys mostrant a la Rue i el seu grup d'amics com adults enfrontant-se a una vida molt diferent de la que van deixar a l'institut. La trama explora les conseqüències de les seves vides passades, ara amb problemes més madurs i foscos, tot mantenint l'estètica diferencial de Sam Levinson.
0: Que una altra cosa no, però això es pot dir que a nivell visual la sèrie... Encara que hi ha gent també que es queixa d'això, aquesta temporada, però bueno, ara parlarem, però abans ja d'entrar ahir con el cuchillo en la boca i tot, anem a veure el tràiler de la sèrie.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
2: Trágatelas. Que aproveche.
3: ¿Es bonito?
2: Depende.
3: Al principio, tuvimos que decidir quiénes éramos y qué queríamos.
4: A la cadena le ha encantado tu guión.
3: ¿En serio? Lo que no sabíamos era lo lejos que estábamos dispuestos a llegar.
5: Tengo una reunión.
3: ¿Con quién? ¿Casey?
6: Segundo asalto, nena.
7: Voy a contarte algo que igual te sienta mal. Me ha ayudado Maddie.
2: ¿Mi Maddie?
7: Era mi mejor amiga.
2: ¿Qué crees que pretende?
5: ¡Culo arriba!
7: Pero después de tantos años, ¿tu mujer sabe que haces esto?
2: Tus padres saben lo que haces.
7: Ahora soy yo tu sugar daddy. ¿Hemos ido demasiado lejos?
2: Antes era amigo de tu marido. Ahora voy a ser su puta peor pesadilla.
7: He hecho mucho daño y nunca me había parado a pensarlo. Sí, ya. Está claro que
0: doncs
7: has
0: vuelto. Ja el mateix tràiler tenim molta cosa. Hi ha més trames de les que semblaven en un principi, en aquesta temporada d'Eufòria. Però jo sé que és complicat parlar així de primeres, Núria, però... Comienza tu relato.
1: Jo
0: sé que... A veure com encarem això.
1: A veure, és una temporada diferent, però això ja ho sabíem d'entrada. Sí. Vull dir, només veient els tràilers, les fotografies, el que sigui, ja veus que és... molt diferent al que ens presentava les dues primeres temporades. Que sigui diferent, per mi, la fa bona? Jo, personalment, crec que no. Que trobo a faltar moltes coses del que per mi feien Eufòria. S'ha de dir que jo també ja a la segona temporada potser començava a notar certes coses que ja la feien més diferencial, però encara hi havia aquesta temàtica que per mi la unificava, que bàsicament doncs, era tot el tema de buscar les seves identitats, no? Una mica els jocs que poden haver-hi a l'institut. I en aquesta temporada tot això, òbviament, se'n va. Vull dir, hem passat, òbviament, a una altra època, són més adults i tenen doncs, responsabilitats més adultes. Però per mi aquesta temporada no està sent lo interessant que podria ser. Més enllà de potser la trama de la Rue, que jo crec que potser és la més, per mi personalment, la més interessant, al final s'està ficant en un món doncs perillós i sempre Sam Levinson ja s'ha vist que afavoreix a Zendaya, no? I una mica perquè la història de la Rue és una mica basada en les seves experiències havent sigut drogadicta. Llavors es nota, no?, que afavoreix el seu personatge. Però la resta de trames, en general, és com... Sento que estan bastant desmotivades, que no sé si realment tenen algun camí concret. Sobretot és això, el tema de la Cassie, el Nate i la Maddie. Sento que potser ja va donar suficient suc a la segona temporada i que ara tinc la sensació que no sé molt bé què és el que volen fer. Perquè sento que és això, que hi ha moltes temàtiques que potser acompanyaven els personatges de les primeres dues temporades que ja veig que no hi són realment. jo tinc problemes això en general amb la trama, l'escriptura i tal, i que això, que hi ha molts personatges que es nota que no saben què fer. Sí que és això, que té, crec que té bons moments de temporada, i sobretot el que envolta el club de striptease, per exemple, que treballa la Ru, crec que és de les coses més interessants. El personatge aquest de la Priscila Delgado em va agradar moltíssim. Però és això, hi ha moltes trames que no, per mi no acaben de quadrar. I després, a nivell estilístic, també jo... O sigui, és a dir, es veu molt bé, òbviament, la mano que han metido cinematogràficament, o sigui, es veu superbonica, es nota que està gravat en pel·lícula, vull dir, totes aquestes coses estan. Però jo trobo molt a faltar la gran habilitat tècnica i d'edició que hi havia a Eufòria, sobretot això, les dues primeres temporades, inclús la segona, hi havia muntatges i seqüències que eren brutals. I aquí sento que hi ha aquests trossos com que la Ru fa com de narradora i tal, però no hi ha com aquest joc de càmera o d'intentar fer com un muntatge interessant i tal. És com, per mi se'm queda bastant a mitges. I la banda sonora és una altra cosa que... O sigui, jo amo a Hans Zimmer con toda mi vida, ¿vale? Però és que per mi no em quadra gens amb l'estil de sèrie que és i el que ens volíem presentar al principi. O sigui, entenc que, òbviament, la música ha de canviar, però no té aquest sentiment d'aportació que potser sí que tenia la música de Labyrinth, que al final és que era una part superclau i només sortint de veure l'episodi ja te'n recordaves de la música i tal. I aquí és una cosa que no em passa. Vull dir, sentint-ho molt, perquè això, Hans Zimmer és un compositor increïble, però aquí no sé si quadrava com en aquest projecte, personalment. Però bueno, ja està,
0: jo... Esta, eh? Jo, no, hi ha moltes coses a comentar, eh? Però el de Labyrinth, començant pel final, el tema de música, sí que és veritat que Labyrinth era un artista que a la sèrie ajudava molt al tema de que la seva música també era part de la història,
1: sí.
0: O sigui, les lletres i tot, pues, estava tot, encaixava perfectament, no? Pues, mítica primera, última escena de la primera temporada, no? Per exemple, no? Sí. Que era un videoclip en si mateix, però que encaixava, no? Dins la sèrie. Jo crec que o sigui, hauria sigut millor Labyrinth, òbviament, però jo crec que Hans Zimmer, a mi personalment, musicalment, amb el canvi que ha fet la sèrie... que podríem dir, és la mateixa sèrie, però és una altra, per mi sí que encaixa, o sigui, musicalment, amb el que estem veient a la tercera, clar. Una altra cosa és que això sigui l'Eufòria que era abans. Jo crec que, en certa manera, o sigui, evidentment, en moltes maneres no ho és, però una altra certa, per mi sí. O sigui, a mi Eufòria és una sèrie que, per mi, és com veure les desgràcies d'aquesta gent. Per mi, d'això va la sèrie, sí. Bàsicament. I jo ho estic veient ara a la vida adulta, canviant d'escenari, institut, a vida adulta, i ja està. O sigui, aquest és el canvi. Potser la gent... Jo ho entenc, que la sèrie, evidentment, tampoc mentirem, la sèrie estava ambientada a un institut i segurament anava a acabar a un institut originalment, però amb el que ha passat pues, no ha sigut així, no? Però, bueno, pots comparar que la sèrie no va de l'institut, va d'ells sí, sí. I ja està, no? Al final tampoc és una cosa difícil d'acceptar veient les circumstàncies, no? Sí que és veritat que jo... És una sèrie que, ara diré les coses que menys m'agraden, però he de destacar que per mi és una sèrie única perquè no crec que hi hagi cap sèrie com Eufòria. Això ja és una cosa, sí. Per mi, és positiva. O sigui, de la sèrie, perquè en un món on ja tenim tantes sèries que és el mitjà que reina ara mateix i hi ha mucho de lo mismo, no? Pues al final Eufòria jo crec que s'agraeix bastant. HBO en general, però Eufòria sobretot i, evidentment, el que dius del tema visual. Jo, home, comences el primer episodi i els primers minuts, aquesta seqüència a Mèxic o ja al sud d'Estats Units, o sigui, em sembla... Que, és que sèries... pocos dedos hay, no? I poques sèries ja que tinguin aquesta qualitat, no? Que es veu a Eufòria. Després, sí que és veritat que hi ha moltes crítiques que apunten al que deies tu del guió de... Potser que no sap què explica o, que, o no me cuenta nada, no? O sigui, estic dins però no m'explica res. Bueno, després aquí sí que t'explica aquestes desgràcies d'aquesta gent. No. Una altra cosa és que penses que temàticament no t'està explicant res o que no hi ha grans temes o grans coses aquí a explicar. Home, però la trama, tenim una trama, no és que no estigui passant res tampoc, no?
1: Vull dir, sí,
0: això sí,
1: sí
0: que està en moviment, no?
1: Sí.
0: Després sí que és veritat que la trama potser aquesta que podrem criticar més és el tema de Cassie, no? De Sidney Sweeney. Però també t'he de dir una cosa, a qui li sorprèn aquesta trama a Eufòria o sigui, i amb Sam Levinson? O sigui, sí. Que a la gent li sorprengui això i hagi dient, hòstia, és que, mare mia, vaya trama aquí. Però a veure, vull dir, el primer episodi d'Eufòria... Teníem ja no sé quantos nudes i no sé quan. Vull dir, això és coherent amb la sèrie. L'altra cosa és que la trama estigui millor o pitjor portada, no?
1: Sí. O sigui, la Cassie, vull dir, a més té sentit pel personatge com a tal. Vull dir, era una noia que sempre havia vist, no?, que el seu cos era com l'única cosa que podia donar als nois. Pues té sentit que al final s'acabi crucificant fins a aquest punt. Però és això, per mi és més que res, potser és això, que tinc la sensació que les trames potser no saben molt bé cap a on van o si... realment tenen una exploració de personatge interessant, que jo crec que o sigui, la primera temporada per mi és això el que ho va fer millor, perquè crec que tots els personatges tenien un objectiu i un punt interessant. La segona, crec que la majoria encara, però potser alguns ja que és com que començava potser a tirar massa com d'aquest dramatisme fàcil potser, i aquí per mi és com que ja s'ha vist encara més, que sento que no hi ha com potser aquesta realment construcció de personatge com de veure realment què és el que volen cadascun o els seus objectius, mm-hmm. o que vegis com la seva construcció cap a un final de temporada. O sigui, estem a meitat de temporada i tampoc no estic entenent molt bé quina és la funcionalitat d'alguns dels personatges, però bueno, no sé, sobretot hi ha personatges que, o sigui, m'està decepcionant molt també el paper de la Jules. O sigui, és mínim i era, o sigui, una de les protagonistes de la sèrie i un dels pilars de la sèrie al final.
0: També sempre s'ha parlat del tema de l'actriu i temes que no tenen a veure amb la sèrie en si, però que potser havien afectat el personatge. Sí. I potser ho estem veient d'alguna manera també, no? A nivell d'importància, no?
1: Sí, al final, o sigui, no està tenint gens d'importància i, per exemple, aquest quart episodi ha passat una cosa que dic, a veure, vull dir, saps que és una mica de... Bueno,
0: i Lexi també, que Lexi...
1: La Lexi també, és
0: mínim protagonisme.
1: I se suposava, en plan, vull dir, l'anterior temporada havia tingut molt més protagonisme, havíem vist l'obra de teatre, vull dir, i de cop és com... Bueno,
0: tampoc és que hagi sempre de tenir la mateixa presència en escena, no? Però potser aquest canvi, no? A més, una trama deia molt meta, no? El cinema i tal, que podria estar bastant interessant, no?
1: Sí.
0: El personatge de Sharon Stone era, no? L'actriu també que sortia, és com, bueno, es podria aprofitar, potser, a veure els episodis que queden, però de moment potser no s'ha aprofitat gaire, no?
1: Sí.
0: A part, el tema d'aquest del quadre, que hi havia últims episodis, com, bueno...
1: Ja... Yeah.
0: També, bueno, té aquest humor, que Ofred sempre ha tingut com un humor estrany, no sé si satíric o com dir-ho, no? Amb aquest mix d'aquest humor, amb el dramatisme més pur, no? Perquè amb el tema de les drogues i rua, coses doncs, molt fortes, no? I sí que és veritat que potser l'episodi, que a mi ha agradat molt l'episodi, podria haver sigut, potser per mi és de notable o de notable i baix, però podria haver sigut un 10, hauria sigut el del casament, no? El de la boda, de la Cassie i el Nate, no? Que també sento, per cert, que el Jacob Elordi és un actor que no sé si està massa dins la sèrie. O sigui, el veig com que està una mica apagat.
1: Sí, o sigui...
0: La seva actuació, eh? O sigui, no malament, però com que...
1: Bueno, saps què passa?
0: Està por ahí por estar.
1: També el personatge del Nate el veig com molt canviat. És molt estrany, en plan... Perquè, clar, o sigui, passem de que era una persona molt detestable, violenta, agressiva, i que jugava malament, igual que feia el seu pare, i de cop ha passat a ser com... Incluso parece como bueno, no? En plan de dir, tipo...
0: Un poco tonto, no? També,
1: sí, inclús, és com molt estrany, perquè és com el noto molt diferent.
0: Potser també és el que... Perquè una cosa és la personalitat a l'adolescència o a l'institut, i després et trobes amb que a la vida real o a la vida adulta ets així, és com ets el Nate, no? No veig tampoc incoherent, però sí que veig l'actor una mica fora de lloc, per dir-ho així, o sigui, en comparació amb Zendaya, per exemple, que està molt bé, no? I les altres igual, no? Sí que és veritat que en aquest episodi també falta això, que jo crec que quan Euphoria pues, fa aquest mix, no?, d'aquests muntatges, d'aquest humor, d'aquest artisteo que té la sèrie, no?, i aquest dramatisme, pues sí que aquí fa un mix molt guai. Jo crec que és una mica desaprofitat, jo crec, en aquest cas, no? Per exemple, tenim l'humor, que sí que està molt bé, de la mare de la Cassie, per exemple, no?, que dius que encaixa perfectament, que és Euphoria totalment, no?
1: Sí.
0: Però després tenim aquest punt, aquesta trama del triangle, que potser dius, pues no dona per més, no? Però sí que podria haver-se donat alguna situació més interessant del que hem vist en aquest capítol, més enllà d'unes miradetes i ja està, no? que sap a poca cosa. No?
1: Clar, a mi em fa cosa perquè penso que a la segona temporada encara es va portar bé la trama de la Madi i la Cassie i tal, i sobretot jo crec que era interessant centrar-ho més en la seva amistat i com això acaba fent-se conseqüències, i a mi em fa cosa que ho segueixin, o sigui, espero que segueixin portant el tema de l'amistat, més enllà de que pugui haver-hi baralla amb el Nate, que jo crec que això ja no és un tema que estigui sobre la taula, però a veure cap a on arriba això, perquè no s'entenen molt bé de moment les intencionalitats de la Madi, vull dir que no es veu molt bé cap a on vol anar. Llavors, això és a mi el que em fa una mica de cosa. Jo també és això, que trobo faltar potser una mica algun episodi així com, incluso com fuera de sèrie, no? En plan, com més potser endinsar-se el personatge, vull dir, és que l'anterior temporada teníem uns pedazos d'episodis, a dir, hi havia episodis que eren més fluixets, però hi havia episodis que era com, uau.
0: Sí, era una muntanya russa. Eufòria, jo sempre crec que ha sigut una muntanya russa, en general. Quan Eufòria està en el seu millor nivell, és inqüestionablement una de les millors sèries que hi ha al panorama, en general. Però clar, mai ha aconseguit, jo crec, tenir aquesta regularitat per dir, ho és, sí, oficialment, no? Perquè ja ho vam parlar, els episodis especials que van sortir són espectaculars. L'episodi aquell de la Ru, no?, de segona, era brutal. L'episodi de l'obra de teatre, a part dels memes, però també sí, era molt bo, molt no? Bé. Però clar, té aquest vino i baja, no?, i potser això pues, fa que l'Eufòria no estigui al top d'HBO, podríem dir, no?, de grans sèries, però tot i això, és una sèrie que està per damunt de la majoria, per mi, O sigui, de la gran majoria de la producció que tenim ja 700 sèries a la vegada, no? Sí. A això em refereixo. I després tenim aquest trama, que volíem comentar també per acabar, que és interessant, el tema del club d'estriptis que deies, que jo, és, potser és la més sorprenent, tracta temes molt més seriosos, no? I on tenim pues, aquesta aparició de Rosalía, no? Que sí. Parlant que no sabia si seria un cameo, no sé què, i al final ha sigut un personatge pues, secundari, no? Ja no hi ha invitada. Jo ho veig més com un secundari d'aquesta temporada, que m'ha sorprès perquè ho fa bastant bé, no? Sobretot l'últim episodi, que és el que té més protagonisme, hi ha una situació pues, bastant ahí dramàtica, no?, al final, i bueno, una trama que potser segurament sigui la millor d'aquests episodis.
1: Sí, o sigui, al final, de moment, és això, a mi és el que més m'està agradant, però és això que jo trobo a faltar, és això, aquesta profunditat més dels personatges, perquè sento que a les altres temporades hi havia més profunditat en la intencionalitat de què és el que vols explicar amb aquest personatge, i sobretot en l'últim episodi, amb el tema de l'obra de teatre, es veia moltíssim cap a on anava la construcció de la temporada. I aquí, de moment, és això, estem a meitat de temporada i de moment no s'ha vist res com molt destacable de cap a on vol anar la temporada, més enllà de que la Rus està metiendo de lío en lío, i les altres trames, que és com la subida és un desastre i ja està.
0: Sí, però de moment sembla una sèrie de moments.
1: Sí,
0: temporada.
1: Sí, perquè és això, té alguns momentets, però no ha tingut com un episodi que diguis en plan esto sí que és Eufòria, saps?
0: Jo reconec que, igual que jo estic dins, o sigui, el que passa és que els moments en particular, com separats en si, no, m'agraden. Potser el conjunt no és tan bo, però jo crec que és una sèrie que mai m'avorreix i se'm passen els capítols ràpid. O sigui, sempre estic bastant dins de la trama. Llavors, però sí que és veritat que si ho veus en el context global, veurem si la temporada ens explica alguna trama o alguna cosa que es porti cap a un lloc interessant, perquè no, tampoc sabem si és l'última, perquè en teoria sí. Imaginem, no? Tal com ha passat tot, o si no, pues, si això tira cap endavant o què. Però bueno, ja veurem què passarà. Tornarem a parlar d'Eufòria, perquè és una sèrie que ja ho hem dit, que ens dona molt per parlar, com acaba aquesta temporada. Jo, mira que m'està agradant potser més que la majoria, però no sé per què crec que al final...
1: Buah, és que això pot ser molt, molt fort. Però
0: tinc
1: bueno.
0: Dubtes perquè jo crec que no continuarà la sèrie, però bueno, veurem què passa i farem abans del nostre top 10 una petita aturada i, evidentment, Eufòria és una sèrie amb moltíssimes cançons, no? En aquest cas no són de Labyrinth, però bueno, tenim algun tema també interessant, no?, en aquesta temporada, Núria.
1: Doncs sí, la cançó és Sunset and Vine de Waylon Jennings, que apareix al primer capítol d'aquesta tercera temporada d'Eufòria.
0: Doncs escoltem aquesta petita cançó i tornem amb el nostre top 10.

0: Doncs comencem amb el nostre top 10, amb una sèrie que segurament veiem, Núria, això encara no, però bueno, ahí està.
1: Al número 10 tenim Half Men a HBO Max.
0: Que es va estrenar fa un parell de setmanetes, porta 3 episodis, si no m'equivoco, aquesta nova sèrie que parlàvem, no, del Richard Gadd, del creador de Mi Reno de Peluche. Ja la veurem, de moment no tenim ni idea de com està la sèrie. Ara sí, passem al 9.
1: Al número 9 tenim Daredevil, Born Again, a Disney+.
0: Que es va acabar ahir mateix, la segona entrega de la sèrie de Marvel, que ha tingut una rebuda molt bona, o sigui, els ha encantat a tots els fans de la sèrie, i de fet l'episodi d'ahir és el millor valorat d'aquesta nova Daredevil, per dir-ho així, a Disney+, i lo confirmo, o sigui, està molt bé. La segona entrega, i tindrem una tercera, que ja està renovada, i jo crec que serà l'última també, veurem si no m'equivoco. Passem al 8.
1: Al número 8 tenim La Casa de los Espíritus a Prime Video.
0: Que parlàvem la setmana passada, que es va estrenar aquesta adaptació d'Isabel Allende, que la Núria has vist el primer?
1: Potser sí, era... vaig veure el primer capítol.
0: I t'ha agradat?
1: M'agrada bastant el primer capítol, o sigui, sense jo en recordar, o sigui, fa molt de temps que em vaig llegir el llibre,
0: però bueno, les vibres.
1: Però les vibres eren les mismes, o sigui que eso ja és important. Estava molt bé la narració, no sé, en general em va agradar molt el primer episodi, molt bo.
0: Bueno, pues sí, sí. Recomanació, ja dèiem que el tràiler no pintava malament tampoc, sí que bueno, una nova adaptació de Prime Video, però en este caso que puede salir bien.
1: Sí.
0: Veurem. Passem al 7.
1: A número 7 tenim Hacks, a HBO Max.
0: Que ja entra a la sèrie de la Jean Smart, que no sé per què, aquesta setmana no estava ni al top 10 d'HBO, però aquesta ha entrat. No sé si és perquè han estrenat dos episodis, en vez d'un, no? Però bueno, sèrie que sempre recomano, molt bona, i que ja està encarant aquesta recta final de la seva última temporada. Veurem aquest any si es pot guanyar l'Emmy, perquè aquest any no tindrem d'estudio, que va guanyar l'any passat, però sí tindrem un altre cop un duel de VR Hacks. O sigui, bueno, veurem què passa, però les dues són molt bones. Passem al 6.
1: En el 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: La sèrie que parlem de l'Steve Carrell, que s'acaba aquest dilluns ja, si no m'equivoco, com el desè episodi. Bueno, ha estat bé al final. No sé què m'ha agradat. Cada setmana potser m'ha agradat més. No sé si al nivell de Ted Lasso, que a mi en Ted Lasso em va passar la primera temporada, que no vaig començar molt dins jo de la sèrie. Potser ara si la veig un altre cop la primera m'agradaria més. Però bueno, no va ser el cas. Ah, això sí, veurem la quarta, que ja ho vam comentar, que s'estrena a l'agost. Passem al 5.
1: A número 5 tenim Maul, El senyor de les ombres, a Disney+.
0: Aquesta sèrie de Star Wars, que no hem parlat al programa, però com aquesta setmana va ser el dilluns, va ser el dia de Star Wars, no? El May the 4th, doncs una sèrie que li ha donat promoció a Disney i ja estava la més vista. Bueno, després de The Mandalorian, que van llançar com un avançament de la pel·lícula, que jo no he vist, jo ja la veré en el cinema quan salga. No crec que me pierda mucho.
1: No.
0: La veritat. Però aquesta sèrie d'animació molt recomanada, eh? O sigui, pels fans de l'animació, sobretot, no? de Star Wars, m'ha sorprès bastant. O sigui, no esperava res. I molt bé, una de les millors sèries d'animació, jo crec, de Star Wars.
1: Molt bé.
0: Passem al 4.
1: A número 4 tenim Hombre en Llamas, de Netflix.
0: D'aquestes sèries que surten a Netflix, no? Que és la número 1 aquesta setmana, globalment, aquesta sèrie de... Crec que és l'actor aquest que... Este és el nombre que me gusta, Yahya Abdul-Mateen, segundo, no? Que protagonista aquesta sèrie, que és la número 1 a Netflix, però igualment no té el poder que tenen les tres primeres. Número 3.
1: A número 3 tenim From, a HBO Max.
0: Una sèrie que la Núria s'ha començat.
1: Sí, fíjate tu.
0: Què està passant aquí? Bueno, jo també ho faré. L'any que ve, quan surti l'última, la cinquena i última, farem un programa...
1: Programa especial.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues sí.
0: I què? Com està?
1: Bueno, a veure, de moment és una mica... O sigui, típica sèrie així de misterio, tal, no sé què... Però bueno, tinc com molts interrogants i estic esperant a que la sèrie ho vagi resolent. He vist 3 capítols, llavors a veure si la sèrie lo va resolviendo, perquè si no, si haces demasiadas preguntas, si no la respondes...
0: Ja ho sabem, ja. La sèrie té més preguntes que minuts, té els episodis. Sí. Potser, no? Esas son las series que me gustan a mí. Passem al 2.
1: Al número 2 tenim The Boys, a Prime Video.
0: Que ja està, bueno, a punt d'acabar aquesta sèrie, d'aquí dues setmanetes l'últim episodi, ahir va sortir el 6è. Bueno, ja les coses estan ponendo muy tensa, però potser jo esperava una miqueta més. Li estava comentant a Núria abans de començar el programa, no? Aquesta meitat de temporada, sobretot, que va començar molt bé, però potser sembla més una temporada normal que no una última, no?
1: Sí, vull dir, de moment els episodis com que estan com un poco desviándose un poquillo, no? En plan, com lo que deia, potser que jo trobava falta d'eufòria, no? En plan, que els episodis fossin així una mica random, pues aquí a The Boys ho estan fent. I clar, en una temporada final sempre pot ser un perill, això. Però bueno, clar, queden 2 capítols, s'estan posant les coses molt tenses, claro. Hay que acelerar.
0: Hem tingut temps, clar, una es pregunta, hem tingut temps per veure a un gos somiant amb el cul del Patriota, o sigui, vull dir...
1: Però això era molt bo, a mi em va fer molta gràcia.
0: Bueno, jo vaig quedar a quadros, eh? Però bueno, ja d'aquí 2 setmanes, programa ja parlarem de The Boys. I el número 1, evidentment.
1: El número 1 és Eufòria, a HBO Max.
0: Com no podia ser d'altra manera... Encara que The Boys està ahí, eh? Ja està ahí, però bueno, Euphoria és que els adolescents tiran molt, i les drogues també, ja ho hem dit. I ara, com sempre, deixem el nostre top 10 i anem a acabar el programa amb l'actualitat al món de les xarxes socials.

0: Doncs seguim parlant també de la sèrie The Boys, però en aquest cas no de la, potser de la seva trama en si, sinó de com Donald Trump continua arruïnant el final de la sèrie, Núria.
1: Doncs sí, The Boys sempre ha fet ironia de la situació política dels Estats Units, però recentment sembla que la realitat supera la ficció. Trump va penjar una fotografia feta amb intel·ligència artificial on es retratava a ell mateix com a Déu, i el creador de The Boys, Eric Kripke, explicava que això els havia arruïnat la sorpresa de Homelander a massa lluny, proclamant-se com un Déu.
0: Bueno, de fet, veiem l'actor que fa de Leche Materna, que m'encanta el nom en espanyol.
1: Sí.
0: Que ell és, no sé si de República Dominicana o de Centroamèrica, o sigui, llavors pues, és de parla hispana, i ve una entrevista on parlava de com just, és que estan flipant els mateixos actors, com en el mateix episodi surt i en la mateixa setmana passa això, és
1: sí.
0: Com que ells mateixos estan com flipant, no?
1: Yeah.
0: De això, que això es va gravar pues, fa més d'un any, i evidentment pues, ells no sabien que passaria coses d'aquestes, no?
1: És que, vull dir, Estats Units sempre tiene un as bajo la manga,
0: sí.
1: No? Per
0: sí,
1: dir-ho d'alguna
0: sí.
1: manera, perquè és que, no sé, és molt fort. I a més això que jo ara havent vist la sèrie, potser amb el context de dia d'avui, no? És a dir, la sèrie va començar...
0: El 2019.
1: Mm-hmm. Doncs havent tingut el context de moment de la candidatura del Trump, vull dir, hi havia coses que sortien de la temporada que és com, uau, en plan, esto,
0: sí.
1: bueno.
0: Sí, sí. Que... Evidentment... també Donald Trump s'injectaria el V1, no?
1: Sí, seria el dios supremo i sí, efectivament.
0: Com era la Iglesia Democràtica dels Estats Units o algo així?
1: Sí.
0: Algo així.
1: Bueno,
0: una parida el que fan a la temporada de Boys, increïble, no?
1: Sí.
0: Per cert, que no som, jo vull comentar el personatge de Firecracker, de Dinamita, ojalà hagués tingut un episodi per ella sola i no només un trosset, perquè m'estava encantant.
1: Sí.
0: I l'actuació d'ella em sembla de les millors de la temporada.
1: Sí, sí, totalment.
0: Bueno, coses que me niega la vida, no? I anem a acabar el programa, potser no és un contingut seria fil del tot, però sí hem tingut a moltes estrelles de les nostres sèries favorites a la Met Gala, Núria.
1: Doncs sí, la Met Gala és un dels dies més importants per la indústria de la moda i moltes celebritats no s'ho volen perdre. Amb la temàtica Fashion is Art, entre els convidats seria fills més destacats de la passarel·la, van destacar en Conor Story i a Hudson Williams de Heated Rivalry, Ayo Edebiri, Daisy Edgar Jones, Hunter Schafer o cantants com Sabrina Carpenter, Charlie XCX, Bad Bunny o Madonna.
0: Jo he alguns modelitos els he vist por ahí. I Hunter Schafer em va encantar.
1: Sí.
0: Amb aquest quadre, no?, de parada era.
1: Sí, anava guapíssimo.
0: Molt, molt guai, eh?
1: Sí.
0: Sempre, evidentment, com fan detallets, no?, amb el món de l'art i tot això.
1: Sí.
0: Pues, nos tienen ganados, no?
1: Jo és que valoro molt que a la Met Gala la gent se venga arriba, en plan, i facin coses realment. O sigui, a més, aquesta temàtica era com molt guai. O sigui, de fashion is art i la gent que ho ha fet és com... És una temàtica superxula. Hi ha una influencer americana, la Emma Chamberlain, que per mi va fer dels millors, que era així com una en plan, com pintura en oli en un pastit, o sigui, era xulíssim.
0: Uh-huh.
1: La Madonna també va fer referència a una obra d'art, vull dir que em sembla superguai que facin aquestes coses. I després, bueno, hay gente que se presenta i ja està.
0: Katy Perry també, per exemple,
1: sí.
0: Amb una màscara ja que era com esto que da punk aquí, no? Bueno, cadascú pues, té els seus gustos, no? Evidentment, però sí que és veritat que aquest mix, no?, amb la temàtica de l'art, home... Està molt guai, la veritat,
1: sí,
0: està molt currat.
1: Trobem a faltar la Zendaya, eh? O sea, esta senyora tiene que volver, porque...
0: A una Met Gala va ser, per exemple, el mític vestit aquell de la Rihanna, que era una tortilla, no?
1: Sí,
0: una truita, no? Per
1: sí,
0: bueno,
1: això era la Met Gala.
0: La Met Gala sempre no està membres, no? Evidentment.
1: Sí.
0: Doncs, bueno, veurem si la Zendaya l'any que ve està por ahí. No sé, s'ha casat encara amb el Tom Holland?
1: Sí, ja estan casats.
0: Ja estan casats, no?
1: Sí.
0: No sé, havia gent que
1: deia
0: que era fake
1: en
0: i
1: secret.
0: Tot, jo no sé. Doncs, bueno, fins aquí ha arribat amb la Met Gala aquest programa de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve. Parlarem del nou capítol d'Eufòria, com sempre, i de The Boys. I per acomodar-nos, us deixem amb el tema Hypnotized de Notorious. Esto es Big o B-E-G?
1: Big, jo dic,
0: big,
1: no?
0: Jo digo Big. Bueno,
1: sí.
0: Jo què sé. Que me vienen a lo mejor a pegar hostias aquí. La, gente, no? La cançó publicada al març de 1997 dins l'àlbum Life After Death apareix al segon episodi de la quarta temporada de The Boys, que The Boys també té molt bona música. I en aquesta vam fer una revista, una portada de revista que vam fer amb aquest tema, que era brutal. Un rim
1: sí.
0: que vam fotre, bueno, increïble. Amb Soldier Boy, que ja sabem que és el meravellós puto amo d'aquest món, no? És un personatge, bueno, estil The Boys, no?
1: Sí.
0: Ja ho sabem. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 8 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió del 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Dels esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranoencefàlic. I de la cultura us expliquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Sinfonia de Beethoven. Doncs ara mateix passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Comencem repassant quin temps ens espera de cara avui i també de cara al cap de setmana. I ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Ens arriba un cap de setmana que ha de ser molt típic del mes de maig. De fet, avui en serà una bona mostra. De moment, aquest matí, més aviat mig matí, migdia, els núvols s'han de fer més gruixuts a cavall de les comarques de Tarragona i de Barcelona, amb algun ruixat, però de moment molt esporàdic, molt local, bàsicament cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. També aquest matí algunes boires a la Catalunya central i les valls del Pirineu. Aquesta tarda, una mica més de rebombori, sobretot del prelitoral cap a l'interior. En general, més moments de núvols, tot i que amb clarianes cap a la Costa Brava, sobretot. I el cap de setmana que portarà més pluja el dissabte. Dissabte a la tarda, sobretot. Acabarà plovent a tot arreu, amb temperatura que anirà baixant al llarg del dia. Diumenge, més assolellat una altra vegada, amb boires matinals i durant la tarda alguns ruixats al Pirineu i a Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: I volem saber com se circula la xarxa viària catalana a aquesta hora. Connectem amb el RAC i amb la Laia Bonet. Molt bon dia, Laia.
3: Bon dia. Doncs ara mateix destaquem 4 quilòmetres de cues al cinturó del litoral en sentit sud i a la Ronda de Dalt retencions cap al Nus del Llobregat. Pel que fa a la A2, hi ha aturades a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap als seus països d'origen, tret dels 14 espanyols que seran traslladats a Madrid i faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica la Rosana Martínez.
4: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
5: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
6: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas, respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
4: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
7: This is not COVID, this is not influenza.
8: Això no és la Covid, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: 7 i 7 minuts, el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. És una crònica de la Maite Polo.
9: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
10: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
9: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: Avui divendres es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema el triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
11: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
2: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó XIV anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: En un altre ordre de coses, us expliquem que el ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu-Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit de Netanyahu. Ens ho amplia Lamón Carvajal.
12: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu-Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
13: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
12: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu-Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Doncs justament des de la Global Sumut Flotilla Catalunya alerten que la vida de Saif Abu-Keshek corre perill arran, com ens deia ara Lamón Carvajal, d'aquesta vaga de fam seca que va iniciar des de la seva detenció a Israel juntament amb el brasiler Thiago Ávila. L'entitat denuncia el que qualifica com un silenci de la Unió Europea davant d'un ciutadà català europeu arrestat en aigües internacionals. Entitats de suport a Palestina també han denunciat la repressió policial de les mobilitzacions de la setmana passada i han convocat una concentració demà, coincidint amb el Dia d'Europa. I avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té tots els detalls en Lluís Mata.
14: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de tres mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara. Això sí, en cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: I encara parlant d'infraestructures, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no trobi una solució definitiva als reiterats talls als túnels de Bracons. Es tracta d'un fet habitual i que s'ha accentuat en els darrers temps a causa de les pluges que han fet que hi hagi més filtracions d'aigua a l'interior d'aquests túnels. Des de l'Ajuntament demanen una millor informació i logística a l'hora d'efectuar els talls de circulació, especialment quan són talls complets. N'informa en Gerard Puigdemont, d'Olot Televisió.
15: En la darrera reunió amb responsables del Departament de Territori, l'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, va demanar més informació a l'hora de fer talls parcials i totals de la circulació als túnels de Bracons. Des de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas asseguren que s'han trobat amb casos de talls que han molestat a veïns i a usuaris de la via.
16: Que en un poble com el nostre, al final la gent truca a l'Ajuntament o a l'alcaldessa directament. A mi no em fa res que els meus veïns tinguin el meu telèfon i entenc perfectament que si et trobes penjat en el viaducte, doncs que em truquin. L'únic, el problema és quan jo no els hi puc donar resposta perquè de l'altre cantó no m'han, des de la central dels túnels, no m'han donat la informació del perquè s'han tancat.
15: De tant en tant també es talla el pas al túnel de Sant Esteve d'en Bas. Posen d'exemple un dels darrers tancaments que era per substituir la megafonia i per millorar la seguretat del túnel. El túnel es va tancar, però des de l'Ajuntament asseguren que no va ser fins després quan van poder saber-ne els motius.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació han denunciat el suposat cas de dues agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Els docents demanen ara al govern que doni explicacions dels fets i aclareixi aquesta suposada pràctica. Asseguren que aquest moviment posa en dubte la qualitat democràtica del govern i reclamen de nou que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Finalment, defensen el dret sindical i el dret de reunió davant d'aquesta presumpta infiltració policial. I no deixem encara el pols amb educació perquè les treballadores de les escoles Bressol han estat les primeres d'engegar la nova tongada de vagues educatives. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. El personal del 0 als 3 anys ha sortit al carrer a les 4 capitals catalanes. A Barcelona, la manifestació ha arrencat als Jardinets de Gràcia i ha anat fins a la delegació del govern. Ens ho explica l'Esther Minguell.
17: Sota el lema No podem més, no la precarització i dignitat al 03, més d'un miler de treballadores de les escoles Bressol, tant públiques com privades i concertades, s'han manifestat per reclamar més recursos i una unificació de criteris entre els diversos models de gestió. Ho explica Gina Rius, portaveu de la plataforma 03.
18: La nostra reivindicació és clara, que des de la comunitat autònoma també comencin a lluitar per unes millores reals, que parin de tirar la pilota a les administracions locals. El finançament és essencial i ha de venir des del Departament d'Educació, des de la Generalitat. Estem tipes ja d'estar sota un paraigües amb 5 models o 6 de gestió diferents.
17: Les educadores demanen més personal per atendre la primera infància amb menys ràtios i millores salarials.
19: Ens preocupen les condicions que tenim nosaltres laborals i les condicions en què estan els infants perquè no arribem. Amb les ràtios que tenim és impossible arribar a 20 infants una persona.
20: No tenim parella educativa, tenim unes ràtios igual que la pública, però les mans són bastant més justes i el salari no és el mateix.
21: Les ràtios estem omplertes i no hi ha mans, no podem més.
17: El col·lectiu ha convocat una altra aturada el dia 20 de maig a tot Catalunya i el dissabte 23 una manifestació a Madrid.
1: L'Audiència de Barcelona ha deixat en llibertat amb mesures cautelars la mare del nadó empresonada per suposadament maltractar el seu fill juntament amb el pare de la criatura. Tots dos van ingressar a presó a finals de març després de diverses visites en centres sanitaris que van acabar amb un diagnòstic de lesions greus i continuades i fins i tot agressió sexual. Segons l'atestat dels Mossos, els indicis contra la mare s'han anat debilitant, malgrat que no es descarta la comissió de delictes per omissió. Per contra, les proves assenyalen el pare, ja que es recullen testimonis que tractava el nadó de forma brusca, si bé són més dubtosos els indicis sobre agressió sexual. El nadó està ara a càrrec d'una família acollidora. I la Unió Europea ha arribat a un acord per prohibir a partir de desembre els sistemes d'intel·ligència artificial que generen contingut sexualment o íntimament explícit sense consentiment o material d'abús sexual infantil. Es tracta d'una petició que havia fet Espanya en el marc de les negociacions entre el Consell de la UE i el Parlament Europeu per introduir diversos canvis a la Llei d'Intel·ligència Artificial Europea. A més, s'ha acordat ajornar l'aplicació de les normes que han de regular els sistemes d'IA considerats d'alt risc, com l'ús en la gestió de fronteres o en sistemes de biometria fins al desembre del 2027. L'Ajuntament de Tarragona i el Port treballen per diversificar l'activitat de la confraria de pescadors. L'objectiu és fer-la més viable econòmicament i garantir-ne el futur. Una de les propostes és fer-hi un obrador per transformar i donar valor al peix que es pesca a la ciutat. En tenen més detalls els companys de TAC12.
0: Diversificar per sobreviure és el que busca la confraria de pescadors de Tarragona amb el suport de múltiples actors. L'Ajuntament de Tarragona i Tarragona Impulsa van arrencar aquest abril un estudi de viabilitat d'alternatives per garantir la supervivència de l'agrupació de professionals de la pesca. El Port de Tarragona finançarà el projecte guanyador vora 1 milió d'euros gràcies en bona part a una subvenció europea. Per la banda de la Generalitat, ple recolzament a qualsevol de les conclusions que s'extreguin ja el mes de juliol.
3: No pensar que tot està determinat. Us anirà bé si ens hi posem. No està escrit enlloc que la pesca, que cada dia hi hagi menys gent, menys pescadors, menys barques, menys joves. Aquesta és la lògica que hem de canviar, però no podem seguir fent les mateixes coses que fèiem fins ara, perquè tot ha canviat.
0: Abans que els estudis de necessitats de mercat econòmic i financer estiguin enllestits a inicis d'estiu, ja hi ha una idea que ronda amb molta força. Es tracta d'un obrador a imatge del model que ja existeix al Cantàbric, on es pugui treballar el peix, cuinar-lo o valoritzar-ne les restes. Es vol que hi guanyi la confraria, però també restaurants o peixateries.
1: 10 minuts i arribarem a 8:15 del matí. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradors de Finques de Girona ha presentat la signatura d'un conveni que permetrà engegar una prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori per tal de restablir l'ordre a les comunitats de propietaris. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat present a la signatura i ens ho explica en Marc Guives, de Televisió de Girona.
22: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Col·legi d'Administradores de Finques de Girona ha presentat la signatura del conveni que permetrà engegar la prova pilot a 20 edificis de la Generalitat arreu del territori, però la gran majoria a Font de la Pólvora i Figueres Oest. La consellera Paneque, present a la firma, ha ressaltat la importància de la cohesió social i l'objectiu d'aplicar aquestes polítiques per assolir el percentatge d'habitatge públic mercat.
23: Estem fent polítiques que mai abans s'havien desenvolupat, estructurals. Per tant, són polítiques que s'han de mantenir en el temps per poder arribar a aquest 15% d'habitatge públic a Catalunya.
22: Així doncs, aquest conveni buscarà posar ordre en barris on la situació no està del tot regulada.
1: Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts. Després d'encadenar 10 victòries a la Lliga, els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
24: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es. Y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores. Siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras durant un entrenament d'aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. Aquesta jornada també té un partit decisiu l'Espanyol que buscarà contra un rival directe, el Sevilla, un triomf que l'apropi a la permanència matemàtica. Els blanquiblaus visitaran demà el Sánchez-Pizjuán amb l'objectiu de trencar amb la mala dinàmica de 17 partits sense guanyar. El conjunt andalús marca la permanència amb 2 punts menys que els de Manolo González. El capità de l'equip, Javi Puado, lesionat de llarga durada, confia en la cohesió del vestidor per superar la delicada situació actual.
25: Hem de ser en aquest moment un equip unit per treure aquesta situació que va endavant. El que volem és que l'Espanyol segueixi a primera divisió, primer els jugadors, perquè és molt important per a un jugador estar a primera divisió, et quedis, marxis, passi el que passi. I el club ha d'estar a primera divisió perquè és un club de primera divisió, però repeteixo, això s'ha de transmetre al camp i que es demostri.
1: A la primera federació masculina, a la tercera categoria estatal, el Sabadell disputa aquesta nit un partit clau en la lluita per aconseguir l'ascens directe. Els vallesans, segons amb els mateixos punts que el líder, l'Aldenc, visiten el tercer classificat, el filial de l'Atlètic de Madrid, a partir d'un quart de deu. Ens amplia la informació des de Televisió de Sabadell, el Joan Muñoz.
4: El Sabadell intentarà guanyar, sumar 68 punts i assegurar matemàticament la segona posició per centrar-se, ara sí, en la lluita pel campionat. Davant, però, tindrà un filial colchonero que també vol aspirar a l'ascens.
5: Som molt bons, per això estan on estan a la classificació, i nosaltres som molt bons, per això estem on estem a la classificació. Llavors, un partidàs, i un partidàs que el Sabadell formarà part d'aquest partidàs de la primera ref, que segur que tothom està pendent de veure què passa, i nosaltres, des de la nostra col·lectivitat i la nostra gana i el nostre joc, doncs anirem allà a guanyar.
4: Atlético madrileño i Sabadell es veuran les cares a partir d'un quart de 10 de la nit.
1: La cultura ens situa avui a l'auditori que cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Més detalls amb la crònica de David Navarro.
6: El nou director de l'auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlo al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
7: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
6: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back. A tot plegat cal afegir grans noms internacionals com el de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Nova York.
1: I la Casa de Cultura de Girona acull l'exposició temporal Dizzy's Pop, que es va inaugurar ahir i es podrà visitar de manera gratuïta fins al 4 de juliol. La mostra plega obres d'Andy Warhol, Takashi Murakami o Banksy, amb l'objectiu d'explicar els inicis d'aquest corrent artístic que va néixer a la dècada dels 50 al Regne Unit i es va popularitzar als Estats Units.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida a la calma i missatge de tranquil·litat que ha llançat el govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 8 de maig. Salut rebaixa dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en la revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. De seguida connectarem en directe amb l'estació de Sants de Barcelona per veure com ho valoren els viatgers més matiners. Els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'agents dels Mossos d'Esquadra infiltrades en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. Reclamen explicacions dels fets al govern i que es retiri el pla pilot per introduir policies als centres educatius. Parlarem de tot plegat amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Pel que fa als esports, Barça i Real Madrid preparen el decisiu clàssic de diumenge des de posicions antagòniques. Mentre l'equip blaugrana l'afronta amb la il·lusió de ser campió si puntua contra l'etern rival, el conjunt blanc la setmana està marcada per la mala maror dins del vestidor. El darrer capítol ha estat una batussa entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per traumatisme cranioencefàlic. I de la cultura destaquem que l'Auditori busca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC durà a escena una quinzena d'estrenes i la banda prepara la 9a Simfonia de Beethoven. I quan passen 3 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis pel que fa a anotant-vos una qüestió. Vaja, sembla que sí que tinc a punt el trànsit. Us anava a parlar primer d'una incidència de Rodalies, però comencem pel RAC. Una avaria a l'A2 genera a aquesta hora cues a Sant Vicenç dels Horts cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a l'AP7. Retencions també a l'altura de Barberà del Vallès, direcció Tarragona, pel que fa al cinturó de litoral, 4 quilòmetres de cues en sentit sud, i a la Ronda de Dalt destaquem retencions cap al Nus de Llobregat. Ara sí, pel que fa al transport públic, ara mateix es registren retards als trens que circulen al tram entre Cambrils i Vinaròs pel robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea Amposta. I pel que fa al temps, som a les portes d'un cap de setmana típic del mes de maig. De moment, aquest matí, els núvols s'han de fer més gruixuts entre les comarques de Tarragona i Barcelona. S'espera algun ruixat esporàdic cap a l'Ebre o també a les muntanyes del prelitoral barceloní. I aquesta tarda hi haurà més moviment amb més moments de núvols del prelitoral cap a l'interior. La pluja arribarà a tot arreu dissabte a la tarda i la temperatura baixarà una mica. Diumenge serà un dia més assolellat, amb ruixats al Pirineu, i a Lleida ja a la tarda doncs també es repetiran aquests ruixats.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el govern espanyol llença un missatge de tranquil·litat i garanteix que no hi haurà cap contacte de la població de les Canàries amb el passatge del creuer afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. Diumenge, l'Ondius fondejarà, però no atracarà al port, i la previsió és que la repatriació no comenci fins dilluns. Tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran traslladats a Madrid i que faran quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Ens ho explica tot plegat la Rosana Martínez.
2: El govern d'Espanya envia un missatge de tranquil·litat a la població pel que fa a l'evacuació del creuer MV Ondius. Cap passatger o tripulant sortirà del buc ni entrarà en contacte amb ningú fins que els traslladin a l'aeroport. Pel que fa als 14 espanyols, aniran a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per fer quarantena i les persones d'altres nacionalitats seran traslladades al seu país d'origen. Tots ho faran seguint estrictes protocols de bioseguretat, segons han explicat la secretària general de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el director general de Salut Pública, Pedro Gullón.
3: No va a salir nadie de ese buque, de ese crucero, que no vaya a ir directamente al aeropuerto para ir a su país de origen. Se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir.
4: Estamos ahora mismo cerrando el protocolo, que lo estamos tratando en común con todas las comunidades autónomas, respecto al tiempo de cuarentena. Hay que tener en cuenta que una cuarentena significa, de alguna forma, no estar en contacto con otras personas. Es la definición de cuarentena. Sin embargo, tenemos que terminar de valorar los tiempos.
2: Les autoritats insisteixen que, tot i que la situació és seriosa, el brot es considera limitat i no existeix cap amenaça descontrolada per la salut pública.
1: Doncs davant l'alarma social desfermada per les característiques d'un virus força desconegut fins ara, l'Organització Mundial de la Salut ha garantit que el risc per a la salut pública global és baix. L'entitat deixa clar que els 8 contagis detectats fins ara s'han donat per un contacte molt estret i que no som en cap cas davant de la situació d'ara fa 6 anys amb el coronavirus. Maria Van Kerkhove és directora de gestió d'epidèmies i pandèmies de l'OMS.
5: This is not COVID, this is not influenza.
6: Això no és la COVID, no és la grip. Es propaga de manera molt diferent. Així doncs, estem donant suport als operadors del vaixell en les mesures de mitigació que s'implementen a bord. I tal com hem dit, estem treballant per tenir un procediment de desembarcament adequat i complet, pas a pas.
1: Avui també és notícia que el Departament de Salut rebaixa dels 15 als 12 anys l'edat de la població diana per prevenir les malalties de transmissió sexual. Per això, els pediatres preguntaran per protocol als nens i nenes sobre les seves relacions afectives ja en la revisió dels 12 anys. És una de les mesures d'un nou pla del Departament de Salut per frenar l'increment continuat dels contagis que s'han multiplicat per 5 des del 2016 entre els menors de 25 anys. En té més detalls la Maite Pol.
7: Durant el curs vinent s'enfortirà l'educació afectiva i sexual a les aules de secundària i es promouran els referents per a les ITS, les infeccions de transmissió sexual, als centres d'atenció sanitària. Les malalties més freqüents són per aquest ordre la clamídia, la gonorrea i la sífilis. I l'augment exponencial en la darrera dècada s'explica, segons els experts, per un canvi d'hàbits socials. Jordi Casabona és representant del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya.
8: Hi ha molts determinants nous que no hi eren fa 15-20 anys, com pot ser el canvi de patró sexual, la concurrència entre les relacions, no?, que es tenen més d'una relació al mateix temps, la dramàtica disminució de l'ús del preservatiu, l'aparició de fenòmens com el chemsex o les pròpies xarxes socials, que expliquen, evidentment, un major grau d'exposició i, per tant, una major incidència i prevalència d'aquestes infeccions, el que fa que la resposta hagi també de ser més complexa del que era fins ara.
7: A banda de reforçar la prevenció, el Departament de Salut millorarà la coordinació entre tots els nivells assistencials i amb els serveis comunitaris.
1: 5 minuts per arribar a 7:45 i avui també us hem de parlar de Lleó 14, perquè aquest matí es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita on també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona, des de la catedral fins a la Sagrada Família. En té tots els detalls en Jordi Casino.
9: En la presentació de l'agenda detallada del viatge a Catalunya que es feia justament al Temple de Gaudí, els responsables de l'arquebisbat xifraven en prop de 50.000 les persones que podran veure en directe els diferents actes previstos, sent el de Montjuïc el més destacat. Un cop reduït el seu aforament per motius de seguretat i pels diferents compromisos, a través de la pàgina web Alça la Mirada només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. Un lema al triat per a l'ocasió creat des de Barcelona i que acaba sent l'oficial de la visita. David Abadies és el bisbe auxiliar de Barcelona.
10: Aquest lema surt aquí, es crea a Barcelona, i justament es crea contemplant aquest gest que ara també comentava el senyor Cardenal, d'alçar la mirada contemplant la torre de la Sagrada Família, la torre de Jesucrist. Aquest gest que està fent tothom pel carrer, doncs ara és una manera també de convertir-lo en aquesta frase, que és una frase també que té un element molt inclusiu. És un element també que convida a aixecar la mirada des de molts àmbits. Ho pots fer des de la bellesa, ho pots fer des de l'arquitectura, ho pots fer des de la meravella, ho pots fer des de la fe, ho pots fer des de l'esperança.
9: Pel que fa a la resta de la visita, Lleó 14 anirà, com ja s'havia anunciat, a la catedral, on farà una missa, a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús, visitarà la parròquia de Sant Agustí, la presó de Cambrians 1 i l'abadia de Montserrat, a més de reunir-se amb les principals autoritats de manera oficial i amb persones o entitats de forma privada, entre les quals se podria haver-hi associacions de víctimes d'abusos de l'Església.
1: El ministre d'Afers Exteriors i de la Unió Europea, José Manuel Álvarez, ha demanat a Israel l'alliberament de l'activista catalano-palestí Saif Abu Keshek, un dels líders de la Sumut Global Flotilla, segrestat i retingut per l'exèrcit d'Israel. Ens ho amplia Lamont Carvajal.
11: Al Congrés de Diputats, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha explicat que ha convocat l'encarregada de negocis d'Israel per demanar-li que alliberin l'activista Saif Abu Keshek. Álvarez ha assegurat que la detenció és il·legal i inadmissible.
12: Y les informo que ayer hemos vuelto a convocar a la encargada de negocios de Israel para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano.
11: Esquerra Republicana li ha reclamat més pressió per aconseguir l'alliberament de Abu Keshek. Junts ha dit que es gesticula massa amb aquest cas. Saif i el brasiler Thiago Ávila estaran retinguts com a mínim fins diumenge. Els seus advocats asseguren que els han torturat. El catalano-palestí fa vaga seca, és a dir, ni menja ni beu.
1: Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. El servei era gratuït, recordem-ho, des de finals de gener, per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida. En té més detalls en Lluís Mata.
13: Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on encara hi havia incidències, de manera que Rodalies ja està oferint el 96% del servei. És per això que després de més de 3 mesos de gratuïtat, el servei tornarà a ser de pagament a partir d'aquest dissabte. Ja no seran vàlides les targetes sense cost que oferia Renfe fins ara, això sí. En cas que algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents de Gaudí en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Els títols de transport disponibles van des dels bitllets individuals fins als abonaments per viatjar de forma il·limitada per tota la xarxa de Rodalies de Catalunya per 20 euros al mes. És un títol unipersonal, la meitat de preu per als joves i gratuït fins als 13 anys. També hi ha l'opció d'adquirir targetes de 10 viatges que es poden gaudir durant un any amb preus que van des dels 11 euros amb 70 per una zona als 54,40 per 6 zones. A més de Rodalies, també tornaran a ser de pagament els trens regionals, tot i que amb descomptes del 60% per als adults i del 70% per als joves.
1: Doncs a aquesta hora volem saber si els usuaris tenen clar que a partir de demà s'ha acabat viatjar de franc a Rodalies, si en són conscients i com ho encaren. A l'estació de Sants de Barcelona hi hem enviat un equip de la xarxa amb el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia. Com reben els usuaris aquest retorn als abonaments?
14: Bon dia, Helena. Aquest període de gratuïtat de 3 mesos ha estat una manera de compensar els usuaris en plena crisi de Rodalies. Crisi que, recordem, va provocar l'accident mortal de Gelida el passat 20 de gener i també les incidències que va deixar el seu pas al temporal del passat hivern. Sigui com sigui, a partir de demà els usuaris hauran de comprar a través de les màquines expenedores els títols, títols propis de Renfe o bé els integrats amb altres transports públics. Què n'opinen els usuaris? Preguntaves, Helena. Doncs n'hi ha que s'han assabentat i han recordat que avui és l'últim dia dels abonaments gratis i d'altres consideren que aquesta mesura s'hauria d'haver allargat en el temps fins la recuperació total del servei ferroviari.
15: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
16: Mira, yo la única queja que tengo es que a partir de hoy nos quieren cobrar nuevamente los billetes, los recorridos son el doble de tiempo, yo entro a las 10, salgo a las 7 de la tarde de mi casa para llegar puntual y me parece que hasta que la frecuencia no sea la misma sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
17: Sí, sí, s'ha informat correctament. Ara, que després funcioni o no funcioni i tot vagi com hagi de... La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
14: I durant aquests 3 mesos gratis dels abonaments a Rodalies, els tècnics han inspeccionat gairebé 300 punts de la xarxa ferroviària i han estabilitzat 65 dels considerats 90 punts crítics. Amb el servei recuperat en un 96%, Renfe, també els governs central i català, han decidit posar fi a aquest període de gratuïtat.
1: Molt bé, Anna, doncs ja ho veurem. Si funciona, pagar no costa. Ara, si les coses continuen anant malament, ja veurem què passa. Gràcies per la fotografia. Tornarem més endavant a connectar amb vosaltres. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Mentre continua el degoteig d'instituts que es donen de baixa del programa pilot per incorporar agents de paisà als instituts, als seus centres, i després d'escoltar el rebuig de bona part de la comunitat educativa, avui volem saber què en pensen els qui han de treballar directament. Ens acompanya aquest matí Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
18: Hola, bon dia, gràcies.
1: Quines són les directrius que us ha donat el govern de la Generalitat sobre la vostra tasca als centres educatius? Quines feines concretes assumiran els agents i quines no?
18: Doncs miri, vagi per davant que nosaltres com a sindicat no hem tingut informació d'aquest pla pilot més enllà del que s'ha publicat a premsa. Estem esperant que a la propera sessió del Consell de la Policia se'ns donin detalls. Però en qualsevol cas, ja li avanço que ja s'ha dit a mitjans de comunicació, la nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic precisament per evitar que el conflicte vagi a més i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Doncs comencem malament per el que ens comentava vostè també al principi de la seva declaració. D'altra banda, dit això, quina formació específica han rebut per treballar amb adolescents i conflictes escolars? És una formació nova? És una formació obligatòria que ja solen fer? I és suficient per assumir aquest repte?
18: Val a dir que les persones que estan treballant amb les oficines de relacions amb la comunitat o les Mossos de proximitat, que seran els que assumiran segurament aquest rol, són persones que tenen formació en tots els àmbits que li he esmentat anteriorment, tant en mediació com en resolució de conflictes. I també no s'ha d'oblidar que dins de l'organització hi ha molt valor i hi ha persones doncs, que tenen sense ànim de substituir ningú, però sempre pot ser molt positiu el fet que moltes persones tenen formació en educació social, en psicologia, etc. Per tant, les persones que assumiran aquestes tasques 100%, a banda que és una cosa absolutament vocacional, són persones que estan preparades 100% per assumir aquest rol.
1: Si em permet, avui també li he de preguntar sobre aquesta notícia, aquesta polèmica que s'ha generat arran la possible infiltració de dos Mossos en una assemblea de docents aquest dimecres. Se suposa que aquestes trobades educatives haurien de ser espais blindats pels mestres i pels professors, no?
18: Em permetrà, i perdoni vostè, però aquesta informació o la valoració que es faci d'aquests fets penso que no es correspon a nosaltres com a sindicat, sinó que qui el correspon és al Departament d'Interior. Són ells qui han de donar explicacions, o potser la consellera, no? En tot cas, nosaltres només podem dir que prudència, i pensem que no som la veu que hem de donar resposta a això.
1: Molt bé, Imma Viudes, jo de tota manera li havia de preguntar, era actualitat i teníem a una persona del sindicat dels Mossos i per tant era pregunta com aquell qui diu obligada. Gràcies doncs per atendre'ns i per intentar aclarir-nos el que no teníem clar. Bon dia, que vagi molt bé.
18: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. Som a les portes d'un cap de setmana de clàssic històric, ja que el Barça podria guanyar la Lliga diumenge si puntua davant l'etern rival. El duel, que torna al Camp Nou després de 3 anys, comptarà amb el possible retorn de Rafinha, que ja podria disposar de minuts després d'encadenar 10 victòries a la Lliga. Els de Flick afronten la visita blanca carregats de motivació. Gavi analitza què suposa la disputa d'un clàssic i per on passa la recepta per endur-se el triomf.
19: Desde las categorías inferiores se vive mucho ya sabes lo que es, y yo por suerte he jugado en las categorías inferiores muchísimos clásicos y tampoco hay mucha diferencia entre un clásico en el primer equipo y un clásico en las categorías inferiores, siempre son muy intensos y se tiene que ir al 200% para ganarlo.
1: El Real Madrid vindrà al Camp Nou després d'una setmana marcada per la mala maror. Un enfrontament violent entre Tchouaméni i Fede Valverde ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital per un traumatisme craneoencefàlic que el mantindrà de baixa entre 10 i 14 dies. El club també ha obert un expedient disciplinari a tots dos jugadors. La baralla se suma a una altra batussa entre Rüdiger i Carreras, que també ha transcendit aquesta setmana. D'altra banda, Mbappé continua sent dubte per problemes musculars. I avui coneixerem el campió de la Copa Catalunya femenina. L'Europa i l'AEM Lleida se citen a la final, que es disputarà a Vilanova i la Geltrú. Els dos equips han coincidit aquest curs a la primera federació, la segona categoria estatal, si bé tots dos han certificat ja el descens de categoria. Les lleidatanes opten a guanyar el títol per segon cop, després d'haver-ho aconseguit fa 3 cursos, mentre que el femení graciang s'estrena a la final. Els entrenadors, Nani Aces, de les barcelonines, i Rubén López, de les lleidatanes, expliquen com arriben a la cita.
20: Jo crec que l'AEM afrontarà el partit igual que nosaltres, amb molta il·lusió. Elles sí que tenen una Copa Catalunya i al final nosaltres, doncs, amb aquest repte nou de poder incorporar la Copa aquí a les nostres vitrines.
21: És molt maca la competició i molt maco el títol. Llavors ens hem d'il·lusionar, hem d'intentar guanyar per l'AEM, per nosaltres i per l'afició. Aquestes jugadores mereixen celebrar alguna cosa. I si és una final de Copa Catalunya, doncs molt millor.
1: I l'Espart Girona va perdre per la mínima, 67-66, davant del València en l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines, amb moltes baixes, perdien de 10 punts quan faltaven 3 minuts i mig per al final, però un parcial final de 2-11 va permetre mantenir viva la sèrie. Diumenge, les de Roberto Íñiguez hauran de remuntar a Fontejau per ser a la final. El tècnic va acabar el duel satisfet per l'actuació de l'equip, però empipat pels insults d'alguns aficionats valencianistes.
22: Orgulloso.

0: i el DM Grup Mollet dels quarts de final del play-off d'ascens a la segona federació de bàsquet. Malgrat jugar al Serrallo, la plantilla de l'equip vallesà confia en fer un bon paper, ho explica el jugador Àngel Soto.
1: Intentar trobar els seus punts dèbils, tenir present els seus punts forts per també intentar subsanar-los en defensa i en atac intentar castigar. És una missió supercomplicada, no? Però jo crec que tenim les eines i l'equip i la motivació per treure-ho endavant i el lema vindria a ser una miqueta aquest, no? De si no és ara, quan?
0: El balonmano granollers debuta aquest migdia a la Copa de la Reina d'en Bol, que es disputa fins diumenge a Sant Sebastià. L'equip vallesà s'estrenarà en els quarts de final contra el Gran Canària. El tècnic, Robert Cuesta, diu que arriben motivades i preparades.
2: Amb moltíssimes ganes de poder competir ja, de debutar ja en aquesta competició tan maca que no sabem si la tornarem a jugar o no. Per tant, és molt important que gaudim durant els 60 minuts. Hem treballat molt bé, sí que és cert que no hem tingut competició real, però sí que hem tingut entrenaments molt, molt bons i estem molt conscienciades de la importància d'aquests quarts de final i del premi que suposa.
0: L'Auditori cerca l'equilibri entre llegat i descoberta en la primera temporada amb Víctor Medem al capdavant de la institució. L'OBC farà 14 estrenes i la banda prepara la novena de Beethoven. Gustavo Dudamel, al capdavant de la Filarmònica de Nova York, és un dels grans noms internacionals. Ens ho explica en David Navarro.
3: El nou director de l'Auditori, Víctor Medem, vol marcar el camí en la seva primera temporada al capdavant de la institució. Per a ell, l'Auditori és una casa pensada per fomentar i projectar talent, i un bon exemple n'és la decisió d'anomenar quatre artistes residents, una soprano, una compositora, una pianista i una artista multimèdia. En la que qualifica com la millor sala simfònica del país, el paper de l'OBC és fonamental. Amb Ludovic Morlot al capdavant, aquesta temporada serà la que més estrenes presenti, però sense oblidar d'on venim.
4: Sempre és aquest equilibri, sempre és aquesta idea de poder connectar amb el nostre llegat, però al mateix temps estar sempre oberts a la descoberta i a les noves creacions. No?
3: Pel que fa a la banda, el seu programa barreja una diversitat de repertoris i gèneres, però destaca una versió per ensemble de vents de la novena sinfonia de Beethoven. En una temporada intensa, també destaca el protagonisme de la música de cambra, amb una trentena de concerts, i l'antiga, amb Jordi Savall com a figura més destacada. Sense oblidar festivals com el Subsonic o cicles com Sessions o Sit Back.

0: les 8 del matí i és 8 de maig.
1: Rubí al dia.

ferro vinent José Muñoz demana calma davant el cas de la creuer amb antivirus. El cap de Salut Internacional del Clínic assegura que el risc de contagi per a la població és molt baix i defensa que els protocols sanitaris permeten gestionar la situació amb garanties. El PSC preveu activar el bus a demanda a les urbanitzacions abans del 2026. El govern assegura que el nou servei vol garantir transport públic a zones allunyades de les línies urbanes i defensa també millores de seguretat a l'entorn de l'Institut JB Foix.

Formatge torna amb música, gastronomia i marques locals. La Rambla del Ferrocarril acollirà del 15 al 17 de maig una nova edició de la cita que aquest any incorporarà per primera vegada dues cerveseres artesanes rubinenques. En esports, tot obert encara a la classificació de la Lliga Elite. La Unió Esportiva Rubí jugarà aquest dissabte un partit clau a la Verneda.

0: abans d'entrar en matèria, primer volem saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem, com sempre, de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser variable, però en general no ha de ploure gaire a gran part de Catalunya. Sí que tindrem alguns ruixats, sobretot a partir del migdia i els primers a les muntanyes del prelitoral de Tarragona o de Barcelona, per tant, cap a les muntanyes dels Vallesos, el Penedès, també l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, les muntanyes dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda ja aquests ruixats sí que es faran més abundants, sobretot a la Catalunya central i al Prepirineu, quan més cap a la costa, fins i tot moments de clarianes. I la temperatura no ha de variar. Per tant, de calor intensa de moment avui no en tindrem. Ho anirem seguint a la xarxa.

0: doctor José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l'Institut IS Global, especialitzat en epidemiologia, llença un missatge de tranquil·litat respecte a l'arribada d'un creuer a les Canàries amb passatgers afectats per antivirus. En el marc de la darrera edició de la tertúlia de Ràdio Rubí, l'expert rubinenc ha analitzat la naturalesa d'aquest virus i ha subratllat que, tot i la seva gravetat clínica, el risc per a la població general és baixíssim i que el sistema sanitari espanyol està perfectament capacitat per assumir-ho. Segons ha explicat Muñoz, els antivirus són un grup d'uns 20 virus que es transmeten principalment a través de rosegadors. Encara que en alguns casos americans poden provocar una pneumònia viral greu amb una mortalitat d'entre el 30 i el 40%, Muñoz ha estat contundent en afirmar que no ens transmeten directament de persona a persona de forma fàcil. Respecte a la situació específica del vaixell que es dirigeix a les Canàries, Muñoz ha indicat que la situació és manejable sempre que s'apliquin els protocols de salut pública ja establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts. És entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació adequada i això.
0: Aquesta, ahir a la tarda, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va anunciar que el creuer fondejarà l'arxipèlag, però no atracarà al port de Granadilla al sud de Tenerife. Així ho va explicar en una atenció als mitjans després de reunir-se amb la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Àngel Víctor Torres. Segons ha detallat Clavijo, l'evacuació dels passatgers es farà a través d'una llanxa. José Muñoz recorda que encara no sabem exactament com s'han contagiat aquests creueristes.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foco al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: L'investigador ha reconegut que entén la preocupació ciutadana pel trauma viscut amb la Covid-19, però ha diferenciat clarament la percepció subjectiva de la por de la realitat mèdica objectiva. En aquest sentit, Muñoz ha defensat que el personal sanitari està preparat i sap exactament com actuar seguint els criteris de bioseguretat. Al nostre web trobareu la tertúlia en la intervenció íntegra del doctor Muñoz. I l'activista terrassenca Judit Pinyol, retinguda la setmana passada per Israel juntament amb altres membres de la flotilla Global Sumun, assegura que el govern de Benjamin Netanyahu ha estat torturant Saif Abukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes capturats en la mateixa acció i empresonats a Israel. Pinyol es mostra molt preocupada pel seu company, que pot acabar molt malament si no se l'allibera immediatament, i recorda que la pràctica d'empresonar rivals sense càrrecs concrets és habitual en aquest conflicte. Són famosos els casos del doctor Hussam Abu Safiya o de Marwan Barghouti, però hi hauria uns 10.000 palestins més no tan mediàtics en la mateixa situació, inclosos 500 menors d'edat.
2: Empresonades en unes condicions infrahumanes, passant fred, passant gana, passant set, passant por, patint tot tipus de maltractaments. Sabem també que els nostres companys estan sent sotmesos a maltractaments greus. Sabem que els han torturat i ho sabem perquè des del vaixell sentíem els seus crits. És a dir, més d'un company va veure com els tenien i han estat torturats en aigües gregues, europees.
0: Pinyol ha visitat aquest dijous la concentració de l'ONG Rubí Solidari i altres entitats organitzen setmanalment contra les guerres i ha demanat una mobilització de la societat civil per la causa palestina. Recordant que Pinyol i 170 activistes més van ser detinguts el dijous quan l'exèrcit israelià va interceptar la meitat dels 58 vaixells de la flotilla que vol fer arribar aliments i ajuda humanitari a la franja de Gaza. Una actuació feta en aigües del Search and Rescue, la frontera entre aigües sobiranes internacionals, a uns 100 metres, 100 quilòmetres, volíem dir, de l'illa grega de Creta i sota sospita de maltractaments. Ni les entitats pro drets humans ni el mateix govern espanyol dubten a titllar-ho de detenció il·legal o fins i tot segrest. La gran majoria dels detinguts, com Pinyol, han pogut tornar, però Israel manté empresonats sota càrrecs de presumpte terrorisme dos activistes, el palestino-espanyol Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila. El primer ha escalat la seva vaga de fam a vaga seca i ja no pren líquids. Com a part de la lluita social, Pinyol creu que la gent s'ha de manifestar i complir el boicot a productes israelians. En aquest sentit, posa el focus en Teva, una farmacèutica israeliana que, entre altres, proporciona fàrmacs genèrics a l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per als rubinecs.
2: A Terrassa estem intentant que el Consorci Sanitari de Terrassa no renovi contractes amb Teva, és a dir, fem fora Teva del Consorci Sanitari de Terrassa. Teva és una empresa israeliana que no només s'aprofita del sistema d'apartheid, s'aprofita també d'aquest genocidi. Sabem que que el 2023 les seves accions han pujat, això és una cosa que 2 i 2 són 4. Hi ha greus sospites també que fan proves i assajos clínics amb presos i preses palestines, contradint tots els acords sanitaris, humanitaris.
0: I pel que fa a la política local, el PSC preveu posar en marxa el bus a demanda a les urbanitzacions abans d'acabar el 2026. El portaveu socialista, a Rubí, Rafa Hueto, ha assegurat en el marc de l'espai els grups municipals opinen que el servei vol donar cobertura a zones de la ciutat que actualment no tenen una parada de bus a menys de 300 metres. Entre aquestes, ha citat Can Solà, una part de Sant Mús i Can Barceló. Hueto ha afirmat que el model ja funciona en altres municipis similars i ha defensat que la voluntat és que no sigui només una prova pilot.
3: De moment comencem amb el bus a demanda en aquelles zones que recordem el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat i esperem que sigui doncs això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns. Estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
0: El portaveu del PSC també ha explicat que el govern estudia allargar una de les línies que arriba fins a Castellnou per apropar el servei a Can Solà. A més, ha valorat positivament el reforç del bus a la sortida de l'Institut JB Foix i ha assegurat que el govern treballa amb educació perquè les sortides dels estudiants siguin esglaonades al curs vinent.
3: Creiem que aquesta és una mesura molt important i s'han d'implementar alguna més que estem treballant i què faran d'alguna manera que aquesta situació puntual que es donava a les sortides del Foix al migdia doncs pugui millorar, no? Aquesta és una mesura molt important. També hem treballat amb la direcció de l'escola i amb els serveis territorials d'educació perquè la sortida sigui esglaonada.
0: Hueto també ha avançat que tenen previst fer millores a l'entorn de la parada per incrementar la seguretat dels estudiants. I la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril de gastronomia, música i activitats familiars del 15 al 17 de maig. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
4: La Rambla del Ferrocarril serà l'escenari principal d'aquesta 11a edició de la Fira de la Cervesa Artesana i del Formatge, que consolida la seva aposta per combinar gastronomia, cultura i oci. A més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un mercat de formatge amb 6 parades i una zona de 10 food trucks que oferiran hamburguesa hamburgueses gourmet, pizzas artesanes, menjar mexicà, sushi o opcions veganes i sense gluten. La música en directe tornarà a ser un dels grans atractius de la programació. Divendres actuaran els Rubinencs Inestables, DJ Sergi Shine, Stopify, un tribut a Stopa, i dissabte serà el torn de Boomerics Music Band, DJ Nora Gali, un tribut als anys 80, i DJ Txell. Diumenge hi haurà un vermut musical amb set de rumba i concerts de Viladomat, Jazz Experience i Zurita. Les activitats es faran dissabte en dues sessions i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. L'horari de la fira serà de divendres de 6 de la tarda a 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia a 1 de la matinada i diumenge de 12 a 9 del vespre. Amb aquesta 11a edició, Rubí consolida una de les cites gastronòmiques i culturals més destacades del calendari local.
0: Esports encatxalats pel futbol amb la Unió Esportiva Rubí. Toni Bravo.
5: La Unió Esportiva Rubí es juga bona part del seu futur aquest dissabte a la Verneda. Les 4 davant del Júpiter, els rubinencs són vuitens i encara poden lluitar per la promoció d'ascens o quedar-se sense permanència matemàtica. El Júpiter està en la zona de descens, necessita guanyar per seguir viu. El Rubí, que no ha puntuat fora de casa aquest 2026, buscarà trencar la mala ratxa en una tarda decisiva. Ràdio Rubí. Seguirem en directe tot el que passi a la Verneda i a la resta de marcadors. Més futbol amb el 20 i duel directe per la permanència aquest diumenge al municipal del Joventut 25 de setembre. El 20 és 11 de primera, 4 punts per sobre del descens i arriba amb una trajectòria irregular i moltes baixes. Al davant, un Tàrrega 14 que encadena 3 derrotes seguides necessita sumar per sortir de la zona vermella. El partit es jugarà diumenge a les 6. Pel que fa a l'Olímpic, els de Can Fatjó enfronten un partit per consolidar-se diumenge a les 5, visitant el Vallfogona de Balaguer. El rival es troba a la zona de descens de segona. Els de Richard Jiménez són vuitens, venen d'una victòria i un empat, mentre que els rivals són 300 a 6 per sota dels de Can Fatjó. I quan a l'hoquei patins en línia, el 100 patins femení juga a la final del playoff pel títol de Liga Elite, rebent a les Panteres de Valladolid a la pista Francesc Calvo. La cita dissabte a les 8 i diumenge a 2:15.

El doctor Rubinen José Muñoz insisteix que la situació del creuer en casos d'antivirus està controlada i recorda que aquesta mena de virus no es transmet fàcilment entre persones, fet que redueix molt el risc per la població general. Les educadores de les escoles bressol se sumen a la vaga del sector 03. Professionals de centres de Rubí denuncien precarietat laboral i reclamen més finançament, menys ràtios i una millora de les condicions per a l'etapa educativa infantil. Rubí tornarà a oferir un casal gratuït entre el final de curs i l'inici de l'estiu. L'Ajuntament habilitarà un centenar de places a l'escola Pau Casals per facilitar la conciliació familiar dels dies previs als casals d'estiu. En esports, la Unió Esportiva Rubí juga aquest dissabte un partit clau contra el Júpiter que podria decidir el futur de l'equip a la Lliga Elite.

0: Doctor Rubinenc José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic i investigador de l'IS Global, ha volgut enviar un missatge de calma davant l'arribada a les Canàries d'un creuer amb passatgers afectats per antivirus. Ho va explicar a la tertúlia de Ràdio Rubí, on va remarcar que el risc per la població és molt baix i que el sistema sanitari està preparat per gestionar la situació. Muñoz ha recordat que l'antivirus es transmet principalment a través d'arrossegadors i que no passa fàcilment a persona a persona. Tot i que en alguns casos poden provocar pneumònies greus, assegura que la situació del creuer és controlable si s'apliquen els protocols sanitaris establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts. És entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificat quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació...
0: Aquest divendres, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha confirmat que el creuer no atracarà al port de Granadilla, a Tenerife, i que els passatgers seran evacuats en llanxes després de la reunió que va mantenir amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. L'expert rubinenc també ha apuntat que encara es desconeix l'origen exacte dels contagis entre els passatgers del vaixell. Tornem a escoltar el doctor Muñoz.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foc al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: Muñoz admet que la situació pot generar inquietud pel record de la pandèmia de la Covid-19, però insisteix que els professionals sanitaris saben com actuar davant d'aquesta mena de casos. La tertúlia completa amb la seva intervenció es pot recuperar al web de Ràdio Rubí, www.radiorubí.cat. Canviant de tema, perquè les educadores de l'etapa 0-3 van protagonitzar ahir una jornada de vaga convocada per la CGT a tot l'estat i secundada a Catalunya per la plataforma 0-3. A Rubí, les escoles Bressol, Sol Solet, la Bruna i la Lluna es van sumar a l'aturada coincidint amb l'inici del període de preinscripció d'aquesta etapa educativa. La protesta va tornar a posar el focus en les condicions laborals del sector i, en el cas de Rubí, la situació de les escoles externalitzades Sol Solet i la Lluna, gestionades per l'empresa Cavall de Cartró. Jennifer Mesa, educadora de la Sol Solet, denunciava ahir a Ràdio Rubí la precarietat que s'ofereixen moltes professionals.
2: Exactament, perquè realment tenim moltes companyies que estan en les mateixes condicions que nosaltres, que estan externalitzades, que demanem que... De fet, realment, la major crida seria que el departament es faci càrrec de nosaltres, perquè realment ens tenen abandonades i sembla que no siguem part d'educació. I aleshores seria un, estem aquí, sisplau, agafeu i deixeu que ja les empreses privades estiguin on corresponen i no a l'educació.
0: Mesa assegura que el sector se sent abandonat per les administracions i reclama millores laborals i salarials.
2: Uns altres horaris, uns altres sous, unes altres condicions, i realment és molt vergonyós que en un poble amb tres escoles bressols passi això. I ara les portes obertes ho hem vist perquè hi ha famílies que ens han fet preguntes i han dit no, així no, aquí no funcionem així, perquè, i clar, i per què? Pues aleshores per què? Perquè és una empresa privada i funcionem d'una altra manera. Perquè l'únic que fem és, sí, tenim unes lleis, tenim uns decrets, tenim unes històries per la manera de treballar, per mirar l'infant d'una altra manera, però ja està. Aquí s'acaba. O sigui, a partir d'aquí vosaltres apanyeu. És com si realment només vinguéssim aquí a treure mocs i a canviar bolquers. I és una vergonya, realment, perquè és l'etapa més important d'un infant.
0: La plataforma 0-3 reclama la dignificació de les condicions laborals, una reducció de ràtios i més finançament públic per a aquesta etapa educativa. Les mobilitzacions continuaran el 20 de maig amb una nova vaga i una manifestació unitària a Barcelona. Pel que fa al seguiment de la vaga, el Departament d'Educació el va situar ahir a la tarda en un 14,89% a les escoles bressol de titularitat de la Generalitat i a les escoles rurals en primer cicle infantil. La conselleria, però no disposa de dades de seguiment de les escoles municipals com les de Rubí. Per una altra banda, els sindicats convocants també van criticar el govern català pel suposat cas de dos agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents a Barcelona. Les organitzacions reclamen explicacions a l'executiu i denuncien una vulneració del dret sindical i de reunió del personal educatiu. I l'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït pels dies 22, 23, 25 i 26 de juny a l'Escola Pau Casals per alumnat que estigui cursant des d'I3 a 6è de primari. L'oferta és de 100 places i el casal tindrà lloc a l'Escola Pau Casals. Es tracta de cobrir els dies que hi ha entre la finalització del curs i l'inici dels casals d'estiu. L'horari del casal serà de les 9 del matí a les 2 de la tarda. Tindrà servei d'acollida de 8 a 9 per a les famílies que ho sol·licitin durant el període d'inscripció, però no servei de menjador. Les inscripcions es poden fer entre l'11 i el 22 de maig per mitjà de la seu electrònica a l'Ajuntament. Cal destacar que la distribució de les places es farà en funció de la renda de la unitat de convivència. En aquest sentit, quan es faci la inscripció, es demanarà una declaració responsable de la persona adulta de referència, ja sigui un progenitor o tutor, sobre el tranc li correspon o que aporti la declaració de l'IRPF del 2025. A més, cal tenir present que dins de cada tram també es tindran en compte criteris socials complementaris que s'hauran d'acreditar. Per exemple, famílies monoparentals, progenitors o tutors víctimes de violència masclista o amb discapacitat, infants amb diversitat funcional o unitats de convivència amb altres responsabilitats de cures de familiars o persones dependents a càrrec. Tota la informació del casal es pot consultar a www.rubi.cat/casalestiu. I el casino rebrà el grup d'animació Duet d'Ambient, que organitzarà un bingo musical per a gent de més de 60 anys. Però no només hi haurà un bingo musical, els assistents també podran fer altres minijocs per aconseguir tota mena de regals. Ho explica David Rivera, membre del Duet.
3: I ara fa uns anys que estem fent bingos musicals també, els bingos musicals que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari, amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio, mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent s'en portarà regals i coses del poble també, estarà guai, estarà guai.
0: Aquest espectacle és un projecte que va néixer fa molts anys i encara avui segueixen animant les festes d'allà on van. I la xarxa, aquest cap de setmana, en la temporada d'espectacles familiars a Rubí, tancarà amb l'obra Mal de Closca. La companyia La Cabuda interpreta aquesta obra basada en el text original que els Farrers Brothers van popularitzar fa gairebé dues dècades. Mal de Closca ens convida a una reflexió necessària sobre la gestió de les emocions des de la mirada més tendra. Explica la història de la tortuga Joan, que té por d'anar al metge. Un dels punts més forts de la producció és la seva posada en escena. L'ús de titelles creats a partir de materials reciclats és una lliçó de creativitat. Aquest enfocament no només estimula la imaginació dels infants, sinó que transmet valors com l'ecologia i demostra que el teatre pot ser transformador en recursos quotidians. L'obra té la capacitat de convertir un tema tan espinós com la por en una experiència lúdica i educativa. És una obra recomanable per a l'educació infantil i cicle inicial de primària, que no només diverteix, sinó que ofereix eines emocionals valuoses. L'actriu Clara Climent explica que Mal de Closca té diferents nivells de lectura.
4: Pues als infants tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
0: La xarxa d'espectacles tornarà a oferir un nou cicle de teatre familiar al casino a partir de l'octubre.

0: Informació esportiva amb protagonisme pel duel decisiu de la Unió Esportiva Rubí aquest dissabte al camp del Júpiter, amb tot encara obert a la classificació. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinics són vuitens, que ara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 5:45 reben el Mataró B, que són setens. L'Esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 7:15 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:45. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10. Prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: I quan passen 30 minuts a les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser variable, però en general no ha de ploure gaire a gran part de Catalunya. Sí que tindrem alguns ruixats, sobretot a partir del migdia i els primers a les muntanyes del prelitoral de Tarragona o de Barcelona, per tant, cap a les muntanyes dels Vallesos, el Penedès, també l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, les muntanyes dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda ja aquests ruixats sí que es faran més abundants, sobretot a la Catalunya central i al Prepirineu. Quan més cap a la costa, fins i tot moments de clarianes. I la temperatura no ha de variar. Per tant, de calor intensa de moment avui, no en tindrem. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I ara connectam amb la RAC per saber què està passant a hores d'ara a les carreteres catalanes i ho fem avui amb Laia Batet. Bon dia, Laia.
2: Bon dia, doncs aquest matí destaquem dues avaries, una a la C31, hi ha un camió avariat a l'altura de Sitges que obliga a fer un pas alternatiu i crea diversos quilòmetres de retencions. I a la A2, un vehicle avariat a Sant Vicenç dels Horts deixa un carril tallat i s'anirà cues cap a Lleida. A la mateixa via hi ha retencions a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a la P7, circulació lenta a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a la ronda del litoral, diversos quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa i també hi ha a la B20 diversos trams de retencions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Laia. Bon cap de setmana.

L'expert rubinenc José Muñoz demana calma davant el cas del creuer amb antivirus. El cap de Salut Internacional del Clínic assegura que el risc de contagi per a la població és molt baix i defensa que els protocols sanitaris permeten gestionar la situació amb garanties. El PSC preveu activar el bus a demanda a les urbanitzacions abans del 2026. El govern assegura que el nou servei vol garantir transport públic a zones allunyades de les línies urbanes i defensa també millores de seguretat a l'entorn de l'Institut JB Foix.

La Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge torna amb música, gastronomia i marques locals. La Rambla del Ferrocarril acollirà del 15 al 17 de maig una nova edició de la cita que aquest any incorporarà per primera vegada dues cerveses artesanes rubinenques.

0: doctor José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l'Institut IS Global, especialitzat en epidemiologia, llença un missatge de tranquil·litat respecte a l'arribada d'un creuer a les Canàries amb passatgers afectats per antivirus. En el marc de la darrera edició de la tertúlia de Ràdio Rubí, l'expert rubinenc ha analitzat la naturalesa d'aquest virus i ha subratllat que, tot i la seva gravetat clínica, el risc per a la població general és baixíssim i que el sistema sanitari espanyol està perfectament capacitat per assumir-ho. Segons ha explicat Muñoz, els antivirus són un grup d'uns 20 virus que es transmeten principalment a través d'arrossegadors. Encara que en alguns casos americans poden provocar una pneumònia viral greu amb una mortalitat d'entre el 30 i el 40%, Muñoz ha estat contundent en afirmar que no ens transmeten directament de persona a persona de forma fàcil. Respecte a la situació específica del vaixell que es dirigeix a les Canàries, Muñoz ha indicat que la situació és manejable sempre que s'apliquin els protocols de salut pública ja establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts. És entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació adequada i això.
0: Aquesta, ahir a la tarda, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va anunciar que el creuer fondejarà l'arxipèlag, però no atracarà al port de Granadilla al sud de Tenerife. Així ho va explicar en una atenció als mitjans després de reunir-se amb la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Àngel Víctor Torres. Segons ha detallat Clavijo, l'evacuació dels passatgers es farà a través d'una llanxa. José Muñoz recorda que encara no sabem exactament com s'han contagiat aquests creueristes.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foc o al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: L'investigador ha reconegut que entén la preocupació ciutadana pel trauma viscut amb la Covid-19, però ha diferenciat clarament la percepció subjectiva de la por de la realitat mèdica objectiva. En aquest sentit, Muñoz ha defensat que el personal sanitari està preparat i sap exactament com actuar seguint els criteris de bioseguretat. Al nostre web trobareu la tertúlia en la intervenció íntegra del doctor Muñoz. I l'activista terrassenca Judit Pinyol, retinguda la setmana passada per Israel juntament amb altres membres de la flotilla Global Sumun, assegura que el govern de Benjamin Netanyahu ha estat torturant Saif Abukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes capturats en la mateixa acció i empresonats a Israel. Pinyol es mostra molt preocupada pel seu company, que pot acabar molt malament si no se l'allibera immediatament, i recorda que la pràctica d'empresonar rivals sense càrrecs concrets és habitual en aquest conflicte. Són famosos els casos del doctor Hussam Abu Safiya o de Marwan Barghouti, però hi hauria uns 10.000 palestins més no tan mediàtics en la mateixa situació, inclosos 500 menors d'edat.
2: Empresonades en unes condicions infrahumanes, passant fred, passant gana, passant set, passant por, patint tot tipus de maltractaments. Sabem també que els nostres companys estan sent sotmesos a maltractaments greus. Sabem que els han torturat i ho sabem perquè des del vaixell sentíem els seus crits. És a dir, més d'un company va veure com els tenien i han estat torturats en aigües gregues, europees.
0: Piñol ha visitat aquest dijous la concentració de l'ONG Rubí Solidari i altres entitats organitzen setmanalment contra les guerres i ha demanat una mobilització de la societat civil per la causa palestina. Recordant que Piñol i 170 activistes més van ser detinguts el dijous quan l'exèrcit israelià va interceptar la meitat dels 58 vaixells de la flotilla que vol fer arribar aliments i ajuda humanitari a la franja de Gaza. Una actuació fetes en aigües del Search and Rescue, la frontera entre aigües sobiranes internacionals, a uns 100 metres, 100 quilòmetres, volíem dir, de l'illa grega de Creta i sota sospita de maltractaments. Ni les entitats pro drets humans ni el mateix govern espanyol dubten a titllar-ho de detenció il·legal o fins i tot segrest. La gran majoria dels detinguts, com Piñol, han pogut tornar, però Israel manté empresonat sota càrrecs de presumpte terrorisme dos activistes, el palestino-espanyol Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila. El primer ha escalat la seva vaga de fam a vaga seca i ja no pren líquids. Com a part de la lluita social, Piñol creu que la gent s'ha de manifestar i complir el boicot a productes israelians. En aquest sentit, posa el focus en Teva, una farmacèutica israeliana que, entre altres, proporciona fàrmacs genèrics a l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per als rubinecs.
2: A Terrassa estem intentant que el Consorci Sanitari de Terrassa no renovi contractes amb Teva, és a dir, fem fora Teva del Consorci Sanitari de Terrassa. Teva és una empresa israeliana que no només s'aprofita del sistema d'apartheid, s'aprofita també d'aquest genocidi. Sabem que que el 2023 les seves accions han pujat, això és una cosa que dos i dos són quatre. Hi ha greus sospites també que fan proves i assajos clínics amb presos i preses palestines, contradint tots els acords sanitaris, humanitaris.
0: I pel que fa a la política local, el PSC preveu posar en marxa el bus a demanda a les urbanitzacions abans d'acabar el 2026. El portaveu socialista, a Rubí, Rafa Hueto, ha assegurat en el marc de l'espai els grups municipals opinen que el servei vol donar cobertura a zones de la ciutat que actualment no tenen una parada de bus a menys de 300 metres. Entre aquestes, ha citat Can Solà, una part de Sant Mus i Can Barceló. Hueto ha afirmat que el model ja funciona en altres municipis similars i ha defensat que la voluntat és que no sigui només una prova pilot.
3: De moment, comencem amb el bus a demanda en aquelles zones que, recordem, el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat, i esperem que sigui, doncs, això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns. Estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
0: El portaveu del PSC també ha explicat que el govern estudia allargar una de les línies que arriba fins a Castellnou per apropar el servei a Can Solà. A més, ha valorat positivament el reforç del bus a la sortida de l'Institut JB Foix i ha assegurat que el govern treballa amb educació perquè les sortides dels estudiants siguin esglaonades al curs vinent.
3: Creiem que aquesta és una mesura molt important i s'han d'implementar alguna més que estem treballant. I què faran d'alguna manera que aquesta situació puntual que es donava a les sortides del Foix al migdia doncs pugui millorar, no? Aquesta és una mesura molt important. També hem treballat amb la direcció de l'escola i amb els serveis territorials d'educació perquè la sortida sigui esglaonada.
0: Hueto també ha avançat que tenen previst fer millores a l'entorn de la parada per incrementar la seguretat dels estudiants. I la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril de gastronomia, música i activitats familiars del 15 al 17 de maig. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
4: La Rambla del Ferrocarril serà l'escenari principal d'aquesta 11a edició de la Fira de la Cervesa Artesana i del Formatge, que consolida la seva aposta per combinar gastronomia, cultura i oci. A més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un mercat de formatge amb 6 parades i una zona de 10 food trucks que oferiran hamburguesos hamburgueses gourmet, pizzas artesanes, menjar mexicà, sushi, opcions veganes i sense gluten. La música en directe tornarà a ser un dels grans atractius de la programació. Divendres actuaran els rubinencs Inestables, DJ Sergi Shine, Stopify, un tribut a Stopa, i dissabte serà el torn de Boomerics Music Band, DJ Nora Gali, un tribut als anys 80, i DJ Txell. Diumenge hi haurà un vermut musical amb set de rumba i concerts de Viladomat, Jazz Experience i Zurita. Les activitats es faran dissabte en dues sessions i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. L'horari de la fira serà de divendres de 6 de la tarda a 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia a 1 de la matinada i diumenge de 12 a 9 del vespre. Amb aquesta 11a edició, Rubí consolida una de les cites gastronòmiques i culturals més destacades del calendari local.
0: Esports encatxalats pel futbol amb la Unió Esportiva Rubí. Toni Bravo.
5: La Unió Esportiva Rubí es juga bona part del seu futur aquest dissabte a la Verneda. A les 4 davant de Júpiter, els rubinins són vuitens i encara poden lluitar per la promoció d'ascens o quedar-se sense permanència matemàtica. El Júpiter està en la zona de descens, necessita guanyar per seguir viu. El Rubí, que no ha puntuat fora de casa aquest 2026, buscarà trencar la mala ratxa en una tarda decisiva. Ràdio Rubí. Seguirem en directe tot el que passi a la Verneda i a la resta de marcadors. Més futbol amb el 20 i duel directe per la permanència aquest diumenge al municipal del Joventut 25 de setembre. El 20 és 11 de primera, 4 punts per sobre del descens i arriba amb una trajectòria irregular i moltes baixes. Al davant, un Tàrrega 14 que encadena 3 derrotes seguides necessita sumar per sortir de la zona vermella. El partit es jugarà diumenge a les 6. Pel que fa a l'Olímpic, els de Can Fatjó enfronten un partit per consolidar-se diumenge a les 5, visitant el Vallfogona de Balaguer. El rival es troba a la zona de descens de segona. Els de Richard Jiménez són vuitens, venen d'una victòria i un empat, mentre que els rivals són tretzens, a 6 per sota dels de Can Fatjó. I quan a l'hoquei patins en línia, el 100 patins femení juga a la final del playoff pel títol de Liga Elite, rebent a les Panteres de Valladolid a la pista Francesc Calvo. La cita dissabte a les 8 i diumenge a 2:15.

El doctor Rubinén José Muñoz insisteix que la situació del creuer en casos d'antivirus està controlada i recorda que aquesta mena de virus no es transmet fàcilment entre persones, fet que redueix molt el risc per la població general. Les educadores de les escoles bressol se sumen a la vaga del sector 03. Professionals de centres de Rubí denuncien precarietat laboral i reclamen més finançament, menys ràtios i una millora de les condicions per a l'etapa educativa infantil. Rubí tornarà a oferir un casal gratuït entre el final de curs i l'inici de l'estiu. L'Ajuntament habilitarà un centenar de places a l'escola Pau Casals per facilitar la conciliació familiar dels dies previs als casals d'estiu. En esports, la Unió Esportiva Rubí juga aquest dissabte un partit clau contra el Júpiter que podria decidir el futur de l'equip a la Lliga Elite.

0: doctor rubinenc José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic i investigador de l'IS Global, ha volgut enviar un missatge de calma davant l'arribada a les Canàries d'un creuer amb passatgers afectats per antivirus. Ho va explicar a la tertúlia de Ràdio Rubí, on va remarcar que el risc per la població és molt baix i que el sistema sanitari està preparat per gestionar la situació. Muñoz ha recordat que l'antivirus es transmet principalment a través d'arrossegadors i que no passa fàcilment de persona a persona. Tot i que en alguns casos poden provocar pneumònies greus, assegura que la situació del creuer és controlable si s'apliquen els protocols sanitaris establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts. És entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació...
0: Aquest divendres, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha confirmat que el creuer no atracarà al port de Granadilla, a Tenerife, i que els passatgers seran evacuats en llanxes després de la reunió que va mantenir amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. L'expert rubinenc també ha apuntat que encara es desconeix l'origen exacte dels contagis entre els passatgers del vaixell. Tornem a escoltar el doctor Muñoz.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foc al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: Muñoz admet que la situació pot generar inquietud pel record de la pandèmia de la Covid-19, però insisteix que els professionals sanitaris saben com actuar davant d'aquesta mena de casos. La tertúlia completa amb la seva intervenció es pot recuperar al web de Ràdio Rubí, www.radiorubí.cat. Canviant de tema, perquè les educadores de l'etapa 0-3 van protagonitzar ahir una jornada de vaga convocada per la CGT a tot l'estat i secundada a Catalunya per la plataforma 0-3. A Rubí, les escoles Bressol, Sol Soler, La Bruna i La Lluna es van sumar a l'aturada, coincidint amb l'inici del període de preinscripció d'aquesta etapa educativa. La protesta va tornar a posar el focus en les condicions laborals del sector i, en el cas de Rubí, en la situació de les escoles externalitzades Sol Solet i La Lluna, gestionades per l'empresa Cavall de Cartró. Jennifer Mesa, educadora de la Sol Solet, denunciava ahir a Ràdio Rubí la precarietat que s'ofereixen moltes professionals.
2: Exactament, perquè realment tenim moltes companyies que estan en les mateixes condicions que nosaltres, que estan externalitzades, que demanem que, de fet, realment la major crida seria que el departament es faci càrrec de nosaltres, perquè realment ens tenen abandonades i sembla que no siguem part d'educació. I aleshores seria un estem aquí, sisplau, agafeu i deixeu que ja les empreses privades estiguin on corresponen i no a l'educació.
0: Mesa assegura que el sector se sent abandonat per les administracions i reclama millores laborals i salarials.
2: Uns altres horaris, uns altres sous, unes altres condicions, i realment és molt vergonyós que en un poble amb tres escoles bressols passi això. I ara les portes obertes ho hem vist perquè hi ha famílies que ens han fet preguntes i han dit no, així no, aquí no funcionem així, perquè, i per què? Pues aleshores per què? Perquè és una empresa privada i funcionem d'una altra manera. Perquè l'únic que fem és, sí, tenim unes lleis, tenim uns decrets, tenim unes històries per la manera de treballar, per mirar l'infant d'una altra manera, però ja està, aquí s'acaba. O sigui, a partir d'aquí, vosaltres, apanyeu, és com si realment només vinguéssim aquí a treure mocs i a canviar bolquers, i és una vergonya, realment, perquè és l'etapa més important d'un infant.
0: La plataforma 0-3 reclama la dignificació de les condicions laborals, una reducció de ràtios i més finançament públic per a aquesta etapa educativa. Les mobilitzacions continuaran el 20 de maig amb una nova vaga i una manifestació unitària a Barcelona. Pel que fa al seguiment de la vaga, el Departament d'Educació el va situar ahir a la tarda quedar en un 14,89% a les escoles bressol de titularitat de la Generalitat i a les escoles rurals en primer cicle infantil. La conselleria, però, no disposa de dades de seguiment de les escoles municipals com les de Rubí. Per una altra banda, els sindicats convocants també van criticar el govern català pel suposat cas de dos agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de 200 a Barcelona. Les organitzacions reclamen explicacions a l'executiu i denuncien una vulneració del dret sindical i de reunió del personal educatiu. I l'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït pels dies 22, 23, 25 i 26 de juny a l'Escola Pau Casals per alumnat que estigui cursant des d'I3 a 6è de primari. L'oferta és de 100 places i el casal tindrà lloc a l'Escola Pau Casals. Es tracta de cobrir els dies que hi ha entre la finalització del curs i l'inici dels casals d'estiu. L'horari del casal serà de les 9 del matí a les 2 de la tarda. Tindrà servei d'acollida de 8 a 9 per a les famílies que ho sol·licitin durant el període d'inscripció, però no servei de menjador. Les inscripcions

0: víctimes de violència masclista o amb discapacitat, infants amb diversitat funcional o unitats de convivència amb altres responsabilitats de cures de familiars o persones dependents a càrrec. Tota la informació del casal es pot consultar a www.rubi.cat/casalestiu. I el casino rebrà el grup d'animació Duet d'Ambient, que organitzarà un bingo musical per a gent de més de 60 anys. Però no només hi haurà un bingo musical, els assistents també podran fer altres minijocs per aconseguir tota mena de regals. Ho explica David Rivera, membre del Duet.
1: I ara fa uns anys que estem fent bingos musicals, també els bingos musicals, que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio, mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent portarà regals i coses del poble també, estarà guai.
0: Aquest espectacle és un projecte que va néixer fa molts anys i encara avui segueixen animant les festes d'allà on van. I la xarxa, aquest cap de setmana, en la temporada d'espectacles familiars a Rubí, tancarà amb l'obra Mal de Closca. La companyia La Cabuda interpreta aquesta obra basada en el text original que els Farres Brothers van popularitzar fa gairebé dues dècades. Mal de Closca ens convida a una reflexió necessària sobre la gestió de les emocions des de la mirada més tendra. Explica la història de la tortuga Joan, que té por d'anar al metge. Un dels punts més forts de la producció és la seva posada en escena. L'ús de titelles creats a partir de materials reciclats és una lliçó de creativitat. Aquest enfocament no només estimula la imaginació dels infants, sinó que transmet valors com l'ecologia i demostra que el teatre pot ser transformador en recursos quotidians. L'obra té la capacitat de convertir un tema tan espinós com la por en una experiència lúdica i educativa. És una obra recomanable per a l'educació infantil i cicle inicial de primària, que no només diverteix, sinó que ofereix eines emocionals valuoses. L'actriu Clara Climent explica que Mal de Closca té diferents nivells de lectura.
2: Pues als infants tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
0: La xarxa d'espectacles tornarà a oferir un nou cicle de teatre familiar al casino a partir de l'octubre.

0: Informació esportiva amb protagonisme pel duel decisiu de la Unió Esportiva Rubí aquest dissabte al camp del Júpiter, amb tot encara obert a la classificació. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinics són vuitens, que ara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 6:15 reben el Mataró B, que són setens. L'Esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 6:45 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:45. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10. Prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Ràdio Rubí, la primera en informació local. Sempre al teu costat.
3: Són les 9 del matí.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,5.
2: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
0: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
3: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
4: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
0: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

Passen 3 minuts de les 9 del matí. Deixem enrere el bloc informatiu i encetam una nova hora de la Rubí al dia. Una segona hora que estarà marcada per l'actualitat laboral, l'anàlisi de la setmana i els espais habituals del programa. Començarem posant el focus a la situació de Ficosa Viladecavalls, després que l'empresa allí ha anunciat un ERO que afectaria 172 persones. En xerrarem amb Susana Ainé, delegada sindical de Comissions Obreres, Soledad Beltrán, que és la presidenta del Comitè d'Empresa per la CGT, i Òscar Mesa, que és delegat sindical d'UGT. Amb ells intentarem entendre en quin punt està ara mateix el procés i quina és la principal preocupació dels treballadors. Tot seguit arribarà l'escàner setmanal d'Albert Soler, l'espai on repassem l'actualitat dels últims dies a partir d'una paraula que ens serveix de fil conductor per ordenar i interpretar tota la setmana. Després serà el torn de la secció d'esports amb l'actualitat dels equips i competicions locals, i abans de canviar d'hora escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández, que avui tornarà a dur-nos una proposta per descobrir. A les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda pel Toni Bravo, que avui té a la Lídia Juste, el Joan Manuel Fernández i la Carme Pomareda per comentar alguns dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, la música i la cultura prendran protagonisme amb Belén Tierno. Entrevistarà la cantant Sonia Mado, que presenta el seu nou tema, i després repassarem l'agenda de l'Associació Espai Sociocultural L'Aurora amb les activitats i propostes que preparen per als pròxims dies. Començam!

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
6: I was all but 22, I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
7: Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
0: A Ràdio Rubí, Long Play. Un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play. On la música és la protagonista.
8: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
9: Vinga, Sofi, cap problema.
10: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
11: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
12: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
11: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·laran el programa i encara no hem començat. Quin desastre.
9: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
12: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
13: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Hildes, la tertúlia més jove, els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Arribem a la nostra cita setmanal amb l'Albert Soler i el seu escàner setmanal. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Pam.
0: Com ha provat la setmana?
1: Bé, prou bé, prou bé, prou bé.
0: Això se m'ha fet llarga, eh?
1: Clar, perquè venim d'una curta, perquè divendres passat no vam fer secció, perquè va ser festa, i veníem d'una setmana curta, i escolta, això, les setmanes a 4 dies i cap de setmanes a 3...
0: Això m'agraden, eh?
1: No està mal, eh?
0: M'agraden molt, sí. Tinc ganes de veure com te n'has sortit aquesta setmana.
1: La veritat és que ha estat una bona estona donant voltes, i crec que he trobat al final el fil, aquell fil invisible del qual parlo sempre. La paraula de la setmana que uneix 5 notícies és salut.
0: Bona. A veure, primera notícia de la setmana.

0: Doncs començaré parlant de la salut de la premsa local de Rubí. Aquest dimecres vam celebrar els 10 anys de vida del Tot Rubí, un diari digital que el 2016 va venir a sumar-se a un ecosistema mediàtic prou important que teníem a la ciutat. Teníem la ràdio, Ràdio Rubí, la de sempre, però també hi havia un diari de Rubí fort, que sortia cada setmana, i un Rubí TV que havien vingut amb molta força, que competia a nivell digital, que feia televisió, digital però televisió, i la veritat és que eren dos mitjans locals molt potents i el Tot Rubí venia a sumar-se a aquest, com dèiem, ecosistema. Però 10 anys després, aquests dos mitjans que deia ja no existeixen. Rubí TV s'ha integrat al grup Nació Digital i ja no té un periodista propi a Rubí que faci les informacions locals, com tenien abans.
1: I abans tenien dos, fins i tot.
0: Dos, sí, sí. I només fan notícies genèriques catalanes, repiquen notes de premsa des de la seu de Barcelona. Per tant, ja no és un mitjà 100% rubinenc. Manté la capçalera, és a dir, tu hi pots entrar i veus coses, però no és un diari com ho era abans. I el diari de Rubí, després de més de 30 anys al carrer, doncs s'ha venut el Tot Rubí. De fet, en l'acte de dimecres van explicar aquesta fusió-compra i ja van repartir els primers exemplars d'aquest nou Tot Rubí diari de paper que ha sortit avui, precisament, i que tothom trobarà els mateixos punts, diguem, on es trobava el diari de Rubí, doncs ara trobarà aquest nou Tot Rubí.
1: Per tant, no hi ha tant canvi, perquè segueix sent un diari en paper, amb una altra capçalera. Com va això?
0: No és un diari de paper. És a dir, el diari de paper, en el sentit de paper de diari, i valgui la redundància, l'últim va ser l'edició d'abril, del principis d'abril, va ser l'últim edició del diari de Rubí en paper. Ara el format és de revista, una revista amb mida d'Ina 5, és aquelles de mig foli, o un foli plegat, exactament igual que el Tot Sant Cugat. Per a qui ja conegui el Tot Sant Cugat, que aquest tipus de revista, doncs és això. El Tot Sant Cugat surt setmanalment, el Tot Rubí sortirà mensualment, i vaja, que en resum, que a maig de 2026 el panorama mediàtic de Rubí s'ha reduït a dos mitjans, el Tot Rubí i nosaltres, Ràdio Rubí. Tot Rubí privat, Ràdio Rubí públic. Podem dir que la salut mediàtica de la ciutat, d'una ciutat de 80.000 habitants avui, és més pobra que fa 10 anys. Per això crec que entre el Tot i nosaltres ens hem de comprometre a fer la feina encara millor del que ja ho fem perquè els ciutadans puguin tenir el millor periodisme i la millor informació.
1: Totalment d'acord. Segona notícia.
0: De saluts, de tipus de salut, n'hi ha moltes. I una de les més importants és la salut dental. Malgrat ser molt important, m'agrada sempre recordar-ho, no està inclosa la Seguretat Social, tret d'allò quan tens una dent que està infectada i te l'extreuen, però res més que això. Qualsevol altra cosa també important no entra per la Seguretat Social. Vaja, no dic una obvietat perquè tots ho sabem, però crec que val la pena recalcar-ho. Doncs quan tens un problema a la boca, vas a una clínica privada i aquesta et deixa penjada, més enllà de l'estafa econòmica, que ja això ja fa mal, doncs el problema es fa més gros, perquè clar, no t'han resolt el problema que tens a la boca o t'han deixat a mitges i a sobre has perdut els diners. Doncs aquesta setmana has tingut al programa, aquí al Rubí al Dia, una dona de Rubí afectada pel tancament de la clínica de Rubí, que tenien la seu a Rubí, Oral Studios, una empresa que estava a tot Espanya. Doncs de la clínica de Rubí van tancar i escoltem a la Maria Dolors Cupull.
2: Fet a polvo. Perquè, clar, no tens ganes d'anar al lloc, perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estic ja de purés, que se m'aixeca l'estómac el més que ho veig, i em don pales de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: Imagineu-vos el calvari que ha de suposar això que explica la Maria Dolors. Doncs, segons va explicar el president de la plataforma d'afectats, ja hi ha 1.600 persones estafades a tot l'estat, de les quals 1.200 a Catalunya, per tant, la gran majoria estan a Catalunya, I de moment tenen identificats uns 30 rubinencs o persones que anaven a la clínica de Rubí, com la Maria Dolors, però que estan segurs que han de ser molts més els afectats de la ciutat pel tancament d'Hora a l'Estudio.
1: Sí, perquè molts d'aquests afectats, quan va tancar Rubí, els van traslladar a Terrassa, i quan diuen de quina clínica venen, ells diuen Terrassa, però en realitat venien de Rubí, per això no han acabat de saber quin és el número exacte de Rubí. Jo el que me va cridar moltíssim l'atenció del president de la plataforma, de l'Antonio Fraile, és que ell està completament convençut de que no es tracta d'una estafa accidental, que diguéssim, sinó que ja ho tenien pensat, i ben pensat. Passam a la tercera notícia.
0: Doncs una de les notícies més importants de la setmana, i segurament igual inclús poden acabar sent de les notícies que, quan fem un resum de l'any, pugui estar en aquest resum de l'any, és l'anunci de la construcció d'una passarel·la per a vianants i ciclistes, no per cotxes, això és important recalcar-ho, sobre la Riera, per unir les dues plantes de l'empresa B. Brown. Recordem, l'empresa B. Brown està dedicada al sector de la salut, a fer, diguem, accessoris per la salut, sèrums, etc, etc, moltíssimes altres coses. Doncs, i precisament les dues empreses que té, les dues plantes que té la B. Brown a Rubí, estan una davant de l'altra, però amb la Riera pel mig. I precisament, doncs, per això han fet aquest projecte de la passarel·la. Ahir el regidor d'Urbanisme, el Rafa Agüeto, m'explicava, abans d'entrar a l'entrevista amb tu, m'explicava que no es construeix cap pont sobre la Riera de Rubí des dels anys 60.
1: Sí, ho va dir aquí també.
0: Ho va dir també? Sí. D'acord, no ho vaig escoltar. Doncs, per entendre la dimensió i la importància d'aquest anunci. Per tant, tan o més important que l'anunci en si és saber que l'obra la pagarà completament la B. Brown, ja que són els primers interessats perquè els seus treballadors puguin moure's amb facilitat entre les dues plantes. Després quedarà la propietat, diguem, serà de l'Ajuntament, i el manteniment, òbviament, també se n'haurà d'encarregar l'Ajuntament. Però vaja, és una obra molt important i que no s'haurà de pagar amb els diners de l'Ajuntament.
1: I només podran passar per aquesta passarel·la els treballadors de B. Brown?
0: No, i aquesta és la segona gran notícia. La passarel·la, com deia, la pagarà la B. Brown, però estarà oberta a tota la ciutadania de Rubí, i el manteniment serà de l'Ajuntament. Perquè se situïn els oients, la passarel·la estarà situada entre el pont de Catmo, del carrer Catmo, i el pont de la Llana, però molt més a prop de la Llana, és a dir, just davant de la B. Brown, lògicament.
1: Doncs sí, molt bona notícia!
0: I tant. I si em permets fer una petita crítica... Petitona, eh?
1: Va, vinga, sempre. Albert sempre ha de fer una crítica. Com acceptada.
0: Com es va comunicar aquesta notícia? Precisament per la importància que li estem donant, i fins i tot les xifres d'audiència d'aquesta notícia a la web ho indiquen, que és una notícia molt important, doncs mereixia una convocatòria de premsa.
1: Com
0: Déu mana, no? És a dir, per donar-li més rellevància, doncs ho van limitar a un simple comunicat. I hem hagut d'estirar una mica del fil, aquí parlant amb el Rafa quan va venir aquí, etc. Però, vaja, igual són coses meves, eh?
1: M'assumo a la crítica, que no la considero una crítica, la considero una demanda necessària perquè ens tinguin més en compte els mitjans de comunicació. Va, quarta notícia.
0: Doncs aquesta notícia va començar la setmana passada, quan el rastrejador de Ràdio Rubí, el nostre company David García Entrena, va trobar una resposta parlamentària de la consellera de Salut, on responia a una pregunta que fa temps que els polítics i els veïns i veïnes de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal ens fèiem. Quins serveis tindrà el futur hospital? Li diem hospital perquè ens entenguem, però realment n'hi hauríem de dir centre d'alta resolució. Doncs, lògicament, vam trobar aquesta informació i la vam publicar. Però resulta que el govern municipal de Rubí, oficialment i per escrit, no ho tenia. És a dir, la consellera va explicar-li abans a un diputat d'Esquerra, en aquest cas Juli Fernández, que és qui feia la pregunta, allò que feia temps que l'alcaldessa de Rubí i l'alcalde de Sant Cugat volien saber. Per aquest motiu, és cert que Mà Esquerra i Miranda no trepitjar-se entre ells, ja que es tracta de polítics del mateix partit, doncs Ana Maria Martínez va sortir dilluns per tocar-li una miqueta el crustó a la consellera de Salut, Olga Pané.
3: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres, com a govern municipal, el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
0: Moltes vegades no expliquem el context en el que es fan determinades declaracions perquè la veritat és que és irrellevant, però crec que en aquest cas ho és i molt. Quan el David va trobar la resposta parlamentària a través de la web del Parlament amb els serveis que tindrà l'hospital, va demanar a l'Ajuntament si ho volien valorar. Això va ser el 29 d'abril, el dimecres de la setmana passada. Doncs el dilluns 4 de maig, el dilluns d'aquesta setmana al matí, ens van avisar que l'alcaldessa volia fer declaracions sobre aquest tema. És a dir, no va ser en una roda de premsa d'un altre tema en el qual un periodista li va preguntar sobre l'hospital, sinó que ella va voler que quedés clar que estava descontenta amb les formes institucionals de la Conselleria de Salut.
1: En comunicació i en política, la manera com es comuniquen les coses ja són un missatge en si mateix.
0: I tu en saps força, d'això.
1: Entenc alguna idea, sí. Va, última notícia.
0: No sé si coneixes una frase que sovint es diu, que és que l'esperança de vida depèn més del codi postal que del codi genètic.
1: Sí, i de fet, bueno, la vaig escoltar no fa molt, però de fet sí que conec gent que decideix on viu precisament per això.
0: Correcte. Doncs aquesta setmana hem sabut les últimes dades de la renda mitjana dels rubinencs, que és de 18.483 euros. És a dir, al voltant de 18.500 euros a l'any. Són dades de 2023, les últimes disponibles, i el 2022, direm, aquesta dada ha pujat perquè el 2022 eren 800 euros menys aquesta renda mitjana. A Sant Cugat, per exemple, la renda mitjana és de 30.500 euros. Busquem la comparació de la renda amb la salut, per exemple, no? Per agafar-nos a la frase del codi postal i el codi genètic. I com ho calculem, l'estat de salut d'un municipi? Doncs jo he agafat la dada de l'esperança de vida. Doncs a Sant Cugat l'esperança de vida mitjana és de 85,18 anys, mentre que a Rubí és de 83,81 anys.
1: Va, això és casualitat, això... Has tingut sort.
0: Potser sí. Però busquem altres comparacions. Les tres ciutats d'Espanya amb l'esperança de vida més alta, per cert, les tres de la Comunitat de Madrid. Boadilla del Monte, 86,79 anys de mitjana d'esperança de vida. Majadahonda, 86,39. I Pozuelo de Alarcón, 86,35 anys de mitjana d'esperança de vida. Saps quines són les tres ciutats amb la renda més alta d'Espanya?
1: Va, sorprèn-me.
0: Pozuelo de Alarcón amb 88.000 euros, Boadilla del Monte amb 70.000 euros i Majadahonda amb 54.000 euros. Salut i renda estan estretament relacionats.
1: Home, jo la renda no la tinc tan alta, però m'estic pensant anar-me a Pozuelo de Alarcón només per viure més anys, eh? No sé si me voldran o baixaré la renda quan arribi la mitjana o alguna cosa d'aquesta, però m'ho estic pensant, eh?
0: Pensa-t'ho, val la pena.
1: Va, Albert, moltíssimes gràcies per aquest resum de la setmana. Ens veiem la setmana vinent.
0: Fins divendres que ve. Bon cap de setmana.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
3: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: divendres, estem acabant ja la segona hora del Rubí al dia i arriba el Toni Bravo a la secció d'esports. Bon dia, Toni. Què tal les caramboles?
1: Les caramboles, molt bé. Què tal la permanència? Tu bé, la permanència?
0: La permanència bé, jo bé, molt bé.
1: Bueno, hi ha gent que té la permanència més fotuda.
0: Sí, sí, sí, hi ha gent.
1: Ah,
0: sí,
1: que estan allà, si cauen, si
0: pendents d'un fil.
1: Sí, pendents, de vegades pots promocionar, no saps quin moviment pots promocionar o pots anar a no assegurar-te matemàticament la permanència. Això li passa a la Unió Esportiva Rubí,
0: sí,
1: eh?
0: Exacte.
1: Però no és l'única que li passa. Però comencem per la Unió Esportiva Rubí. Hi ha molta gent així, eh? Es juga bona part del seu futur aquest dissabte contra el Júpiter. Partit, duel important a les 4. Els rubinencs són vuitens, tenen 36 punts. Resulta que poden lluitar, si els hi va bé, per la promoció d'ascens, si no els hi va bé, tenen més ajustada aquesta permanència. El Júpiter està en zona de descens, per tant, necessita els punts, necessita guanyar. Hi ha un Rubí que resulta que aquest 2026 doncs, encara no ha guanyat fora. Porten, doncs ja són 7 derrotes, crec que fora. Seguirem el partit aquí, a Ràdio Rubí. Més futbol amb el 20, duel directe també per la permanència diumenge al municipal del 20, que és 11è. Està a 4 per sobre del descens, arriba amb una trajectòria que és irregular, a més té moltes baixes, amb qui s'enfrontarà amb el Tàrrega, que és 14è, 29 punts. Un Tàrrega que encadena 3 derrotes seguides, que també està a la zona vermella, que també necessita amb urgència aquests punts, doncs diumenge a les 6. L'Olímpic, els de Can Fatjó, intentaran doncs, consolidar-se. Això, el seu partit diumenge a les 5, visitant el

0: que necessiten. Aquest dissabte a les 8, guanyar les Panteres de Valladolid per empatar aquesta eliminatòria i llavors diumenge tornar-les a guanyar per fer-se amb el títol. Què més hi ha? Bueno, aquesta, això està ple d'esports, eh?
1: Pues tens poc
0: aquest
1: temps.
0: Diumenge, pues, haurem d'allargar,
1: para
0: el temps. Aquest diumenge, el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la Rubinenca, les pistes de Cova Solera, hi hauran partides de matí, hi hauran partides de tarda, i recordem que moment important per al club perquè han aconseguit l'ascens històric a Primera Divisió. Futbol sala van jugar a l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous, ahir a l'Escola Pia de Sabadell, van empatar a 6, tornen a jugar diumenge a 6:15 davant del Mataró B, que per cert les noies també tornen a jugar al Mataró, i el waterpolo doncs juguen a les places d'Europa dissabte a 4:15.
1: Molt bé, Toni.
0: Davant del Mataró.
1: Davant del Mataró. Vinga. Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació esportiva. Fins dilluns.
0: Fins dilluns. Bueno, tot aquest cap de setmana nosaltres estarem. Vinga, va.
1: Som-hi. Adéu. I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia. Nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Avui la nostra recomanació és navegar per l'univers musical de Joana Kras. La rubinenca, que fa no gaire, per cert, va venir també al Rubí al dia i va compartir una estoneta amb la Belén Tierno, doncs, parlant de la seva trajectòria artística i compartint el seu treball, que porta per nom Vértigo. Però és que, a més, recomanació doble, com passa de vegades els divendres. Recomanació doble, primer, perquè ens agrada recomanar-vos una bona artista com és la Joana Kras, i després, recomanació especial, perquè aquesta nit serà la gran prota, la gran protagonista del Ruby Sound. Una entrevista en profunditat on navegarem per la seva història artística i on presentarem aquest treball Vértigo, on hi ha temes com, per exemple, aquest Primavera, i també estrenarem el nou senzill, que serà la recomanació que escoltarem ara mateix. Recordeu, Ruby Sound, aquesta mateixa nit a les 21 hores, per gaudir, per navegar per l'univers musical de Joana Kras i de temes com aquest que escoltareu ara mateix. Todo duele.

0: Són les 10 del matí.
1: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de FM i a radiorubí.cat.
1: A Peu de Camp. Tots fem esport.
3: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
5: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
3: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
6: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
7: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
2: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
8: I was all but 22. I think at the time.
2: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
9: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
2: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
3: Informatiu migdia.
4: L'empresa rubinenca Robin Hood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
6: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
10: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
3: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
3: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
2: Sonido Vinilo.
11: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
2: Sonido Vinilo.
11: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
2: Sonido Vinilo. Con José Verde.
12: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

Ens diuen calma. Aquí calma en aquesta tertúlia és impossible. Encara que demani silenci perquè comencem en blanc, és impossible els divendres. Calma, que el risc és baixíssim. Això és el que ens diuen, eh? Que l'antivirus no s'encomana fàcilment, però cada dia surt un cas sospitós, nou al moment, i tu penses, ja està, sóc el següentíssim. També expliquen que no té res a veure amb la Covid, ni vacuna secreta, ni conspiració mundial, però internet converteix qualsevol refredat banal en vídeo alarmista, en música apocalíptica, en Vietnam de la cinquena temporada, escorxant el personal i un final fatal. I ara, debat legal sobre quarantena, si et poden tancar després d'un creuer que tu volies fer bufet lliure, veure el capvespre i potser acabes tancat en un hospital militar. I Rodalies torna a ser de pagament, perquè regalar-ho semblava, clar, massa modern, així que tornem a pagar, probablement per arribar tard o no arribar, i com sempre, tradicions catalanes que no fallen mai. També avancen la prevenció sexual als 12 anys. I sincerament, vist internet, fan curt. Perquè els nens avui entren a TikTok als 9. I als 11 ja enganyen filtres millor que un adult astut. I els nens britànics, pintant-se el bigoti, assalten controls d'edat a les xarxes socials amb un retolador barat, mentre la intel·ligència artificial presumeix de futur i acaba derrotada per un nen disfressat.

0: I és que avui parlarem de hantavirus, de quarantenes, d'activistes retinguts per Israel, de busos de transport d'aquí a la nostra ciutat, de les moltes activitats que hi ha culturals aquest cap de setmana. I ho farem amb qui preveu que aquesta tertúlia d'avui pot ser una mica avorrida, però jo està amb la revista, que és en Joan Manel Fernández. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què estàs llegint?
1: Llegint informació rockera.
0: Informació rockera.
1: Un article sobre la Virgin Records.
0: La Virgin Records.
1: Sí.
0: Aquesta
1: mítica
0: discogràfica.
1: Aquí va sortir Michael Field amb el Tubular.
2: Va inventar Michael Field, no?
0: Sí. Francesc Hinojosa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Lídia Juste, bon dia.
4: Bon dia. Dic, no era del Branson, no?
0: Sí, sí, això era.
1: Sí, sí, del Branson.
0: Sí, sí.
4: Encara me'n recordo.
0: Sí. Carme Pomareda, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia, què t'has dit? Deies, hosti, t'has quedat... M'he quedat una mica així amb...
5: Clar, perquè tot això jo no hi entenc. I llavors, doncs, estava pensant si el meu fill m'ho havia explicat alguna vegada. Servent-ne tot això que esteu dient.
1: I el disc aquest que portava per títol, més o menys, No me toquen los cojones?
0: No. Però això era No me pise que llevo xancla.
1: No.
0: No me pise que llevo xancla.
5: El Michael Field sí que el teníem a casa, tota castanya.
0: Anem a veure. Tot això, d'aquests temes, reflexionarem, parlarem aquí en temps de tertúlia, de 10 a 11. Podeu participar per telèfon 93-588-59-60. 93-588-59-60. Feu gust de la vostra ràdio, d'aquesta àgora, que és... Sí, sí, és una àgora.
5: Ai.
0: Perdoneu.
2: S'estem posant seriosos,
4: tenim
2: ja,
4: Tenim un nivell que fa una mica de por, Fa una mica de por.
0: De por. D'aquesta àgora vostra i que pagueu vosaltres també, que és la ràdio pública municipal de Rubí, del Vallès, de Catalunya, d'Espanya i del món.
1: I malauradament al 100%.
0: Al 100%, i que José Malagón us agafarà el telèfon tranquil·lament. Recordeu, 93-588-59-60.
6: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Doncs som-hi, comencem aquesta tertúlia. Carme Pomareda, jo suposo que t'has assabentat d'això de hantavirus...
5: No, que va, no. Ningú diu res.
0: No
4: sé. Dimecres... Té un punt, fins i tot, diria, de... A veure, si no fos perquè és greu, oi? I perquè la gent es mora, i això, això no és gens divertit. Però ja té un punt de divertit, no?, quan comencen a explicar, no? No, probablement a Patagònia. No, que van passar per unes illes. No, que en van baixar 23. No, que ara ja són 30 que van baixar. O sigui, que no saben quanta gent va baixar del vaixell. No, que els estem buscant perquè no fos cas que... doncs, home... Jo estic convençuda que al final, si la humanitat se'n va en orris, doncs serà causa del... com és allò? El bitxet més petit allò que té el nostre univers, que és un virus.
5: La ratota sempre, des de temps immemorials, no? La peste bubònica, el flautista de Hamelin, que s'emportava els nens.
4: Malalties...
5: he estat a Lleida, deixa'm que us expliqui, vaig veure unes ratotes, feien una mica de por, realment, franceses, mira, eren franceses, i al final de l'espectacle, doncs realment s'emportaven nens, se'ls enduien, però una nena la més petita de totes va fer com en el conte. Va donar mitja volta i se'n va anar, va començar, mama, jo no hi vaig. I tot el Lleida ens vam quedar, perquè era un joc, no? Però aquella nena va dir que ella amb les ratotes no se n'anava.
4: Va ser
5: molt divertit.
0: Ho va veure clar.
5: Érem moltíssims espectadors i tothom es va patar de riure, no? Perquè la nena va dir que sí, home. Ja veia que se n'anaven cap a dintre la llotja. Va dir, això no ho veig clar, va tornar... Mira, eren ratotes que ja estaven a Lleida, vull dir que...
0: Bueno, anem a parlar de ratotes que abandonen el vaixell.
5: Sí, també.
4: Però en aquest cas em dedica més. Era un creuer, un viatge, mai millor dit, molt car, vull dir, no ens el podem permetre, jo crec que cap dels que ja estan aquí a la taula. O sigui, que sabes que los ricos també lloren? Doncs és una mica això també en aquest sentit de dir, era un creuer que en principi tenia totes les garanties, és veritat, és una navillera que dels Països Baixos, que està tot molt ben preparat, tot, però aquestes coses passen fins i tot allò, amb un creuer d'aquestes característiques.
0: Ja. Dimecres vam tractar aquest tema amb el doctor José Muñoz, és el cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, investigador de l'Institut IES Global, és de Rubí, és d'aquí. Vam estar xerrant i va llançar un missatge una mica de tranquil·litat, que tot i la gravetat clínica, doncs el risc per la població doncs és molt baix, que el sistema sanitari espanyol doncs està perfectament capacitat per assumir-ho. Anem a escoltar el doctor José Muñoz.
3: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrenc els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts, és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació adequada i això.
0: Clar, vam parlar del trauma de la Covid, i vam estar parlant també sobre la percepció que hi ha de la seguretat i el que és la percepció més objectiva, no? I com potser el trauma de la Covid doncs ens fa tenir aquesta por respecte a aquest nou virus. No sé què en penseu vosaltres, perquè, clar, vam viure el que vam viure
5: com va començar tota la història.
0: Sí, i llavors jo crec que això remou.
5: Sí.
1: Bueno, remou si hi ha notícies falses, a més, i si n'hi ha, per part d'un sector polític, doncs ganes de fotre canya, perquè sí.
5: No,
1: si no passaria el que passa. Sí que vam passar el coronavirus i tot el que tu vulguis, però això en principi està bastant controlat, vull dir, no té per què, si recordo el coronavirus i ara això, no.
5: Ja, que la dimensió
1: gent tampoc és tan
5: la dimensió tonta. No és
1: ara que hi ha gent amb molta mala llet, sí.
7: Completament diferents, vull dir, en el tema del coronavirus no tenien, els científics en general, no tenien ni punyetera idea de quin virus era.
5: Sí, sí.
7: Era un virus que no es coneixia. Ara no és el cas.
5: No, està identificat.
7: Està totalment identificat, se sap com s'encomana, com es propaga i quines mesures s'han de prendre per combatre'l. No?
5: Aquí potser l'única cosa que ha sigut més... A veure, jo què sé, no? Vull dir, que pot generar o que ha generat una mica més d'alerta és precisament això, no? Vull dir, que no els tenien tots dins el vaixell, sinó que se'ls hi ha escampat gent i a partir de... I clar, se'ls hi ha escampat gent que en principi no sabia que podia ser portadora, perquè quan van baixar i van marxar i tal, aquesta gent no podien saber, perquè aleshores em sembla que encara no se sabia, o portaven un mort, sí, o portaven un mort, però no sabien exactament...
1: L'única queixa que pot haver-hi, em sembla que és cap al govern anglès, que era el que li tocava, era això,
5: no, però,
1: que
5: però...
1: si hi havia hagut algun mort no tindrien que haver deixat sortir a la gent del vaixell.
0: Això us anava...
5: Probablement.
0: Us anava a preguntar, no? Si es pot obligar a fer quarantena als passatgers del creuer del Antivirus, sapiguem que hi ha 14
5: espanyols... No es pot obligar, és que l'han de fer.
0: I llavors, clar,
5: és que l'han de fer.
0: Entre... A les declaracions contradictòries entre la ministra de Sanitat, la Mònica García, i la de Defensa, la Margarita Robles, que la Margarita Robles diu que la quarantena ha de ser voluntària, i la ministra de Sanitat, la Mònica García, diu que apel·laran a la solidaritat, al sentit comú dels evacuats, per no arribar a una quarantena obligatòria, però que poden fer servir eines legals.
1: No hi ha controvèrsia, són ganes de voler.
5: De voler, clar.
1: Sí que, en principi, és voluntària. El que passa que després hi ha mecanismes perquè, si et diuen que no, poder-lo...
5: Si tu tens, si hi ha risc de que tu puguis contagiar algú, està claríssim que la quarantena és raonable, vull dir que l'has de fer, vull dir, si tu tens un risc perquè encara no has desenvolupat, però podries desenvolupar la malaltia, i es veu que, a veure, d'una manera molt fàcil, perquè fa poc una hostessa que va compartir de vol, que va compartir amb un dels passatgers, ha hagut d'anar a l'hospital, vull dir que si tu hi ha un risc, jo no crec que hi hagi cap dels passatgers
4: que no vulgui, perquè és que no és només, és el seu entorn, la seva família, tot, és que jo no sé per què, no, per què pensem que ells no volen fer la quarantena, si deuen ser els primers que deuen voler anar a casa seva amb tranquil·litat i tractar els seus i els, amb normalitat, vull dir que tu no...
1: Per molt egoistes que siguem, però
4: fins
1: per
4: i tot,
1: tu i per la teva
4: mateix,
1: família sí que ho fas.
4: Encara que només sigui pel teu entorn més proper. No?
0: Bueno, però hi ha qui pot estar convençut de que no té cap símptoma, de que no ha tingut cap contacte i tu... pot alegar això i dir,
1: sí, però hi ha mecanismes
0: que jo em poso una habitació diferent o tinc un pis.
1: Hi ha mecanismes perquè la voluntarietat passi a ser obligació.
4: I saps, perquè t'ho han dit, que pots desenvolupar la malaltia 45 dies després, o sigui... Fins i tot 40 i pico dies. A veure, no, és un risc. No crec que ningú... És més, és que per ells mateixos, no? Si tu et trobes malament, on tindràs una atenció sanitària ràpida, efectiva i tal? Doncs si estàs en una...
5: En un hospital.
4: En un hospital, sí, o en una quarantena.
1: Però si que... a tu et diuen, hi ha moltes possibilitats de que vostè es mori d'aquí 6 hores. Tu no vas a l'hospital?
4: Clar, és que...
1: I t'hi quedes?
4: Clar, si és que de fet, què et recomanen tots els experts que han dit? Bueno, doncs el millor és estar...
5: Control.
4: No, i el millor és estar a prop d'una instal·lació hospitalària, perquè si necessites...
0: Sí, és el que...
7: Vull entendre és que a la Margarida Robles, la ministra de Defensa, la va trair el seu passat com jurista,
4: com jutge, podria
7: jutgessa. Ser. I llavors, clar, des d'un punt de vista legal, no es pot obligar a fer una quarantena perquè no hi ha un suport legal a darrere d'això. Vull dir, el Consell de Ministres ha d'aprovar una mesura extraordinària perquè sigui obligatori.
0: Hi ha una llei, la 14...
7: I en canvi la ministra 86... de Sanitat va dir, que
5: estàs dient?
7: Estem bojos o què? No?
0: Aquesta llei, la 14/1986, General de Sanitat, diu... que davant d'un risc imminent i extraordinari per a la salut, les autoritats sanitàries podran adoptar totes les mesures preventives que consideren oportunes, entre les quals cal incloure la quarantena de persones infectades
7: però
0: o exposades.
7: Han d'adoptar una mesura expressament per a aquesta qüestió, que és el que no s'ha fet.
0: Clar, el doctor José Muñoz, el Rubinenc, aquest cap de salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, com bé deia la Lídia, ell també parla que en cas de que tinguis símptomes, complicacions, doncs aquest millor està prop de sistemes sanitaris, que el tractament es fa a les UCIs amb respiradors, ja que per ara no existeix cap antiviral que sigui específic. Per això que això, en certa forma, també comparteix un fons, no? Quan va sortir la Covid, encara que se sàpiga, però que no hi ha una vacuna. No hi ha.
4: Home, de moment que porten 3 morts, vull dir que no si tinguessin possibilitat d'haver-los tractat, doncs els hagueren tractat, i pel que sembla doncs no acaben de tenir possibilitats de tractar la malaltia, i aquest és el, entre cometes, el risc més gran de l'antivirus aquest, no? Però, bueno, que ens recorda això, que coses petitoníssimes poden acabar amb tots nosaltres sense, com aquell que diu, ni adonar-te. No cal que, cal que vingui una guerra, no? En fi.
7: S'estan abocant, sobretot les xarxes, a un apocalipsi zombi.
4: Sí, hosti,
0: tu. És el que dèiem al Mari,
7: Les xarxes no paren,
0: Sí, ja et veus allà amb el Vietnam de Stranger Things.
1: Walking Dead.
4: Sí que és veritat que hi ha gent més jove que et diu, una altra vegada no?
7: Sí.
4: És que hi ha gent que et diu, no? Diuen, home, no, tranquil. Que... Però això és el que dius, Vull dir, va quedar aquell impacte, aquell trauma de la Covid, que va ser molt gran per moltíssima gent.
0: I està afectant... Mira, ahir, curiosament, vaig tenir una persona que em va venir a arreglar coses del pis i em deia, m'haig d'anar de creuer. Però ja no ho deia amb un somriure.
4: No,
0: perquè dius tu, que guai, que xulo, no?
4: Però si són pitjors els icebergs que es poden trobar,
0: sí.
4: Que no em van aprendre del Titanic, home.
1: Que facin creuers pel Mediterrani.
7: I abans de pujar al vaixell, que s'assegurin que s'ha fet un pla de desratització.
4: Desinfecció, desratització, tots.
0: L'home ja estava preocupat, ja no ho deia amb alegria. Era... A veure si passo, no ens passa res.
4: Jo sempre dic que hi ha molta gent, en un espai molt reduït, massa gent per mi.
7: Sí. Sí, sí, jo és una de les coses que tinc en ment pròximament, que és no anar mai a un creu.
4: No,
7: sí,
4: no.
7: Sí,
4: estem d'acord. Mira, jo tampoc.
0: No, no. A veure, 93, 58, 8, 59, 60, no, si sou d'anar en creu.
4: No d'ara, no d'ara. Jo des que vaig anar al Titanic vaig dir, s'ha acabat. No, anirem. Si baixa això i aquell, i una altra pel·lícula d'aquella que el vaixell jo dona la volta i queda... No, és molta gent.
7: El vaixell més gran que puc pujar per la meva religió són les golondrines.
0: Les del port de Barcelona.
1: Jo fins que el vaixell no tinc una porta de sortida.
4: Ai.
5: D'emergència, no?
4: Diguéssim que... Ja dic, massa gent en un lloc molt...
0: Hi ha molta gent que li agrada molt.
4: Sí, que jo respecto, a mi m'encanta volar. Hi ha molta gent que no li agrada anar amb avió. I a mi m'encanta volar, vull dir que cada persona és un món.
0: Potser la cosa del creuer, jo he anat també de creuer, que no m'agrada, jo vaig passar una vegada l'experiència, però clar, a mi, que estiguis allà a les 8 del matí i a les 4 t'hagis de recollir i vagis una visita express a una ciutat, això sí que no m'agrada. O a una illa, és... No em dona temps, o sigui, això què és?
4: Clar. Saps? Això és una mica el sistema dels viatges organitzats, no? Que, a veure, va molt bé perquè no t'has de preocupar de res, perquè t'ho faciliten tot, etcètera, etcètera, etcètera, però vas a toc de pitu, i vas al toc de pitu de qui organitza el viatge, clar, i per tant, tu a millor t'estaries una hora més veient, jo què sé, doncs, el que sigui, i no pots, perquè... Però clar, d'altra banda, si vas per lliure, doncs correspon a tu muntar-t'ho tot, etcètera, etcètera. Això es tria.
1: Ara, el que heu de fer és agafar viatges de l'Inserso, que no estàs obligat a seguir el programa al 100%.
4: No.
7: No vaig estar a Lanzarote. Que no vaig poder venir. Bueno, no, perquè va coincidir amb Setmana Santa, també.
4: Clar. No, però sí, però sí.
0: Són bons motius,
4: Sí, sí.
7: Entre altres motius, no? Clar. Però és això, tu, vull dir, et faciliten el mínim, diguéssim, del viatge, que és el viatge...
4: I l'estada.
7: I l'estada, i a partir d'aquí tu
4: fes el que et sembla més oportú, sí.
1: Però, fora cruceros...
7: Sí.
1: Endavant.
4: A més, acosteu, aquest any està el combustible molt car. No, ja està.
0: Mira, els que naveguen també, però d'una forma molt diferent a un creuer, són els de la flotilla que van anar cap a Gaza.
7: És més perillós, això.
0: És més perillós. Ahir vam tenir a la Judit Pinyol, que va estar retinguda per Israel, l'activista terrassenca, que va estar retinguda per Israel, juntament doncs, amb d'altres membres d'aquesta flotilla, no?, de Global Summit, que va sortir, per parlar dels dos activistes que estan detinguts, en Saif Abukeshek, en Tiago Ávila, que a més, en Saif Abukeshek estava en vaga de fam, doncs ara està fent també una vaga seca, és a dir, ara ja no veu tampoc líquids. Va estar parlant d'aquests dos activistes. Ai. I ella parlava d'intentar fer, com part d'aquesta lluita, boicot, no? I això és el que volia posar sobre la taula, el boicot als productes israelians. En aquest sentit, posa el focus en Teva, que és una farmacèutica israeliana que proporciona fàrmacs genèrics a l'Hospital de Terrassa, que és un dels centres de referència per als rubinencs, i estan intentant que el CCT doncs, no renovi el contracte amb Teva.
4: És molt trist que hagin de ser les petites... deixeu-me que digui petites grans organitzacions, que no sigui el món sencer i que no sigui, per exemple, Europa, que sancioni Israel. Vull dir, l'altre dia fa poc sortia, no? Em sembla que un dels membres d'aquesta flotilla deia fins que Israel no tingui sancions fortes o no tingui... continuarà fent el que vol, i és que està fent el que li surt del Pepe, mai millor dint, il·legalment i tot, no? I sí, és notícia i ens n'assabentem, però no passa res, no els hi passa res més, no? Israel en aquests moments té carta blanca, ja ho sé que perquè és amiguito del Trump, no? Però té carta blanca per fer, sembla, el que li dona la gana, se'n fot del mori del Kilbell, ja mai millor dint, a part de evidentment, doncs, com està actuant amb aquests dos membres de la flotilla, no? Però... Mira, com va actuar amb l'altre, també. És que...
0: Respecte al que això dius, Lídia, ahir vam connectar directament amb Beirut, amb Pau Palaus, que és un pallasso que ha tingut contacte. Sí, ha estat aquí al Teatre Sense Teatre, ha estat també amb la companyia Què Tal, amb Jordi Magdaleno, relacionat també, per tant, amb Rubí, i se'n va anar dues setmanes a Beirut, i mentre estàvem xerrant en directe amb ell, ell deia, no sé si ho sentiu, tenim uns drons aquí dalt que són del tamany d'un cotxe, que estan plens de càmeres, que tenen dos míssils que envien les imatges doncs cap a Tel Aviv o el que sigui, i l'anàvem escoltant el que anava fent, perquè ell intentava obrir un corredor de pallassos, fer diferents actuacions per portar doncs aquesta alegria o aquesta humanitat, i ho va fer a nivell individual, com tu dius, no? Que és el moviment civil, el que de vegades ja sigui a nivell individual.
4: Però que és trist que hagi de ser
0: està
4: així,
0: fent,
4: eh?
0: No? Per por després a les represàlies que hi ha.
4: I el que dic és això, no? Que és trist que hagi de ser així.
5: És com s'havia fet en el seu moment Pallassos sense fronteres, però en aquest cas ell va sol. Ell ha creat una
0: organització que és Contaminando Sonrisas, que fa 12 anys doncs, que va als llocs on tenen des de camps de refugiats, pot ser una catàstrofe natural, poden ser guerres, però se'n va a Beirut, ell. I que està allà.
4: Ara, a nivell individual, que podem fer coses? Sí. Jo només us faig una recomanació. Mireu on venen les patates si aneu a comprar al Mercadona. No digo más.
7: No venen de França, al Mercadona?
4: Algunes. Una només. Una de totes les que tenen.
7: No, jo sempre ho miro.
4: Ahir vaig mirar-ho, allò, expressament, i una.
0: Però d'on venen? De la Unió Europea?
4: D'Israel.
0: D'Israel. Les patates venen d'Israel?
4: D'Israel. Si només
0: n'hi ha unes... Les patates del Mercadona venen d'Israel?
4: Només n'hi ha unes que són franceses, que arriben de França. Són varietats de patates.
7: Patates normals?
4: Patates normals, no, patates.
7: Sí.
4: Patates, vaja. Que hi ha patates per fregir, patates per bullir, no? Hi ha diferents tipus de patates. Hi ha unes que són franceses. La resta, mireu l'origen. Doncs jo vaig ser el mateix. Em va donar un d'allò i vaig dir, doncs, franceses, saps allò? Això per començar, i després ja veurem si continuem comprant.
1: Jo el que al·lucino és aquest país, Israel, amb el que va passar amb la Segona Guerra Mundial, que ara estiguin fent el que estan fent.
4: És sorprenent.
1: És el mateix que nosaltres, amb la Guerra Civil, va haver-hi molta gent que va tenir que marxar fora, no? I van ser, entre cometes, en principi ben acollits, ja sigui a França o a Mèxic.
4: Bé,
1: entre cometes, sobretot França.
7: Molt ben acollits.
4: Argelers no era
0: mira,
4: un...
0: Vull, aprofito,
1: I ara estiguem en contra de l'emigració.
0: Aprofito que he dit lo del creuer de l'home aquest que marxa, que és el Jesús, que m'està fent unes coses a casa, que ens envio salutacions perquè ens estan
4: Jesús,
0: escoltant.
4: Ánimo.
0: Jesús, ánimo, con ánimo. El crucero. Ahí està, ens està escoltant.
4: Hombre.
0: Que... parlàvem justament d'aquesta activista Judit Pinyol perquè va estar aquí a Rubí. Continuem parlant de temes de Rubí, per exemple, amb temes de transport, perquè el portaveu del PSC, Rafa Agüeto, assegura que el govern municipal treballa per implantar aquest bus a demanda a les urbanitzacions, i això seria abans d'acabar aquest any 2026.
1: Tot i que és molt complicat, eh?
0: Clar. No, no. Seria una prova pilot,
1: I
0: funciona en d'altres llocs. Sí. Que ara te buscaré les poblacions en les que està funcionant, però seria una prova pilot. I no sé com ho veieu vosaltres, aquest tema de...
5: Major, escolta, clar, doncs,
1: estem parlant que no s'arriba al 3% de la població o del terme municipal, o digue-lo com vulgui, de Rubí. Mm. I és amb això que hi ha aquesta prova pilot.
0: A Can Solà, una part de Sant Músic, en Barcelona.
4: Exacte. Però que són zones que no arriba l'autobús?
1: Exacte,
4: o...
1: sí. Val. A menys de 300 metres de casa
4: de cada temps.
7: De casa
4: teva.
7: No, ell diu que... La parada del bus queda lluny de la zona.
4: D'acord.
0: Ell diu que el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 3 minuts. Però, clar, hi ha un 3% que se li ha de donar un servei. Llavors està el bus a demanda.
4: D'acord.
0: Per aquests llocs, altres... no? Can Solà, Sant Músic, i que ha funcionat en d'altres municipis amb característiques similars no surt, quins municipis són.
4: Allà dalt al Pirineu funciona, jo us ho puc dir, perquè funciona així.
0: Com va?
4: A demanda. Tu truques a l'Ajuntament i dius demà necessito anar a la Pobla, o que en aquest cas és a la Pobla, de segur, on va, i et diuen, doncs, molt bé, doncs esperis a les 8 del matí a la plaça de la seva localitat, i et recullen, et porten a la Pobla i a les 3 de la tarda, crec que em sembla que és poc més o menys, tornen a fer un altre viatge de tornada. Per què es fa això? Doncs perquè hi ha una població envellida, que en molts casos no vol conduir o no condueix, o altre tipus de necessitats. Llavors, que s'utilitza perquè aquesta gent doncs vagi a Pobla i faci, doncs, no sé, vagi al metge, a la pelo, al mercat, allà on vulgui, on li doni la gana, millor dit, no? I els tornin a pujar. I és un servei que l'Ajuntament de la Torre de Cabdella posa a disposició dels habitants de la Vall Fosca.
1: Hem de pensar que estem parlant d'una població on no n'hi ha transport interurbà.
4: No hi ha transport. Sí, hi ha autobús, sí que és cert, no? hi ha un autobús, però no arriba a totes les poblacions. O sigui, és un autobús que passaria per la zona central de la vall, però que no aniria
5: als petits pobles.
4: No tindria parada. Llavors ho solucionen d'aquesta manera. És com el transport escolar, que recull la canalla, fa la mateixa història, els va recollint a tots i els torna a tots després a les 6 de la tarda. Doncs és una mica... I, home, la veritat és que està molt bé, no? Perquè tu pots fer-lo servir quan ho necessites.
0: Clar, com a mínim tens aquesta opció.
4: Sí, perquè, a veure, tens taxis, clar que tens taxis, podries trucar un taxi. Veure, hi ha clar, altres maneres de moure't, però a nivell públic, doncs l'Ajuntament posa...
5: Jo també ho conec, això. Jo vaig a una fira de teatre a Mallorca, a Vilafranca de Bonany, i l'autobús no passa pel centre, però si tu avises, et venen a buscar. Passen pel centre, tu dius a tal hora estarem... I passa l'autobús, el recull, i a més aquest autobús et deixa a l'aeroport. Perquè si no passa per fora i no el podries agafar.
1: Aquí la diferència, és el que torno a repetir, és en ciutats petites o pobles petits...
5: És que és petita, Vilafranca.
1: Que no hi ha cap tipus de servei de transport.
5: Vilafranca és molt petita.
4: Però aquí bàsicament parlem, no?, de la zona de les urbanitzacions. Està molt localitzat, també, no?
1: És diferent a lo de Rubí,
4: Està molt localitzat, també.
0: Va, però, per exemple, estem parlant de Can Solà, de Sant Mus, de Can Barcelona, clar, que no...
1: Però és interurbà, i l'altre no. L'altre és que estic en un poble de 100 habitants i no tinc cap tipus de servei, i si haig d'anar al metge has d'anar a una altra població.
0: Sí, però és un servei públic per... També, jo penso també en aquells joves que tenen 14, 15, 16 anys que estan a urbanització, que volen baixar cap a baix, i escolta...
1: Que sí, molt bé, i és l'excel·lència arribar al 100%, que em sembla correcte, i estic totalment d'acord, que només vull diferenciar un tipus de servei amb l'altre.
4: L'altre, sí, sí. Queda molt, molt concretat en una zona, que és la zona de les urbanitzacions i tal, no? I que, per tant, jo crec que poden fer un bon servei a molta gent que pugui necessitar.
0: Que parlaves de bus escolar, va estar parlant en Rafa Gueto, el regidor, i parlava també el portaveu dels socialistes del reforç del bus a la sortida del JB Foix, per reduir la saturació dels vehicles al migdia, que nosaltres vam estar xerrant en aquesta tertúlia bastants dies, i...
4: Aquesta via té molt mala folla, perdoneu-me, però és així. Aquesta carretera... que va cap allà i té molt mal, té la dimensió que té, no és més ampla, és estreta, i passen molts vehicles, cada vegada hi ha més gent que viu a les urbanitzacions, hi ha els instituts, hi ha molts camions que van doncs cap allà, ara una mica menys, però passen, però continuen passant.
7: Només queda un abocador obert a la zona.
4: Doncs, però hi ha molt de trànsit, és una zona molt transitada, i més que n'hi haurà, si a més tota aquella zona també s'ha d'acabar construint, la zona de Sant Genís, tot allò... En fi, que aquella carretera, no sé, té mala peça al taler. I és veritat, vull dir, tant per cotxes com per motillos, com per allò... En fi.
0: Bueno, bona peça al taler de la...
7: Els que pitjor ho tenen són els vianants.
4: Sí. Bueno, vianants, és que no pots anar.
5: És impossible.
7: No hi ha voreres.
5: No, és impossible anar per allà caminant. T'hi jugues la vida.
4: I amb bicicleta, dels quarts del mateix, és perillós,
0: Parlant de vianants, de bona peça al talent, en aquest cas, és la passarel·la, que abans ho deies, estaves parlant davant d'entrar tu, de B. Brown, que té com dos edificis als dos costats de la riera, faran una passarel·la perquè puguin passar els ciclistes. Per tant, hi ha una passarel·la més.
4: Jo vull imaginar, em sembla que la que hi ha a l'altre costat de la passarel·la, o sigui, de l'altre costat de la riera, que és on hi havia les antigues instal·lacions de la Josa, no? I ara és Brown, doncs allà em sembla que no hi ha zona de pàrquing, si mal no recordo. D'acord? La zona de pàrquing que tenen els treballadors de la Brown és a l'altra banda. Llavors, imagineu-vos que arriba algú al matí, no? Aquests 50 o no sé quants treballadors que treballen a l'altra l'altra banda, que aparquen a la zona de pàrquing, no? I que després han de sortir i han d'anar a buscar un pont per creuar. Clar. Perquè
7: han d'anar al pont de la Llana.
4: Han d'anar al pont de la Llana i creuar per allà, etcètera, etcètera. No? Vull dir que també és un enrenou com bastant, bastant important. Sorprenent, o no, vull dir, per exemple, per mi, doncs, que l'ACA hagi donat permís, no? Perquè l'ACA sempre ha sigut molt reticent a que es facin cobriments de la Riera, etcètera, etcètera, tot i que és una passarel·la,
0: és
4: no?
0: Una passarel·la.
4: Una passarel·la que, a més, només hi passaran, recordem, vianants...
0: Ciclistes.
4: I ciclistes i tal, que també he vist molts comentaris a xarxa, ah, perquè cotxes no, i cotxes no. No. A veure, escolti, cotxes no li correspon a l'Abraham fer un pont que passin cotxes.
7: Perquè a 100 metres tens un pont pels cotxes.
4: Exacte, i que no li correspon a l'Abraham, pobre, fer un pont perquè travessi allà tot quisqui, no? En fi, que farà falta, jo reconec, quan la gent diu, home, és que només tenim dos ponts, i és, o tres.
7: I queden molt lluny.
4: Queden molt lluny. Que cada vegada hi ha més gent a tota aquesta zona, que ha de creuar, que va i ve,
5: sí.
4: I que això origina taps, doncs és una realitat que espero que el POUM doncs posi sobre la taula i plantegi algun tipus de solució, perquè el que sí que és veritat és que Rubí creixerà per allà, perquè és l'únic espai que encara queda lliure per poder créixer, no?
5: Terme municipal.
4: Com a terme, vull dir, aleshores, ja és cert, hi ha els ponts que hi ha i cada vegada estan més saturats.
0: Clar, clar, és una passarel·la per connectar doncs aquestes dos seus de la B Brown, que anirà finançada al 100% per la B Brown i que després, quan estigui construïda, doncs serà de l'Ajuntament, que s'encarregarà també
4: del manteniment, no? Imagino, clar.
0: Però és una passarel·la més.
4: Però si passem tots, clar.
7: Una bona solució.
4: Una bona solució, els que anem a caminar per allà.
7: La col·laboració público-privada, que dèiem, però ben entesa.
4: Sí, que és una mostra, exacte. Sí, també de les empreses, això, que d'alguna manera sigui per la seva pròpia necessitat, o sigui per la voluntat, s'impliquen en el que la ciutat necessita.
1: Bueno, segur que és per la seva pròpia necessitat.
4: També, clar,
5: se'n quedarà per tothom, podrà passar, però no hauràs d'ensenyar un carnet, no? Però mira, allò a la Brau.
4: Clar, sí, sí.
0: Que Rodalies deixarà de ser gratuït, això serà a partir de demà dissabte.
4: Home, no podia durar la broma.
0: No, clar. S'haurà de...
7: Ja ho deia l'escriptor, és la crònica d'una mort en opció. Se sabia que un dia o altre...
5: S'hauria de pagar.
7: S'acabaria, això.
0: Sí. Encara que l'estació de Rubí doncs, té poca... Bueno, hi ha molt poca afluència de gent, a la que és de Rodalies.
4: Sí, és que queda...
5: Molt amagada,
4: molt lluny.
5: Amagada. Molt lluny. I molt fosca.
4: Fa por. Sincerament,
1: alguna vegada que he anat a aquest pàrquing tan gran i arribes tu, hòstia, està totalment buit,
4: sí.
1: I has de deixar tu el cotxe.
4: Sí. I segons quina hora arribes, dius, com vaig al centre?
7: Sí, no, quan passes per sota del túnel de la via, dius, ostres.
4: Jo no sé per què no muntem un túnel del terror per festa major allà.
7: Ja. Com no s'ha posat un sistema d'il·luminació en aquell...
4: Quina pregunta fas?
7: Perquè és com un zulo.
4: Sort que portem els mòbils. Portem els mòbils.
7: Sí. El servei... Ja van solucionar el tema de cada vegada que plovia, que es quedava col·lapsat totalment, perquè sí, era una piscina. Allà ho van solucionar, però en canvi el de la il·luminació, que és més senzill...
0: I creieu que deuria continuar sent gratuïta. Porta 3 mesos i mig, aquest servei gratuït. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ofereix ara el 96% dels serveis potencials. Bueno, haurà de tenir-se en compte també aquells trams de velocitat reduïda...
4: Home, però hem de tenir una mica de fe, etcètera. Home, hem de tenir fe.
0: Llavors, potser massa aviat o... Creieu
1: home,
0: que
1: si
0: quedi...
1: hi ha el 96, has dit?
0: Sí, 96% dels serveis potencials,
4: veure,
0: però clar...
4: Això no pot sortir de la mateixa butxaca. Pot sortir només dels pressupostos del govern. Ara, hem de tenir fe de que algun dia funcionarà correctament, els trens arribaran a l'hora i tot funcionarà.
7: Potser el problema és que quan es va posar en marxa aquesta mesura va ser pel col·lapse que hi havia del transport ferroviari i ara s'ha solucionat aquest problema? No.
4: En part.
7: S'ha millorat. Aquell col·lapse ara no hi és, però continuem amb una situació en què, clar...
4: No volem fer apostes de veure quan hi tornarem.
7: Haver de ser esclau del servei de Rodalies per molta gent, doncs, continua sent un problema. Sí. Continua sent un problema i que s'ha solucionat, no.
8: No.
7: La situació és millor que fa 3 mesos, sí.
4: I hem de dir-li...
7: Però que li diguin a la gent... Vull dir, jo ara, la setmana passada, parlava amb una gent que baixa de la zona de Vic, continuen baixant...
8: A Rubí?
7: No,
8: a l'estació de Rubí?
7: De
8: no, però de Vic, però cap a l'estació de Rubí?
7: No, cap a Barcelona.
4: Cap a Barcelona.
7: A Barcelona. I el transport es fa en autocar.
4: Clar. I continua sent una línia d'un sol sentit...
7: Continuen amb els mateixos problemes en aquesta línia.
8: Clar, i de fet s'ha reforçat tot el servei de transport escolar a Catalunya i també la línia que va de Sant Cugat Rubí-Cerdanyola s'ha reforçat més per part de la Generalitat, entre d'altres problemes pels problemes de Rodalies, no? I ara el Francesc també apuntava bé, ostres, és que... I vosaltres però, també, aquesta zona de l'estació de Rodalies de Rubí, doncs que queda apartada, s'hauria d'il·luminar més...
4: Escolta, tots som conscients, i jo crec que això sí que hem de ser conscients de que això no ho arreglarem en un dia, ni dos, ni tres, ni...
5: No.
4: Per tant, jo crec que conscients en som tots de que això trigarem uns anys, si tot va bé, val, i les inversions es van fent com toca i es pot anar fent, trigarem uns anys a posar-nos al dia amb una certa normalitat. Aleshores, a mi també fa molta gràcia que es demanin coses com si això ja pogués funcionar al 100% el mes que ve.
7: Un dia per l'altre.
4: I això és impossible, hem de ser realistes en aquest sentit, i el govern jo crec que també hi ha de poder anar dient, mireu, hem arribat fins aquí, l'any que ve arribarem fins allà, anem solucionant això, anem solucionant allò, i si tu vas veient doncs, que a poc es va solucionant i doncs, veus que vas en bon sentit. Ara, el que no es pot pensar és, no se li pot demanar a la consellera Paneque que de 10 per mañana, val, això quedi arreglat, quan a més és un dèficit que portem de
7: decenes d'anys.
4: I gent que ara està criticant és responsable aleshores. Mm-hmm. Que això també fa molta rabieta, perquè dius, escolti'm, vostè per què no obria la boca fa 15 anys? No?
7: No, perquè un obria la boca, no. Perquè no ho vas solucionar quan tenies la responsabilitat.
4: Sí, i quan havies de barallar-te amb Madrid i tot el que tu vulguis, però el que no pot ser és que ara... Això és un dèficit que arrosseguem no de fa 2 anys, ni 3, ni 5. Fa molts. Per tant, aquí hem d'entendre que hi ha una responsabilitat, bàsicament, de l'Estat per no executar les inversions previstes, perquè quan veus només el nivell d'execució de tot el que es diu que es farà, i al final queda executat...
7: Ni la meitat.
4: Mm. Dius, aquí potser algú hauria de controlar que s'executin les inversions.
7: Però els que tenien responsabilitats de govern aquí a Catalunya tampoc van fer res perquè govern de Madrid executés el que
4: l'única cosa que van fer, la primera cosa és demanar la dimissió de la Paneque. Però, a veure, jo aquesta senyora no la conec, ni tinc ni idea, no? Però vull dir que em semblava inversemblant, li deia, aquesta senyora... De què?
7: Sí, que en 2 anys no ha arreglat el problema.
5: És que clar...
7: No ha tingut temps o què?
1: Bueno, ara també reclamen que fotin fora la ministra de Sanitat per lo de l'antivirus.
4: Sí, tothom, és que han de fer fora tothom.
1: I es queden tan panxos.
4: I això a més és el que jo crec que allunya més a la gent de la política, perquè al final el que te n'adones és que no són propostes per millorar i de consens que es puguin millorar coses, tu fas això, jo en contra.
7: Que la gent ja no se'ls creu.
8: Potser hauríem de buscar...
4: Una mena de circ?
1: No sé.
4: Una mena de circ?
1: Si no se'ls creu.
8: Bueno, no se'ls creu. Espera,
7: n'hi ha gent que sí.
8: Potser hauríem de buscar solucions i demanar solucions als nens britànics, aquests que tenen entre 9 i 16 anys, hi ha la majoria de 12, que, clar, tu vas a les xarxes socials, llavors te demanen l'edat, no?, per poder tenir-ho, i llavors el que fan és que agafen un rotulador, es pinten el bigoti, o es pinten, doncs, aquí els pelets de la cara, i la intel·ligència artificial diu, endavant, vale, 18. I això li va passar...
7: Ja ets adult.
8: Això, per exemple, li va passar a una dona que deia, vaig enxampar el meu fill fent servir un llapis de les celles, llapis de les celles, per dibuixar-se un bigoti a la cara. Això és una dona del Regne Unit. L'aplicació el va verificar com un adolescent de 15 anys, en aquest cas, i el fill tenia 12 i se'n va saltar aquest sistema, que ells pensen que també que és molt fàcil, eh?
4: Doncs, I penseu vosaltres que no hi ha cap manera realment cap de saber si una persona és adulta o no? Vull dir, perquè, no sé, no? Hi ha maneres de verificar, tots tenim un DNI.
8: Sí, però mira, és que el DNI, des d'introduir la data de naixement diferent, o sigui, se la saben, eh?
4: Sí,
8: fins
4: clar.
8: A agafar el DNI de l'avi o de l'àvia.
4: Però algú ha de, algú ha de verificar, mm-hmm. I això sí que es veu. Si tu agafes sí, el DNI però... del teu avi, segur que... I es veu, ja perquè hi ha una fotita, la Mar de Mona. Vull dir que...
8: S'inventen un personatge fictici, això ara amb la intel·ligència artificial, també, clar.
7: Molt fàcil.
5: Bueno, clar.
8: Tots
5: aquests,
8: això ho fan,
5: tots aquests
8: eh?
5: Personatges que es fan passar per adolescents i en canvi són pàjaros de mal agüero,
4: sí,
5: ningú
4: sí.
5: Els ha detectat, no?
4: Ningú els ha
5: detectat. I aquestes nenes o aquests nens que es deixen seduir per aquesta gent, amb fotos i tal,
4: sí, sí.
5: I el que hi ha al darrere tot això és un,
4: però per això jo...
5: un paio d'una edat, no?
4: Voleu dir que no hi ha cap possibilitat, no,
5: sé, no,
4: no sé. Que es desenvolupi alguna eina informàtica
5: s'hauria de
4: que
5: fer
4: pugui,
5: perquè és clar, això és...
4: que pugui identificar el personal d'una manera més clara o més concreta, perquè és que yeah. És que si no...
8: 93-588-5960, si voleu participar i posar-nos un bigoti pintat en aquesta tertúlia, en aquest espectacle que tenim aquí cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 11, i dic espectacle perquè anem a parlar d'espectacles. Carme Pomareda,
5: sí, quan vulgueu.
8: Anem a parlar de la xarxa que tanca la temporada d'espectacles familiars amb Mal de Closca.
5: Un espectacle preciós de titelles... moníssim, amb un problema que es troben els nens i també els adults, perquè segur que a vegades anar al metge no us ha fet tampoc a vosaltres cap gràcia, no?
9: No.
5: No us ha fet cap gràcia. Malgrat que us digui no passarà res, sí. I aquest és un pobre cargol que ha d'anar al metge perquè té mal de closca.
4: Ah, Dios.
5: Però clar, tots els altres li pinten molt malament. Sí. Però és que en els adults també a vegades ens ha passat, oh, has d'anar al metge, uf. I d'això va el tema. Han rebut molts premis, la cabuda. Són unes noies joves, penso que se'ls ha de donar molta empenta. I és un espectacle meravellós.
4: On i quan ho veurem?
5: Diumenge a 2:15 de... No, a les 6, a les 18 hores, al Teatre del Casino.
8: Anem a escoltar a l'actriu, la Clara Quimera.
5: La Clara.
10: Pues als infants tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons... i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
8: Doncs aquest cap de setmana, aquesta no serà... l'única actuació que hi haurà. Hi ha un grup d'animació que farà cantar i ballar al casino amb un bingo musical.
5: Però això és per adults.
8: Això és per adults.
5: Jo parlava de teatre familiar.
8: No, ja no està, però això no és un altre. Eh?
7: I demà sí. Toca Manu Guix al casino.
8: També, Manu Guix al casino.
7: Hi ha entrades, perquè jo vaig agafar l'entrada.
8: Hi havia molt poques, quedaven molt poquetes.
7: Fa 3 dies.
5: Ah, doncs pues molt bé, no?
7: I ja estic a...
4: al Galliner.
7: Al Galliner,
5: ah, sí?
8: Sí.
5: Està obert?
7: El Galliner?
5: És que segons sé, quins
7: jo no conec el casino, no com altres.
5: No hi has anat mai.
7: No,
5: tenies
7: ni,
5: oportunitat,
7: ni
5: conviden,
7: No tinc
4: bueno,
7: el pedigrí aquest que
5: perdona,
7: tenen
5: perdona,
7: altres.
5: Perdona, tots els diumenges podies haver vingut.
4: Tenim una mica de fred de peus. Escolta'm, diumenge... espero que tothom vagi a la cursa de la bola.
8: Sí, ara parlarem també. Anem per parts, un moment.
5: Aquest Rubis, o no fem res, o tot.
8: Fem tot.
7: O no pots arribar enlloc.
8: Us donem idees, que moltes vegades és què fem les parelles, també, què fem el cap de... què fem amb els nens el cap de setmana? Nen, què fem amb els nens? Hosti, no ho sé. Doncs mira, podeu venir a Rubí i llavors estem donant més idees. Si sou de bingo musical... a mi m'ha cridat molt l'atenció que resulta que qui anima aquest bingo musical és David Rivera i Esteve Martínez, que són dos mestres de l'escola pública que de dilluns a divendres estan a l'escola. Tu fixa't com està la cosa a l'escola. I el cap de setmana volten pel món fent aquest bingo musical. Crec que els podem escoltar.
9: i ara fa uns anys que estem fent bingos musicals també, els bingos musicals que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari, amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio, mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent se'n portarà regals i coses del poble també, estarà guai. Estarà
4: que xulo.
8: Guai. Que xulo, eh? Aquí sí, els dos mestres, eh?
4: Que xulo, sí. No, està molt bé, home, necessiten desconnectar i ho fan entre més de...
8: Sí. Complementen el salari, el sou, ja sabem que...
1: Cursa de la dona, vinga, va.
4: Hi ha més de 2.000 inscrits, sí. Ja.
8: 2.400. Bueno, 2.398, exactament. En 2.410 del matí...
1: Hi havia 2.200 i pico, ja.
4: Doncs, molt bé, molt bé.
5: Perquè es pot anar caminant i tot, no? No,
4: sí. De fet, es diu cursa, però hi ha gent que camina, gent que va amb canalla, gent que va amb el gos i fan el recorregut. La immensa majoria caminen. És que els que corren, a més, perdona que us digui, perquè jo estic allà a l'estand estem allà amb les companyes de l'estand d'Oncolliga, no? I la gent que corre és que surt i al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, ja tornes allà. Clar, vull dir que dius...
8: Aneu més a poc a poc.
1: 3 quilòmetres.
4: El que corre va molt ràpid.
8: 3 quilòmetres, 3.600 metres.
4: 3.600
5: metres. Bueno, potser poden anar fent el circuit.
4: Sí, no.
8: Sí, poden fer diverses vegades.
4: Hi ha gent que realment s'ho prenen en sèrio, saps, com a cursa, i surten... I al cap d'un quart d'hora, 20 minuts, es tornes allà que dius...
8: No, és una cursa no competitiva.
1: Una altra volta. Perquè a més no hi ha premis, eh?
4: No. A més, tot el que recauda, ja sabeu que va per un premi. Hi ha fons d'aigua. Ja fa temps que van decidir que no hi havia ampolles.
7: Depèn de qui, el premi és arribar a la meta.
8: Va, són 3.600 metres.
4: És un lloc de trobada, eh?
8: Que et pots parar a qualsevol lloc a prendre el cafè. També tens una hora i mitja.
4: Tu veus la gent xerrant...
7: Si fas una paradeta per...
4: Al mig,
7: per fer un piscolabis entre mi.
4: Hauríem de fer un piscolabis allà, però si n'hi ha...
1: Zero.
4: Allà, clar...
8: Bueno, el cafè amb el croissantill, tu...
7: O aigua. Fins i tot aigua.
4: I després hi ha una mica de festa, etcètera. Vull dir que realment és una jornada espectacular.
8: I el que deia la Lídia, tot el que es recapti va per un colliga...
7: El millor és això.
4: És fantàstic, la veritat és que...
7: L'objectiu que es persegueix amb aquesta cursa és aquest.
8: I que després es poden comprar coses també a la carpa que té un colliga.
4: Ja també us notifico, o no té cas, us faig saber, no?, que el dia 12 de juny hi haurà el sopar d'un colliga, que és el segon any que es fa a la nostra ciutat de Rubí, a la comarca, això és tradicional que es faci, però aquí a Rubí doncs encara no es feia, l'any passat es va fer a Can Ramoneda, vam quedar petitons, no s'hi cabia, i aquest any el sopar es farà al celler. Ho dic perquè ja hi ha possibilitat de comprar tíquets, tant si vols anar al sopar com si vols col·laborar només allò a nivell de col·laboració. Servirà el sopar l'artesana, Pau de l'artesana, per tant, serà, com l'any passat...
5: El preu del tiquet és 50 euros.
4: Exacte, aquest any és una mica més reduït que l'any passat. S'ha reduït i s'ha augmentat l'aforament perquè pugui venir molta més gent, perquè l'any passat va quedar...
1: Les inscripcions ja s'han acabat, per allò de la cursa.
8: Sí, es van acabar dimecres a les 23:58...
1: A les 23:58.
8: 23:58. Sí. Abans de la mitjanit.
4: Abans de la mitjanit.
8: Tothom que hagi d'anar a buscar la samarreta i el pitrall demà dissabte entre 2:15 i les...
4: No sé si són les dues.
8: Al celler, a la sala annexa al celler.
4: Sí, sí, allà es dona la samarreta i el dorsal.
5: És un pirat lluïda, samarreta rosa.
4: Sí, és molt maco.
8: És molt maco.
4: És impressionant, però tota la Rambla del Ferrocarril de Rosa és...
8: I al centre de la ciutat, és una festa. O sigui, podeu venir, podeu seure, també tranquil·lament esmorzar, prendre el vermut, veure-ho, doncs, aquesta festa.
5: Llocs per seure i prendre, a la tarda. Tranquils, que us en trobareu els que vulgueu.
4: Això sí.
8: Mira, també una altra cosa que hi ha demà dissabte, que m'ha cridat molt l'atenció, perquè està relacionat amb un acte que m'ha cridat l'atenció. Ara dieu, perquè no hi ha servei de bar en aquest, el del que parlarem ara, i llavors el president de la penya Calixto Sánchez, que és Manolo Martín, diu que a prop hi ha establiments per poder prendre una beguda sense interferir en el desenvolupament de l'actuació. Ara en parlarem, però jo pensava, això és molt bo, perquè tu de vegades vas a un lloc, vas a demanar una cervesa, una Coca-Cola, el que vulguis, i te claven 3 o 4 euros, escolta, ja vas a l'establiment de la beguda, te'l portes?
7: Bé, el bar que està allà.
8: Clar, i no, tot, i te'l portes.
7: Que està tot l'any.
8: La penya Calixto Sánchez organitza una vetllada flamenca, si sou més de flamenca, això serà dissabte a partir de les 7 de la tarda a la seu del local del carrer Orso número 2. Hi haurà flamenc, hi haurà ball, però és que hi ha molts noms. O sigui,

0: Joker, que un sigui, és anar a veure Michael, la pel·lícula de Michael
1: Jackson. Està bé, val la pena o què? Sí.
0: Sí, sí.
1: Em sembla que l'interpreta el seu nebot, no? Un dels seus nebots.
0: Sí, un nebot. El del German Jackson.
1: Sí, que se li sembla força, eh?
2: Sí, però deien que a nivell de pel·lícula, les crítiques, el que és a nivell de pel·lícula, de història, a nivell de guió, doncs que era baixet i que sí que aniria
0: més bé. La història del Jackson és força complicada.
1: Deien que blanqueja, no?, una mica la seva història, però és que... A veure, ja és en aquest cas, doncs...
0: Però està molt bé, està.
1: Suposo que és més la part artística que no pas la part humana, eh?
3: Totes aquestes pel·lícules que s'han fet últimament al voltant d'alguna figura de la música...
0: Biòpics, no?
3: Biòpics, aquests que diuen... O una cosa que fan és blanquejar la vida d'aquests artistes, no?
1: Però
3: la part fosca no surt gaire reflectida.
2: Però, el biòpic de Freddie Mercury està molt bé.
1: Sí, i el de l'Elton John, i el de l'Elton John també.
2: John també, perquè surt una part fosca.
3: A mi em va agradar molt més el de l'Elton John.
1: John, té una part més fosca.
3: La força escènica de...
1: Del Mercury...
3: Freddie Mercury era...
1: Però vaja, que sí, que en aquest cas...
3: No, però que estan bé, perquè... T'acosten d'una manera, a més, normalment a gent més jove que no la van viure en directe en el seu moment, pues li acosten la figura, una figura artística de primer ordre. No, està bé que facin
0: a plataformes d'aquestes digitals i busques biografies d'aquestes més intenses. Però a nivell general, el que deies
3: està bé.
0: D'apropar a la gent jove i a la gent en general que no coneix aquest món tan fantàstic que és el de la música, doncs està molt bé. I ho han de fer amb una mica
1: de
0: gustet i que atrapi a la gent.
1: Amb molta música. Sí,
3: no? Que surtis amb bon regust.
2: El que en surt de bon regust també de Rubí és el crisol que hi ha de ciutadans de diversos llocs, de diverses cultures, de diferents llocs d'on provenen, de diferents formes de festejar. Deixeu-me que també digui que demà al matí a 11:15 la Casa d'Andalucía en Rubí organitza l'activitat de la Cruz de Mayo. Jo no sé si
1: sí,
2: la coneixeu a la Rambla del Ferrocarril,
1: de Mayo,
2: que és una jornada festiva que comença amb una missa romera. I a mi em sembla tot això brutal, la quantitat d'aquest crisol cultural que hi ha a Rubí, que és molt xulo, eh? Perquè hi haurà també actuacions de cant i ball amb artistes també: Encarna Imperio, Leo Rodríguez, Fernando Marín, Conchi Carmona, Marta Rueda, Duende Flamenco, Paula Vilchez, Carlos Vilchez, Javi Bambino, Loli Reyes, Esperanza Paloma, Javi del Olmo, actuarà el grup de ball Arte, i són el ballarí Àlex Muñoz i també amb la presència del cor de Raïces del Sur de Terrassa. Per tant, demà matí, no només diumenge matí, és que... Dissabte matí, dissabte tarda, diumenge matí, diumenge tarda, veniu a Rubí.
1: El que diu la Carme, vull dir, a Rubí, on no fem res, ho fem tot.
2: Fem tot en aquest cap de setmana de maig.
3: I no estem dient res de la Fira de la Cervesa?
1: Encara no, encara no toca.
2: No, perquè és el següent cap de setmana.
1: Encara no toca. No és d'aquest,
2: t'espera. Jo tinc la notícia, però dic, la reservo. La reservo.
1: La Rambla del Ferrocarril no dona per tant.
2: Bueno, estendre, per fer...
4: I aquesta tarda, Premis Gaudí, Cicle Gaudí, Cirat.
1: Cirat.
2: Doncs mira,
0: també. Cirat, eh?
1: Sí, Cirat, Cirat.
4: No vull dir
1: Cirat.
0: No, sí, pues... que no confongui amb en Cirac.
2: Pues Cirat, no. Cirat, el que hagi de ser, Cirat això, el que Cirat ara són els informatius i després més Rubí al dia amb la Valentia. Bon cap de setmana, moltíssimes gràcies.
1: Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda al doctor José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l'Institut IS Global, llença un missatge de tranquil·litat respecte a l'arribada d'un creuer a les Canàries amb passatgers afectats per antivirus. En el marc de la darrera edició de la tertúlia de Ràdio Rubí, l'expert ha subratllat

0: que, tot i la seva gravetat clínica, el risc per la població general és baixíssim i que el sistema sanitari espanyol està perfectament capacitat per assumir-ho.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts, és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los a una situació adequada i...
0: L'investigador Rubinenc ha reconegut que entén la preocupació ciutadana pel trauma que van viure tots amb la Covid, però ha diferenciat clarament la percepció subjectiva de la por de la realitat mèdica objectiva. Al nostre web, radiorubí.cat, trobareu l'última edició de la tertúlia amb l'entrevista amb el doctor José Muñoz.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Ferrocarrils invertirà més de 500.000 d'euros per canviar les escales mecàniques del vestíbul de l'estació de Rubí Centre. Es tracta d'elements que porten més de 30 anys funcionant i que necessitaven una renovació. El contracte públic, que acaba de sortir aquests dies a licitació, contempla el canvi de les escales de Rubí i de 8 estacions més de la xarxa metropolitana. Ens ho explica el David Fernández.
3: Segons explica el projecte executiu de les obres, FGC està realitzant un pla de renovació d'escales a diferents estacions, donada la finalització de la vida útil d'alguns d'aquests elements, la seva obsolescència i l'acumulació excessiva d'avaries i aturades per manteniment. Aquestes renovacions tenen com a finalitat augmentar la fiabilitat i disponibilitat de les escales, millorar-ne la seguretat i aconseguir un estalvi energètic. En el cas de Rubí, les escales en qüestió van entrar en funcionament el 1992, fa 34 anys. Insistim que les obres es centren en la renovació de les dues escales que connecten el vestíbul inferior amb el superior de l'estació de Rubí Centre. No es contemplen per ara actuacions a les dues escales i als dos muntacàrregues que baixen del vestíbul principal cap a les andanes. Aquests elements sovint queden saturats en hores punta per l'alta afluència de viatgers. De fet, una reclamació històrica dels usuaris és la construcció de dues noves escales cap a l'andana que permetin repartir millor el flux de viatgers.
0: I esports encapçalats pel futbol, amb la Unió Esportiva Rubí, que visita aquest dissabte la Verneda en un partit clau per definir el seu futur a la Lliga Elite. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí es juga bona part del seu futur aquest dissabte a la Verneda. A les 4 davant del Júpiter, els rubinins són vuitens i encara poden lluitar per la promoció d'ascens o quedar-se sense permanència matemàtica. El Júpiter està en la zona de descens, necessita guanyar per seguir viu. El Rubí, que no ha puntuat fora de casa aquest 2026, buscarà trencar la mala ratxa en una tarda decisiva. Ràdio Rubí. Seguiríem en directe tot el que passi a la Verneda i a la resta de marcadors. Més futbol amb el 22 al directe per la permanència aquest diumenge al municipal del Joventut 25 de setembre. El 20 és 11 de primera, 4 punts per sobre del descens i arriba amb una trajectòria irregular i moltes baixes. Al davant, un Tàrrega 14 que encadena 3 derrotes seguides necessita sumar per sortir de la zona vermella. El partit es jugarà diumenge a les 6. Pel que fa a l'Olímpic, els de Can Fatjó enfronten un partit per consolidar-se diumenge a les 5, visitant el Vallfogona de Balaguer. El rival es troba a la zona de descens de segona. Els de Richard Jiménez són vuitens, venen d'una victòria i un empat, mentre que els rivals són 13 a 6 per sota dels de Can Fatjó. I quan a l'hoquei patins en línia, el 100 patins femení juga a la final del playoff pel títol de Liga Elite, rebent a les Panteres de Valladolid a la pista Francesc Calvo. La cita dissabte a les 8 i diumenge a 1:15.
0: Més informació d'aquí una hora.
2: Ràdio Rubí, notícies.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport. Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
2: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
3: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el porxo han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis socials.
0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
2: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: dia amb Belén Tierno. Les 11 i 7 minuts, recta final del Rubí al dia, ja sabeu, la part més cultural del programa. Avui al magazín tenim, sobretot, música i músics. A 11:45, el Santi Ursul, de l'Espai Sociocultural L'Aurora, ens fa l'agenda de l'entitat. Aquest cap de setmana tenen ple. Avui fan monòlegs i demà un tribut a David Bowie. L'Aurora té programada ja la Festa Major, per tant, també li preguntarem al Santi què ens pot avançar de la Festa Gran de la ciutat. I avui no tenim un, tenim dos convidats musicals. Un que està lluny d'aquí i que escoltarem, i un altre que és una sorpresa. Escoltarem la música de Pablo López, que avui mateix ha tret un nou single, es diu Esdrújula, i és el tercer del seu nou àlbum. Un àlbum que encara no ha sortit, perquè ja sabeu que ara les qüestions musicals van per una altra banda. I la sorpresa és que avui també treu single Sonia Madoc. La cantant viu des de fa un temps a Rubí i ens ve a presentar Todo va por mi. Li preguntarem per la seva carrera en solitari, per les seves darreres aparicions televisives i també per la seva vida a la ciutat. Ja sabeu que tenim un telèfon obert a la vostra participació, és el 93 588 59 60.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

Queden un parell de minuts perquè siguin... perquè passin 5 minuts de 11:45 del matí. Dèiem que avui teníem dos convidats musicals, una convidada a la que acabem de rebre a l'estudi i un convidat que no està en persona, però sí podrem escoltar la seva música, perquè avui també treu el seu tercer single, Pablo López. En aquest cas es diu Esdrújula i és la construcció del que serà el seu nou EP.

0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia. Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Ens estimem la música d'arreu, però... i a la nostra. Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Fem agenda de l'Aurora, de l'espai sociocultural de la nostra ciutat, com sempre, amb el Santi Úrsul, que és el seu programador. Molt bon dia, Santi.
1: Bon dia, Belén.
0: Esteu que no pareu, ahir teníeu activitat, avui en teniu, demà teniu, bueno, i teniu programat per un munt de dies.
1: Sí, sí, la programació no s'atura.
0: Com veure, van ahir les semifinals?
1: Ahir vam fer la semifinal, les quatre bandes que van venir. Va estar molt renyit perquè aquest any, com et vaig dir l'últim dia, el nivell és més alt que els altres anys. Aleshores, el jurat, aquí jo en formo part del jurat, ho patim molt perquè costa molt, és molt difícil seleccionar dues bandes de les quatre que hi havia ahir. No puc dir els resultats encara perquè primer se'ls té que comunicar als grups, aleshores no m'avançaré.
0: Però el 23 em sembla que és la final, no?
1: El dia 23, dins del Primavera Festival, que després ho comentarem, hi ha la final, sí, amb les dues bandes que arribin a la final.
0: Doncs sí, sí. Ja sabrem a través de les xarxes socials, suposo que
1: segur.
0: Ho programareu, sí. Però tens raó que sí. Seria lleig.
1: Bueno,
0: queda
1: una mica lleig dir-ho
0: abans. Sembla com els polítics, eh?
1: Això mateix. Això mateix, avançar les coses no queda elegant.
0: Aquesta nit teniu una nova edició de l'Open Mic, dels monòlegs.
1: Dels monòlegs, que estan cada vegada funcionant millor. La veritat és que van començar... Hòstia, no recordo quan va començar, però els primers dies va ser fluixet.
0: Igual fa un parell d'anys o...
1: Vam bé un parell d'anys, eh? Sí. I ara està funcionant força, força bé.
0: És l'única cosa que feu que no és musical, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: És l'única activitat que no fem que no és musical. Que fem que no és musical. Hem plantejat a vegades fer altres coses, eh? El que passa és que no donem l'abast, clar.
0: Clar, anava a dir, però si no doneu l'abast amb la música...
1: Sobretot pel fet de que, no sé si la gent sap que l'espai l'Aurora està format per voluntariat. Aleshores, tota la gent, les 8 activitats que fem mensualment, que són les jams i les 4 activitats, les fa gent que s'hi dedica por amor a l'arte. Aleshores, carregar de més activitats no és fàcil. Clar. No és fàcil. Aleshores...
0: Demà hi ha un concert, anem a il·lustrar-ho,
1: sí,
0: amb música. Sí.

0: Això és David Bowie, sí. Perquè demà teniu un concert d'homenatge a David Bowie.
1: Sí, demà les...
0: No, no només homenatge, no?
1: No, és un, bueno, és un tribut. Clar. És un tribut, és un... És una banda de Lloret que es diuen The Spiders from Mars, que són les aranyes des de Marte, que és una cançó del David Bowie. I bé, ens van a fer a les 9 de la nit un tribut al David Bowie. O sigui, jo recomano a tothom que sigui fan del David Bowie que estiguin d'allà demà, òbviament, no?
0: Perquè, a més, a banda de ser un tribut, és una banda amb bons músics, no? Que tu sempre això ho recalques i ho dius, no?
1: Sí, sí, són bons músics. Jo espero que sí, serà un bon tribut. Jo demà no hi podré ser-hi, malauradament, perquè tinc un vol en un altre lloc, però tenia moltes ganes de veure'ls, perquè un tribut al Bowie no és fàcil de fer.
0: A més, amb tot l'eclecticisme que tenia aquest home.
1: Clar,
0: no?
1: clar. Jo no conec personalment el que fa de Bowie, però estic convençudíssim de que ha de ser un malalt de la Bowie, perquè per un tribut al Bowie has d'estar una mica malalt, no? Perquè són icones de la música. Aleshores, ficar-te dins un personatge com aquest no ha de ser fàcil. Tens que estar molt, molt... ser fanàtic del personatge.
0: Clar. I a més perquè segurament el públic que va veure un tribut a Bowie també és superentès.
1: Segur,
0: matèria,
1: segur.
0: No?
1: Tot i que en l'espai tenim públic molt eclèptic, o sigui, públic que va veure, bueno, molt fidel, no? Clar. Segur que hi haurà fanàtics del Bowie, no? Però hi ha de tot.
0: Uh-huh. I parlàvem abans del Festival de Primavera de l'Aurora, és on sí. Es farà la final, i això serà els dies entre el 22 i el 24
1: de maig. El cap de setmana del 22, 23, 24 de maig, que farem el divendres 22, tenim una banda, Rubí, que es diu el Liber Band, bueno, una banda de clàssics de Rubí, que ens faran una mica de pop-rock, bueno, de les coses... Bueno, una mica de tot, vale? Això el divendres 22, a les 9. El dia 23, que és dissabte, a les 9 també, fem la final del concurs, que n'hem parlat abans, vale? Amb les dues bandes que arriben a la final, que
0: encara no sabem.
1: No podem dir el nom.
0: Que alguna podria ser de Rubí.
1: Sí.
0: I alguna podria ser de Terrassa.
1: Bueno, sí, podria...
0: Però és una qüestió estadística, sí, tio. Eren quatre, uns eren de Rubí, uns de Terrassa.
1: Sí. Sí, bueno, hi havia alguns que no eren ni de Rubí ni de Terrassa. Ah, és igual.
0: Poden ser de Rubí o poden ser de fora?
1: Ah, col i qua, ho acabes de quadrar.
0: Sí,
1: ho acabes de quadrar. Això serà el dissabte 23. I el diumenge 24, bueno, fem una mica de festa de la casa, per dir d'alguna manera. Fem una jam el dematí entre d'amics, al migdia, i després fem un dinar de socis i sòcies, que ho fem cada any, que està tothom convidat que sigui soci, òbviament, no? Bueno, ja estan informats els socis perquè s'havien d'apuntar abans del dinar per, bueno, pues, per ser els que serem, ¿vale? Farem un dinar de germanor, que l'any passat el vam fer i va ser molt, com ho diria jo, molt emotiu. Va haver-hi alguna llagrimeta i tot.
0: Sí. Perquè,
1: acabat del dinar, pues, es fan discursos i tothom diu la seva, i com que ens hem fotut unes copetes guapes, doncs llavors hi ha algú que diu el romanticisme flora, ¿vale? Això ho tenim al maig. I amb això, al maig el tenim ja fliquitau. Home, òbviament, amb les jams corresponents de cada dijous, eh? Això no ho comento, però cada dijous hi ha una jam a les 8 de la tarda.
0: Uh-huh. Vale? Al juny torneu a tenir monòlegs, actuen els Aurora Brothers Bands.
1: Sí.
0: I teniu també el 14 de Guardians, però he vist, i no puc deixar de preguntar-te, que ja teniu avançades activitats de festa major.
1: Sí, òbviament, la tenim ja programadeta i calenteta.
0: Tot el 27 de juny? O...
1: El 27 de juny, que és dissabte, em penso. Uh-huh. Sí. Però vols que parli, faig 5 cèntims una mica?
0: Bueno, vinga.
1: Ja que hi som aquí, el 5 de juny, que és divendres, monòlegs, secció de monòlegs, el 6 de juny, que és dissabte, a les 9 de la nit, els Aurora Brothers Band, que és la banda... Els Aurora Brothers Band és la banda resident, per dir-ho d'alguna manera. És una banda que es va muntar, com el nom indica, amb gent i simpatitzants i músics de l'Aurora.
0: I per això us vau posar...
1: I ens vam posar Aurora Brothers Band, això mateix. Mm. El 14 de juny, que és un diumenge al dematí, això és una activitat que he muntat, que em sembla que és el tercer o el quart any que ho faig. Li vam posar aquest nom de The Guardians, però jo convido amics músics professionals que toco amb bandes diverses, els convido tots, perquè és un concert gratuït, i venen els que venen. Poden venir membres dels Smoking Stones, membres d'una banda que es diu Made in Black, bueno, i músics diversos que jo conec professionals, i allò el que fem bàsicament és muntar un pollastre tremendo.
0: Clar, perquè és tot improvisat, eh?
1: Una mica improvisat, jo els envio una llista de temes i més o menys els gemegem una mica, però és molt divertit, és molt maco.
0: I és molt xulo. Rotllo vermut, o què?
1: Rotllo vermut, el diumenge al matí, vermut, el 14 de juny. I llavors ens anem a la festa major, que és el 27 de juny, i tenim el de matí a les 12:30, dissabte 27 de juny, els Alma de Boquerón, que és rumbita de la buena, vale? Ja van venir una vegada a l'espai, i no sé si han vingut alguna vegada per aquí.
0: Sí, a la ràdio també.
1: Són molt macos, i a més és una banda de puta mare, ho fan molt bé, molt bé. A la tarda tenim a les 8, perdoneu, el Grup Nazar. Grup Nazar és una banda de funk molt recomanable, perquè ho fan molt bé, i és una banda que jo crec que tindrà projecció, si no la té ja, ho fan molt bé. Aquests obriran el dia 27 a la tarda. Després tenim un tribut a les 10 a la Luz Casal, que també van venir a l'espai, ho fan molt, molt bé, que es diuen Loca. I ella és una Luz Casal absoluta i total, i la banda sona molt bé. I a la nit, per tancar, tenim els Undercovers, que és una banda que fem, perquè jo hi soc, que és, bueno, una banda de, com tu podria dir, doncs de festa. Banda de festa, de fiesta major absoluta, de medleys i covers, que fem una mica absolutament de tot. Pop espanyol, pop internacional, si s'ha de tocar Nino Bravo, es fa Nino Bravo, es fem el que calgui, que és una, és una banda per tancar una nit de festa major molt, molt, molt collonuda.
0: Ho feu al local o ho fareu a...
1: Ho fem fora. El 27 de juny és tot fora, eh? És a la plaça Anselm Clavé, davant de la CGT, i és un dia perquè vingueu tots a gaudir, perquè hi haurà color des de les 12:30 fins a les 3 del matí.
0: Uh-huh. Locura
1: col·lectiva.
0: Bar, servei de bar...
1: Sí, servei de bar, a més a més,
0: tots els que hi ha allà
1: a la plaça. O sigui que pinta bé.
0: Sí, s'està posant la plaça, eh?
1: La plaça...
0: En algun moment havia flaqueat la plaça.
1: Hòstia, l'any passat, que jo no vaig ser, tenia bolos, però a tothom em va dir que no, i que havia una agulla, eh? Uh-huh. Que va ser brutal l'any passat.
0: Però dic que fora de la festa major, també ha tingut cert revifar pels locals i
1: sí,
0: sobretot l'ambient que
1: sí,
0: hi ha allà,
1: sí,
0: no? Que acompanya.
1: Sí. Ara sí, faig una reivindicació, aprofito sempre per
0: fer
1: reivindicacions.
0: Vinga,
1: si la plaça la mimessin una mica més, hi havia una gespa molt xula fa uns anys a la plaça, ara està més seca que...
0: Ja, una mica de... Que tampoc
1: bueno,
0: és una
1: jo
0: gespa
1: també ho entenc
0: enorme,
1: que...
0: És un trosset, o sigui...
1: Què?
0: Que amb una replantada ràpida s'arreglaria.
1: Sí, el que passa és que s'ha de conservar una mica, clar. Jo sé que no és fàcil, però, home, amb gespa molt a més, no?
0: Clar, sí.
1: En fi.
0: I més per concerts i tot això,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, per tot, per la plaça, pel goig de la plaça. Jo què sé, veure la seca, veure la merba, doncs canvia molt, en fi.
0: Aquí... Els veïns es queixen molt?
1: De què?
0: De sorolls.
1: De moment, que jo sàpiga, no. Mm. Que jo sàpiga, no m'ha arribat cap queixa.
0: Vale.
1: De moment no, home, som bastant moderats, no acabem les activitats a hores intempestives,
0: o sigui, bueno, i per festa major,
1: a les 11:30 ja s'ha acabat tot, com a molt tard. Sempre pot haver-hi algun veí que es queixi, clar, no, això d'aquí no ens lliurem segur.
0: Clar, bé, doncs encara ens queda una altra secció al mes de juny, ja tornarem a parlar de totes aquestes activitats. Moltíssimes gràcies
1: a vosaltres.
0: I que vagi molt bé el cap de setmana, que esteu a tope.
1: A tope, a tope. Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Vinga.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: Vuit minuts perquè siguin les 12, recta ara sí, final finalíssima del programa. Us recordem coses que podeu fer a la ciutat, en aquest cas no només avui, sinó també durant el cap de setmana. Es nota que ha arribat la primavera i que cada cop hi ha programades més activitats. Tenim activitats per nens, activitats per gent gran. De fet, avui mateix el que tenim és una activitat per majors de 60 anys. Són una activitat que es diu el Bingo Musical, Quin Ambient. És un duet que actua al casino a partir de les 7 de la tarda. Les entrades són molt baratetes, costen 5 euros, i és ball, però a la vegada una mena d'endevinar les cançons o de jugar amb les cançons. Una proposta molt divertida que hi ha avui a partir de les 7 de la tarda al casino per la gent més gran, pels sèniors. Però al casino ja sabeu que fan també activitat per nens i per famílies. Diumenge podeu veure l'obra Mal de Closca, de la que hem parlat al llarg d'aquesta setmana, en aquest cas és a les 6, i és la darrera funció de teatre familiar que fa la xarxa d'espectacles durant aquesta temporada. Tornaran a l'octubre, però ara doncs ho deixen, fan l'aturada d'estiu amb aquest Mal de Closca que fa la companyia La Cabuda i que explica la història de la tortuga Joan, que té mal de closca però que té també molta por d'anar al metge i per tant ha d'anar al closquista, perquè el metge de les tortugues és el closquista. A partir d'aquí, doncs, expliquen una història per ajudar els nens a entendre les pors i a lluitar contra elles. Una proposta per nens a partir de 3 anys, té una durada d'uns 50 minuts, és a les 6 de la tarda, per tant, a les 7 estareu fora, i el preu de l'entrada és de 7 euros, 6 si sou de la xarxa d'espectacles. Tenim també aquest cap de setmana activitat de cultura tradicional catalana. Diumenge al matí a les 12, els castellers de Rubí fan la diada de primavera, serà a la plaça Pere Aguilera, i estaran acompanyats dels passadors de Sant Adrià i la colla jove de l'Hospitalet. Hem de dir que aquest cap de setmana ens espera un temps força bo pel que fa a les temperatures, però també és probable que les tardes plogui, que demà dissabte plogui a la tarda i que diumenge també plogui ploure al llarg del dia. Per tant, us recomanem això, que consulteu el temps, que consulteu el servei de meteorologia per saber quines activitats podeu gaudir en un cas o en l'altre. Aquest cap de setmana, a més, també moltes activitats relacionades amb les entitats de cultura regional i andalusa de la ciutat, perquè demà dissabte, a partir de 11:15, es fa l'activitat de la Cruz de Mayo, que organitza la Casa d'Andalucía en Rubí. Com dèiem, comença a 11:15, a la Rambla del Ferrocarril, es fa una missa a l'aire lliure i després es fan actuacions musicals. També hi haurà una paellada. Això serà durant el matí, no s'esperarà que plogui, per tant, es podran fer les activitats amb normalitat. I a la tarda, al vespre, també hi ha una altra activitat relacionada amb les entitats de cultura andalusa de la ciutat. En aquest cas és la Ballada Flamenca, que organitza la penya Calixto Sánchez un cop al mes. En aquest cas és el seu local, al carrer Orso número 2, i a partir de les 7 de la tarda hi haurà també actuacions, entre d'altres, Estrellita de Granaules, Hermanes de la Casa Sola. L'entitat convidada és el Coro Nuevo Amanecer en Priego, de Terrassa. És una activitat gratuïta i que es fa sota sostre. Per tant, si demà a la tarda, com sembla que diu la previsió, plou,

Llarga trajectòria, són el Víctor García, que és la veu i la guitarra acústica, el Ramon Besa, que toca la guitarra elèctrica, el Pere Ros, el baix, i el Víctor San Marino, més conegut com Tito, que és el bateria. Nou de la nit, al local de la CGT, una activitat gratuïta. Podeu gaudir d'aquest homenatge a David Bowie, però que, a més, doncs, també és un repàs de les seves diferents etapes, eh? L'etapa del rock, del soul, del funk, de la música electrònica o del folk. A partir de les 9 de la nit. I, paral·lelament, el mateix dia, també dissabte, actua Manu Guix al casino. Queden molt poques entrades, igual queden 8 o 10 entrades. Manu Guix està presentant Galàxia, el seu darrer treball musical. És una oportunitat de veure aquest músic, que a més, doncs, ha fet musicals i és també molt, molt eclèctic. De fet, ens explicava que el concert es dividirà en dues parts. Una serà la presentació de Galàxia i l'altra en seran èxits de sempre. Prometia un concert molt enèrgic, una entrevista que podeu recuperar a www.radiorubi.cat. Ja veieu, la ciutat us proposa moltes activitats per gaudir d'aquest inici de primavera. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que acabeu de passar una bona tarda de divendres i un molt bon cap de setmana. Adéu!

0: Són les 12 del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Bona tarda. L'activista terrassenca Judit Pinyol, retinguda la setmana passada per Israel, juntament amb altres membres de la flotilla Global Summit, assegura que el govern de Netanyahu està torturant Saif Abu Hashek i Thiago Ávila, els dos activistes capturats en la mateixa acció, però que, a diferència dels altres 170 activistes, encara continuen empresonats a Israel. Pinyol es mostra molt preocupada pel seu company Saif, que pot acabar molt malament si no se l'allibera immediatament, i recorda que la pràctica d'empresonar rivals sense càrrecs concrets és habitual per part d'Israel en aquest conflicte. Són famosos els casos del doctor Hussam Abu Safiya o del Marwan Barhouti, però hi hauria uns 10.000 palestins més no tan mediàtics en la mateixa situació, inclosos 500 menors d'edat.
3: Empresonades en unes condicions infrahumanes, passant fred, passant gana, passant set,

0: passat por, patint tot tipus de maltractaments. Sabem també que els nostres companys estan sent sotmesos a maltractaments greus. Sabem que els han torturat i ho sabem perquè des del vaixell sentíem els seus crits. És a dir, més d'un company va veure com els tenien i han estat torturats en aigües gregues, europees.
1: Pinyol ha visitat aquest dijous la concentració que l'ONG Rubí Solidari i altres entitats organitzen setmanalment contra les guerres i ha demanat una mobilització de la societat civil per la causa palestina. Més coses. Aquesta tarda el casino rebrà el grup d'animació Duet d'Ambient, que organitzarà un bingo musical per a gent de més de 60 anys. Però no només hi haurà un bingo musical. Els assistents també podran fer altres minijocs per aconseguir tota mena de regals. Ho explica el David Rivera, un dels dos integrants del duo Duet d'Ambient.
2: I ara fa uns anys que estem fent bingos musicals, també els bingos musicals que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari, amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio, mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent portarà regals i coses del poble també, estarà guai, estarà guai.
1: Duet d'Ambient és un grup que formen el David Rivera i l'Esteve Martínez, dos mestres de l'escola pública que compaginen les classes amb els espectacles. És un projecte que va néixer fa molts anys i que encara avui segueix animant les festes allà on van. Encara queden algunes entrades per 5 euros. Les podeu adquirir a la plataforma Cubin. L'activitat entra en la programació de la temporada estable d'espectacles del casino.
3: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Informació esportiva amb protagonisme pel duel decisiu de la Unió Esportiva Rubí aquest dissabte al camp del Júpiter, amb tot encara obert a la classificació. Toni Bravo Rodríguez.
4: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinincs són vuitens, encara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 5:45 reben el Mataró B, que són 7ens. L'Esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 6:45 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:45. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10, prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.
1: Més informació d'aquí una hora.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
5: L'enjoc és...
6: futbol.
5: Bàsquet.
6: Hoquei. Okay.
5: Handbol.
6: Waterpolo.
5: Tenis taula.
6: Rugbi.
5: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
3: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
7: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
8: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
7: Veu de camp. Tots fem esport.
9: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda al doctor José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l'Institut IES Global, llença un missatge de tranquil·litat respecte a l'arribada d'un creuer a les Canàries amb passatgers afectats per antivirus. En el marc de la darrera edició de la tertúlia de Ràdio Rubí, l'expert ha subratllat que, tot i la seva gravetat clínica, el risc per la població general és baixíssim i que el sistema sanitari espanyol està perfectament capacitat per assumir-ho.
2: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts, és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones, identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps. Els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació adequada i...
1: L'investigador rubinenc ha reconegut que entén la preocupació ciutadana pel trauma que van viure tots amb la Covid, però ha diferenciat clarament la percepció subjectiva de la por de la realitat mèdica objectiva. Al nostre web, radiorubí.cat, trobareu l'última edició de la tertúlia amb l'entrevista amb el doctor José Muñoz.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ferrocarrils invertirà més de 500.000 d'euros per canviar les escales mecàniques del vestíbul de l'estació de Rubicentre. Es tracta d'elements que porten més de 30 anys funcionant i que necessitaven una renovació. El contracte públic, que acaba de sortir aquests dies,

0: Aquesta licitació contempla el canvi de les escales de Rubí i de 8 estacions més de la xarxa metropolitana. Ens ho explica el David Fernández.
1: Segons explica el projecte executiu de les obres, FGC està realitzant un pla de renovació d'escales a diferents estacions, donada la finalització de la vida útil d'alguns d'aquests elements, la seva obsolescència i l'acumulació excessiva d'avaries i aturades per manteniment. Aquestes renovacions tenen com a finalitat augmentar la fiabilitat i disponibilitat de les escales, millorar-ne la seguretat i aconseguir un estalvi energètic. En el cas de Rubí, les escales en qüestió van entrar en funcionament el 1992, fa 34 anys. Insistim que les obres es centren en la renovació de les dues escales que connecten el vestíbul inferior amb el superior de l'estació de Rubí Centre. No es contemplen per ara actuacions a les dues escales i els dos muntacàrregues que baixen del vestíbul principal cap a les andanes. Aquests elements sovint queden saturats en hores punta per l'alta afluència de viatgers. De fet, una reclamació històrica dels usuaris és la construcció de dues noves escales cap a l'andana que permetin repartir millor el flux de viatgers.
0: Més informació d'aquí una hora.
2: Ràdio Rubí, notícies. Ràdio Rubí, sempre al teu costat.
3: Bon dia i bon divendres 8 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 8 de maig, avui programa molt carregadet en tot el que tenim aquest cap de setmana, començant per un clàssic que pot decidir definitivament el títol de Lliga, la primera masculina per al Barça, i que arriba calent, però per part només d'un equip, el Madrid, amb les baralles al vestidor. En parlarem. Molt futbol també amb la final que té l'Espanyol demà per la permanència a Sevilla, a més de les prèvies de la final de la Copa Catalunya Femenina, que juga avui a Vilanova entre Europa i AM Lleida, i l'Atlético Madrileño Sabadell, partidàs de la primera federació masculina. Però també tindrem bàsquet, handbol en directe, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, avui arrenca amb un Osasuna Llevant la jornada que pot decidir la Lliga a la primera divisió masculina.
1: El Barça rebrà diumenge un Real Madrid immers en un seguit de baralles i trifulques dins del vestidor. La més greu, la que ha enfrontat un dels capitans, Fede Valverde i Tchouaméni, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap i amb tots dos expedientats pel club, fet que molt probablement els farà ser baixa del partit de diumenge. En la part esportiva, els blaugranes en tenen prou amb un empat per ser campions matemàticament. El partit serà diumenge a les 9 de la nit a l'Spotify Camp Nou.
0: Pel que fa als altres dos catalans de primera, tots dos immersos en la lluita per la permanència, també afronten partits claus.
1: Sí, l'Espanyol, que fa 17 jornades consecutives que no guanya i té només 3 punts de marge sobre el descens, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència un quart de 5 de la tarda. I d'altra banda, el Girona, que només té 2 punts de marge, tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo Vallecano, sabent ja els resultats de tots els seus rivals.
0: El Rayo, que té ja la feina feta a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir per una històrica final europea, la de la Conference League.
1: El conjunt madrileny va superar ahir a l'Estrasburg a semifinals i jugarà la final del 27 de maig a Leipzig, a Alemanya, contra el Crystal Palace anglès, que va superar el Shakhtar ucraïnès. Aquesta classificació li dona una plaça més a la Lliga Espanyola per jugar a la Champions, posició que ara mateix ocupa el Betis.
0: En categoria femenina, demà tenim duel català de Lliga F, ja sense res en joc.
1: S'enfronten Espanyol i Badalona Women a la ciutat esportiva de Nijarque, amb els dos equips ja salvats matemàticament a mitja taula. El partit començarà a les 12 del migdia i el Barça, ja campió, jugarà diumenge a Tenerife fent l'últim partit abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina, que serà el dissabte 16 de maig a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions, el dissabte 23 de maig a Oslo, en aquest cas contra el Lió.
0: I avui també juga una final desangelada, això sí, de la Copa de la Catalunya femenina.
1: L'estadi dels alumnes obrers de Vilanova i la Geltrú, que ulla aquesta final de la Copa Catalunya, que enfronta l'Europa i la Lleida, dos equips que acaben de consumar el descens a la segona federació. El partit començarà a les 7 de la tarda.
0: I tornant a categoria masculina, també avui tenim un dels grans partits de la jornada del grup 2 de la primera federació amb protagonisme d'un dels catalans.
1: El Sabadell, segon classificat però empatat amb el líder, l'Eldense, rep el tercer, l'Atlético Madrileño, amb 4 punts menys que el conjunt arlequinat. El partit a un quart de 10 de la nit. I diumenge jugaran els altres dos catalans, que també tenen partits claus. L'Europa, cinquè, tancant les places de play-off, rep a Candragol, filial del Villarreal, que és quart, mentre que el Nàstic, que marca la permanència, visita el camp de l'equip que té just per sota i que ja baixaria al Tarazona.
0: Això pel que fa en futbol. En bàsquet, l'Espart Girona haurà de guanyar a Fontajau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de la Lliga Femenina.
1: Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir al Roig Arena d'un punt, 67-66 contra el València en l'anada de la semifinal. La tornada jugarà diumenge a les 7 de la tarda a Fontajau. L'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local, el Perfumeries Avenida, 69-67 contra el Casademont Saragossa. La tornada diumenge a la capital aragonesa.
0: I en categoria masculina ja tenim definida la final de la Basketball Champions League masculina amb una fase final que s'està disputant, recordem, a l'Olímpic de Badalona.
1: Serà una final sense equips espanyols, en els quals s'enfronten el Ritas Vilnius lituà, que hi va superar 87-69 al Tenerife, i l'AEK d'Atenes, Butxí de la Penya, a quarts, i que hi va eliminar el vigent campió, l'Unicaja de Màlaga, 78-65. La final, també a Badalona, jugarà demà a les 8 del vespre. Abans, però, a les 5, es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre el Tenerife i l'Unicaja.
0: En handbol, tenim en joc ara mateix el partit del CAC Sec Granollers als quarts de final de la Copa de la Reina, en aquesta final a 8, que es disputa aquest cap de setmana a Donosti, a al País Basc. Les ballesanes han obert la competició a la una contra el Rocasa Gran Canària i ara mateix perden, a falta de als 6 minuts de partit ja, amb 5-2 en aquest inici de partit.
1: Tot i així, en cas de victòria, l'equip de Robert Cuesta s'enfrontarà demà a semifinals al vencedor del duel entre el Betionac Basc i el Gatlético Guardés Gallec, que juga aquesta tarda també a la capital de Guipúscoa.
0: Avui també juga el masculí del Granollers, en aquest cas partit de Lliga Sobal.
1: L'equip d'Antonio Rama rep el Palau d'Esports al Conca a partir de les 7 de la tarda. El Granollers és quart, a 2 punts de la segona plaça que ocupa Logroño La Rioja. El Barça, ja campió i que aquesta setmana es va classificar per a la seva 8a Final Four de la Champions consecutiva, jugarà demà a Guadalajara.
0: I en hoquei patins, avui arrenca la Final Four de la Champions femenina a Coimbra, Portugal.
1: El Vilassana, l'únic representant català, s'enfronta a partir de 2:15 hora catalana al Fraga. Abans hauran jugat la primera semifinal al Telecable Gijón i al Benfica a les 8.
0: I a la fase final de la Champions masculina, que també s'està disputant aquests dies a Coimbra, en el mateix escenari ja tenim definides les semifinals.
1: El Barça va aconseguir el bitllet per les semifinals després de superar l'Sporting de Portugal a la pròrroga amb 2 gols de Marc Grau en l'últim minut. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica d'Edu Castro, un dels principals candidats que dimecres va eliminar el Reus als penals. A l'altra semifinal s'enfrontaran dos equips també portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat respectivament el Liceo Gallec i el Tricino Italià per idèntic resultat, 6-2.
0: En futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició a la Lliga regular de la Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugrana reben aquest vespre al Palau al Pozo de Múrcia, segon classificat empatat amb el Barça, en la 29a i penúltima jornada. L'enfrontament començarà a 8:45.
0: I últim apunt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi de França de MotoGP alemans.
1: En els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, l'italià d'Onda Luca Marini ha marcat el millor temps per davant del seu compatriota Fabio Di Gianantonio. Alex Rins ha fet el 6è millor registre, Àlex Márquez el 7è i el seu germà Marc el 9è. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha estat 14è.

0: I com cada divendres, toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol i bàsquet.
1: Serà a partir de les 4 i 5 de la tarda, un dels partits més destacats de la penúltima jornada, en horari unificat de la Lliga Elit de Futbol, el que enfronta el Martinenc i la Pobla de Mafumet, primer contra tercer. I quan acabi, també a les televisions locals i a la xarxa més, un dels enfrontaments catalans de quarts de final del play-off d'ascens de la segona FEB de bàsquet, Iversol Club Bàsquet Tarragona contra el DM Grup Mollet. Des de les 6 de la tarda al pavelló municipal del Serrallo.
0: A Tarragona, i això serà demà, i diumenge tindrem més futbol i també hoquei patins.
1: Sí, al migdia, carrusel amb el desplaçament de l'última jornada del grup 5 de la tercera Federació Masculina de Futbol, amb tots els partits en què encara hi ha coses en joc, la promoció d'ascens i el descens. El canvi de l'ET Cerdanyola, el Vic Badalona, l'Hospitalet Cornellà, el Fundació Grama Vilassar de Mar i el Lleida Vilanova. Tot plegat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. I passem cap a la tarda, partides de la penúltima jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata Masculina, entre l'autobigatana Pati Vic i el club hoquei Lloret Vilaesportiva. En cas de victòria, els de la Selva s'assegurarien com a mínim la promoció d'ascens a hoquei Lliga, mentre que els osonencs buscaran un triomf per seguir tenint opcions de pujar en l'última jornada. I per rematar-ho, a les 6 de la tarda, més futbol, en aquest cas amb la tornada del play-off d'ascens de la segona federació femenina, el Barça C buscarà pujar de categoria rebent el Gijón a la ciutat esportiva Joan Gamper després de l'empat a 2 de l'anada a Astúries.

0: Divendres 8 de maig, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Avui arrenca la jornada clau de Lliga a la primera divisió masculina amb dos dels catalans, Espanyol i Girona, jugant-se la permanència. Encara falten 4, això sí. I l'altre, el Barça, podent guanyar ja el títol matemàticament. Els blaugranes reben diumenge a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid i en tenen prou amb un empat i, evidentment, una victòria per endur-se la segona Lliga consecutiva a falta de 3 jornades per al final. Això pel que fa a la part esportiva, però és que en les últimes hores hem sabut de diverses baralles i enganxades entre futbolistes blancs als entrenaments. L'última és segurament la més greu entre Tchouaméni i un dels capitans, Fede Valverde, que va passar ahir i que va portar l'uruguaià a l'hospital per un cop al cap. El Madrid ja ha comunicat que obre expedient als dos jugadors i veurem si això els impedeix, en principi sí, jugar al Camp Nou diumenge. Per part blaugrana, Dani Olmo parlava en una entrevista a TV3 de la possibilitat de guanyar-li un títol de Lliga al Real Madrid i a casa.
1: Un repte. Al final, cada clàssic és un partit únic i tenir aquesta possibilitat de guanyar, de jugar el primer clàssic al nou Spotify Camp Nou i de poder guanyar la Lliga, doncs és únic. És una oportunitat, perquè crec que no ha passat mai a la història de poder guanyar una Lliga del Barça al Camp Nou contra el Madrid. O sigui que és una oportunitat per fer història i ho podem fer. O sigui que estem molt motivats.
0: Un Dani Olmo que, sense referir-se evidentment encara a aquest últim incident entre Valverde i Tchouaméni, deia que esperaven un Madrid agressiu, esportivament parlant, que encara no ha llançat la tovallola.
1: Un Madrid agressiu que no té res a perdre, que sortirà a guanyar i a donar-ho tot, però nosaltres estem preparats per això. O sigui, no és la primera vegada que juguem contra ells, no és la primera vegada que juguem contra ells jugant-nos un títol, com hem parlat abans, o sigui que estem preparats per tot. O sigui, al final jo crec que ells tampoc volen que nosaltres guanyem i els celebrem la Lliga ja en aquell partit. O sigui que esperem un partit agressiu.
0: Diumenge a les 9 de la nit aquest Barça a Madrid a l'Spotify Camp Nou amb la Lliga en joc. Els dos catalans, com dèiem, estan immersos en la lluita per la permanència. El Girona amb només 2 punts de marge jugarà dilluns, ja sabent els resultats de tots els seus rivals. Els gironins visiten el camp del Rayo Vallecano, que ja no s'hi juga res a la Lliga i que ve de classificar-se, ho va fer ahir, per una final històrica europea, la de la Conference League, que jugarà contra el Crystal Palace anglès el 27 de maig a Leipzig, a Alemanya. I l'Espanyol, amb 3 punts de marge sobre el descens, però que ve en molt mala dinàmica de resultats, visita demà el camp del Sevilla, l'equip que marca la permanència. Ahir en parlava en roda de premsa el capità Javi Puado, que recordem que està lesionat amb el trencament dels lligaments del genoll i per tant no podrà ajudar l'equip des de la gespa.
2: Nosaltres afrontem el partit amb la màxima il·lusió, perquè és molt important per nosaltres doncs, una victòria contra el Sevilla, que a més està en una situació similar a la nostra ara mateix, 2 punts menys. Partit vital per nosaltres. Anar a Sevilla, un camp que serà hostil, la veritat, perquè ho sabem, amb una afició que animarà molt, però som conscients d'això, així que anar a guanyar, anar a treure els 3 punts i feliços.
0: I aquest mateix migdia n'ha parlat fa uns minuts el tècnic Manolo González en la prèvia d'aquest Sevilla-Espanyol.
3: Bueno, el partit és molt important. Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla. I arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla.
0: Demà un 4:45 de la tarda al Sánchez Pizjuán, aquest Sevilla-Espanyol. En categoria femenina, demà tenim duel català entre Espanyol i Badalona Women, amb els dos equips ja en zona tranquil·la, tots dos salvats matemàticament, però amb la intenció de guanyar un duel que puja de rivalitat any a any. De fet, moltes jugadores han passat pels dos equips. Demà a les 12 del migdia a la ciutat esportiva d'Anihar, que aquest Espanyol-Badalona a la Lliga F, el Barça ja campió, recordem, i amb les dues finals de Copa de la Reina i Champions a l'horitzó, jugarà diumenge a Tenerife. Més futbol, avui es juga una final, un pèl descafeinada, això sí, després que els dos equips protagonistes hagin perdut la categoria a la Lliga. Avui a Vilanova i la Geltrú, a l'estadi dels alumnes obrers, es decideix el títol de la Copa Catalunya Femenina amb el duel entre l'Europa i la M Lleida, que, com dèiem, han baixat aquest any tots dos a la segona federació. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
4: Molt probablement la final de la Copa Catalunya d'aquest divendres en serà una de força desangelada. L'horari no és el millor del món, es disputa en camp neutral i la protagonitzen dos equips que han baixat de primera federació a segona federació. Un d'ells és la M, i aquest passat dissabte va rebre un jarro d'aigua freda descendint de categoria en un escenari que li van absolutament en contra. Ara bé, avui hi ha en joc un títol. És el darrer partit de la temporada i tal com ens deia l'entrenador de l'Esgatana, Rubén López, a UAU, l'equip ha de trobar la fórmula per il·lusionar-se.
5: Escolta, noies, és que divendres hem de competir. I és una final de Copa Catalunya, és il·lusionant. Hem d'intentar guanyar la Copa Catalunya. I amb aquesta energia és impossible no guanyar. És impossible competir. Llavors, ja el que està ja està passat, no podem fer res, i intentarem canviar l'energia per poder competir i guanyar la competició, que és, seria maco celebrar un títol que hagués canviat la Copa Catalunya per salvar-nos, eh? Però i avui han arribat a l'entreno amb una altra energia. Ja és l'energia de la setmana passada, de l'altra, o sigui, crec que podem competir, podem guanyar amb aquesta energia.
4: El partit es disputarà avui a 6:45 de la tarda a l'estadi Alumnes Obrers de Vilanova i la Geltrú.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la categoria masculina i tornant a la Lliga, avui el Sabadell afronta un dels partits de la jornada de la Primera Federació. Els vallesans, que són co-líders, empatats amb l'Eldense, visiten el camp del tercer classificat, l'Atlètic de Madrid B, a partir d'un 9:45 de la nit. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder Eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
7: Que ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és de Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
6: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a 9:45 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres dos catalans de la categoria, tots dos juguen diumenge a l'Europa contra el filial del Villarreal, un duel per la quarta plaça. L'Europa, recordem, és cinquè, tanca les places de play-off, i el Nàstic al camp del Tarazona, la lluita per la permanència. També demà, per cert, arrenca el play-off per pujar aquesta Primera Federació per al Reus Redis, que rep a l'Ourense a l'anada de la semifinal a les 7 de la tarda. La tornada d'aquesta primera eliminatòria serà el cap de setmana vinent a l'Estadi do Couto, a Galícia. I a la tercera federació masculina, diumenge al migdia, es decideixen tant els equips que jugaran al play-off d'ascens com els que baixaran de categoria a la Lliga Elite, al grup 5, al grup català. I es podrà seguir tot amb un carrusel a l'Enjoc TV, on parlàvem abans, a les televisions locals i a la xarxa Més, a la lluita pel play-off. Badalona i Cornellà juguen entre ells a segona plaça i ho faran contra equips que també tenen coses en joc. Els badalonins visiten el camp d'un Vic que necessita puntuar per no baixar. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: La Unió Esportiva Vic té diumenge una cita per la història. Els biguetans tanquen la temporada amb l'oportunitat de salvar-se en una darrera jornada d'infart. Per fer-ho, han de guanyar un Badalona que ha de sumar els 3 punts per assegurar el segon lloc, i han d'esperar que el canvi de led no guanyi en l'altre partit o vida o mort entre els d'Esplugues i el Cerdanyola, dos rivals directes en la lluita per una única plaça de permanència. Gil Bertrana, capità del conjunt biguetà.
9: Equip s'ha omplert d'energia, té el dipòsit de gasolina a tope, a nivell de motivació i a nivell d'energia. Vam aconseguir una victòria importantíssima el passat diumenge a Nou Barris, al camp de la Muntanyesa, i ha set un any on ens hem endut diverses patacades, ja començant per 3 lesions molt importants a nivell físic, com poden ser els creuats, un any de moltes patacades a nivell anímic, i l'equip s'ha aixecat més fort després de cada patacada. Sabíem de la dificultat de l'any, ha set un any que a nivell individual i a nivell col·lectiu ha set un repte majúscul, i ens ho hem passat molt i molt bé, i hem competit, cada cop estem competint més bé, i aquest diumenge tenim un gran repte, ve el Badalona, però bueno, tenim les nostres possibilitats i nosaltres també som un gran equip.
8: L'horari unificat, 2:15 del migdia, dictarà sentència.
0: Gràcies, Pep. També a la mateixa hora el Cornellà jugarà al camp d'un Hospi, que també hauria de puntuar per assegurar-se el play-off. També en aquesta lluita per pujar, per la promoció d'ascens, hi ha la Fundació Esportiva Grama, que rep el Vilassar, que ja no té res en joc, i el Vilanova, que visita el camp d'un Lleida ja descendit. D'altra banda, més del Vic, que haurà de puntuar com a mínim per no baixar, com dèiem, Canvi Dret i Cerdanyola s'enfronten entre ells per jugar-se l'altra plaça de descens en una final per la permanència. I a la Lliga Elite, demà a les 4:05, es juga en horari unificat també la penúltima jornada, encara amb tot per decidir. Per exemple, el Rubí, a només un punt del play-off i a 3 del descens, visita el camp d'un Júpiter que necessita sumar per sortir d'aquesta zona perillosa. Ràdio Rubí, Siscular a García.
10: Unió Esportiva Rubí i Júpiter disputaran un altre dels duels directes en la lluita per la permanència a la Lliga Elite, tot i que a les files del conjunt de Can Rosés la situació és força diferent, perquè en el seu cas fins i tot es poden permetre mirar cap a la part de dalt en funció del que passi a la Verneda aquest dissabte tarda. El Júpiter, de la seva banda, doncs està obligat a guanyar si vol mantenir les seves opcions per a la permanència. A les files de la Unió Esportiva Rubí, el que tenen molt clar és que, puntuant, la salvació principal objectiu serà assolit. Així ho explica l'entrenador, el Blai Martí.
11: Si sumem la setmana que ve, jo crec que som permanència. Pensa que he fet molts càlculs i i pràcticament segur que són permanència. Anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala, intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer superioritats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
10: Poden passar moltíssimes coses. En el cas del Júpiter, si guanyen, podrien sortir del descens. En cas d'empat, en l'última jornada s'ho jugarien tot i en cas de derrota la situació seria molt complicada. Per part de la Unió Esportiva Rubí, la victòria els permetria en l'última jornada mirar cap a les places de promoció descens. L'empat encara els tindria amb tensió de cara a l'última jornada en permanència, mentre que la derrota, tot i que no entrarien en descens en aquesta jornada, també els complicaria una mica la vida de cara a l'última jornada de competició, tot plegat aquest dissabte tarda emocionant en aquesta Lliga Elite.
0: Gràcies, Cisco. I en bàsquet, l'Esparta Girona haurà de guanyar a Fontejau diumenge si vol ser a la final del play-off pel títol de Lliga Femenina i, per tant, classificar-se per l'Eurolliga de l'any vinent. Les gironines, amb només 8 jugadores i algunes d'elles tocades, van perdre ahir d'un punt al Roig Arena contra el València, 67-66. Escoltem Roberto Íñiguez.
12: Batalla un poco que se preveía, ¿no? Son eliminatorias 80 minutos y lo primero que tengo que decir es que estoy muy orgulloso de mi equipo porque veníamos aquí con Clara Hall con una microrotura del partido de Leganés, ha decidido arriesgar. Y entonces estoy orgulloso de ellas, estoy muy orgulloso, pase lo que pase, creo que termine como termine va a ser una gran temporada.
0: La tornada, com dèiem, diumenge a les 7 de la tarda a Fontejau. A l'altra semifinal, victòria també molt justa del conjunt local ahir, el Perfumeria Gemenida 69-67 contra el Casademont Saragossa. I en hoquei patins avui arrenca la Final Four a la Champions femenina, que es disputa a Coimbra, Portugal, on també s'està disputant la fase final de la Champions masculina. Ara en parlem. El Vilassana és l'únic representant català. S'enfronta a partir de 11:15, hora catalana, al seu veí de la Franja, el Fraga. Abans hauran jugat a la primera semifinal. Telegable, Gijón i Benfica a les 8. I a la masculina, el Barça va aconseguir el bitllet per a les semis després de superar ahir a la pròrroga a l'Sporting de Portugal amb 2 gols en un minut de Marc Grau.
13: Molt contents per aquest passe a la semifinal. Crec que tot l'equip ha fet un partit molt seriós. Han sigut 60 minuts increïbles. Crec que s'ha vist un bon partit de hockey. I res, ara ja descansar i ja pensar en el dissabte. Considero que hem sigut un bloc, això ha sigut la clau. Tothom animat, defensat, tots hem estat perfecte i tots hem portat el nostre granet de sorra, que era important en aquests partits. Bueno, un partit com el d'avui, molt dur, serà un partit de tu a tu, haurem de treballar molt bé tant en atac com a defensa, i res, ara toca descansar i arribar el dissabte amb les màximes condicions. Vaig tenir la sort de jugar amb ells 2 anys i la veritat és que molt content per ells també. Al final a la pista serem rivals i tots podrem guanyar.
0: Demà a les 5 de la tarda, hora d'aquí, aquest espectacular Benfica-Barça, l'altre semi s'enfrontaran demà a la 1, 2 equips portuguesos, el Porto i el Barcelos, que han superat a quarts el Liceu i el Tricino respectivament. El futbol sala, avui mateix el Barça juga la primera posició de la Lliga regular a la Lliga masculina. A la primera masculina, els blaugranes reben aquest vespre el Palau al Pozo de Múrcia, segon empatat amb el Barça a la 29a i penúltima jornada. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
14: Creo que lo importante es ganar, porque sí que creo que va a ser un golpe anímico importante, pero sobre todo porque ya te clasifica para la Supercopa, ¿no? Segundo, porque quedas primero de la Liga regular, que creo que el Barça en los últimos años, en muchos años, ha quedado 1 o 2 veces solamente, en muchos años. Entonces creo que es señal de que hay que hacerlo porque no lo merecemos.
0: Avui a 9:15 aquest Barça-Pozo, l'altre català de la categoria, l'Industria Santa Colma, recordem que ja ha jugat aquesta jornada, va perdre a Cartagena. Els colomencs encara tenen alguna opció de quedar entre els 8 primers i, per tant, disputar el play-off pel títol. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
2: Preparat, Eneko?
3: Sí.
2: Temps. Sentit.
3: S-E-N-T-I-T.
1: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
2: Quina seria la paraula intrusa?
4: Casoplón.
2: Correcte. En català, per fer...
1: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
4: D-E-S-C-O-A-P-A-N-A.
1: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més. Continguts en xarxa.
5: Entre les estrenes de la setmana destaca Les ovelles detectives. Emma Thompson i Hugh Jackman protagonitzen aquesta comèdia d'intriga. D'Espanya arriba Jo no moriré d'amor. Una noia de 18 anys afronta la malaltia de la seva mare alhora que vol gaudir de la vida. I s'estrena Mortal Kombat 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
6: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
5: Ah, Les ovelles detectives... Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
7: Soc una ovella detectiva i de les bones.
8: ¿Qué viene después del miércoles?
9: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
4: Me voy.
10: Però si acabes de llegar...
5: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
11: Clau!
12: Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
13: Descuida. No lo harás.
5: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
14: Que empiece el espectáculo.
15: ¡Quiero

0: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Senyores i senyors, benvinguts a aquesta, l'emissora municipal, en un divendres, al qual, i en aquest horari, de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre, mirem cap a un cap de setmana que, vaja, s'hauria de mirar, i molts al mes de maig, la veritat és que coincideixen, tan espectacular com aquest, poquets que hem tingut, però l'hem de gaudir. D'això es tracta, ja sigui després el que arribi, quants resultats, perquè aquesta és una altra qüestió. Tenim un dissabte i un diumenge ple d'emocions fortes. Lluita per una lliga, per exemple, a Lliga Elite. Lluita per Europa en waterpolo. Lliga Elite d'hoquei patins en línia. En waterpolo masculí poden estar a Europa en funció de les eliminatòries. Lluites de cavalligues, com per exemple en futbol sala, i lluites de permanència en futbol segona i primera catalana i en Lliga Elite permanència, però sense oblidar que també es pot mirar cap a dalt en la promoció d'ascens a la tercera ref. Aquest és el menú, amb Rubí Olímpic, amb Juventut 25 de setembre, Esportiu Rubí, Club Natació Rubí, Hockey Club Rubí 100 patins i tot plegat amb d'altres cites que no ens oblidem, farem una pinzellada perquè ahir en parlàvem i molt de la cursa de la dona de diumenge, demà es recolliran els pitralls al celler, mentre que ens aturarem a parlar una estoneta d'escacs perquè tenim un Open Internacional ben maco a la nostra ciutat el pròxim diumenge. Com es diu allò de alguna aposta més? Doncs això, qui pot donar més? La veritat és que el cap de setmana esportiva Rubí és dels que paga la pena seguir. I en aquesta casa, que estarem en directe, per exemple, amb la Unió Esportiva Rubí, amb un programa de seguiment especial de la resta dels resultats. També l'emissora municipal que s'uneix a totes les emocions que hi ha de l'esport de la nostra ciutat. Diumenge, seguiment, en definitiva, moltes coses, moltes coses. Vinga, va, anem a parlar-hi.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la penúltima jornada de competició. Si no fos perquè resta una jornada, podríem dir allò de tot o res, perquè la veritat que és un dia en el qual la Unió Esportiva Rubí pot passar del cel a l'infern. Pot passar de tot. És espectacular aquesta Lliga Elite, ho hem anat dient des que va començar anys enrere i es ratifica en aquesta penúltima jornada de competició, la 29a. Demà dissabte, quan passin 5 minuts de la tarda, en directe a Ràdio Rubí, Júpiter, Unió Esportiva Rubí. Tindrem fins i tot el nostre company, director de l'emissora, l'Albert Soler, en aquesta casa per fer el seguiment de la resta dels partits, perquè poden passar infinitat de coses en aquesta jornada. La Unió Esportiva Rubí pot, si guanya, mirar cap a dalt, lluitar amb les places de promoció d'ascens, 36 punts el Rubí té a una, el Castelldefels o el Sant Mauro el té a 3 de distància, és a dir, encara amb opcions d'acabar entre els 6 primers, la Unió Esportiva Rubí, com que si empata, s'acostaria i molt a la permanència, però s'han de mirar molts altres partits, i si perd, no entraria en descens, però es complicaria la vida, perquè s'acostaria, per exemple, al seu rival, el Júpiter, en descens amb 32 punts. Per allà estan partits directes com el que disputaran Baix i Horta, el Ciutat Cooperativa i el Manlleu, el Sabadell i l'Atlètic Sant Just, en definitiva, que ens espera un peu de camp d'aquells de traca i mocador, sense cap mena de dubtes. Esportivament parlant, la Unió Esportiva Rubí ha d'anar amb una idea ben clara a la Verneda aquest dissabte tarda. Escoltem a l'entrenador, un Blai Martí, que també ens mostrava l'alegria de quan les coses van bé.
2: Si sumem la setmana que ve, perquè som permanència. Pensa que he fet molts càlculs i pràcticament segur que som permanència. I igual que vaig dir la setmana passada que intentaríem fer un bon partit contra el Prat i guanyar, el mateix et dic la setmana que ve, és que nosaltres anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala, intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer superioritats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, atacar-los la màxima estona possible, fer les vigilàncies com les hem fet avui, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
3: T'ho veig a la cara. Què bé s'està quan s'està bé, oi que sí, Blai?
2: Sí, sí, sí. A vegades és complicat, no, perquè en la situació que estàvem, no t'enganyaré, hi ha intranquil·litat. Ha estat una setmana complicada, ho estem patint molt tots. Jo també m'ho prenc amb moltíssima il·lusió, perquè al final la meva història com a entrenador és, és, és la que és, i no tinc trajectòria, i tinc una il·lusió tremenda, i tinc unes ganes de menjar-me el món tremendos, i tinc unes ganes de que aquest jugador rendeixin tremendes, i jo estic content de veure el que faig i de fer la feina que faig, i per mi ara mateix això és el millor del món.
1: Alguns dels canvis que ha establert en el joc li han anat bé al Rubí, com poblar més al mig del camp a l'hora de construir el Blai Martí, que per cert, per aquest cap de setmana no podrà comptar amb Sete sancionat ni amb el lesionat Morral, la resta dels efectius a la disposició d'un tècnic que mirarà de portar cap a la victòria la Unió Esportiva Rubí, recordin, a domicili en aquest 2026 encara no ha puntuat. 7 partits, 7 derrotes, intentarà fer-ho en la Verneda davant d'un Júpiter en el qual jugava en el seu dia el Rafa Leva quan lluitava per la permanència amb la Unió Esportiva Rubí, ara el porter a les files del conjunt de la nostra ciutat. Quant als números, el que dèiem, faves comptades són el fet que si el Rubí guanya, primer, la permanència està assegurada. Un cop guanyada la permanència, doncs a pensar en aquesta promoció d'ascens, i en cas d'empat, molt difícil seria que perdés la categoria perquè tindria molts equips per sota. En camps de derrota encara quedaria fora del descens, la qual cosa els permetria dependre d'ells mateixos a Can Rosés en l'última jornada i davant del Sabadell. Bé, la Unió Esportiva Rubí a casa, la veritat és que ha funcionat força bé en l'actual campanya, per tant, encara hi hauria moltes possibilitats. A partir d'aquí, la resta dels enfrontaments doncs donaran moltes coses de sí. Anem a revisar-les, anem a revisar aquests partits. Vinga, va, Toni Bravo Rodríguez, 29a jornada Lliga Elite, els nostres contra el Júpiter, la resta són aquests partits.
4: Sabadell B, Atlètic Sant Just, Ciutat Cooperativa Manlleu, Martinenc, Poble Mafumet, Prat, Castelldefels, Vilafranca, Sant Feliuenc, Valls, Horta i Sant Mauro, Sant Juan, Atlético de Montcada.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
5: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
1: Interessant està la jornada pel que fa a la Lliga Elite, no menys per al Juventud 25 de setembre, en primera catalana, i amb una doncs, jornada que els nostres jugaran diumenge tarda, la qual, en funció dels resultats, també poden assolir la permanència matemàtica. Toni.
4: El Juventud 25 de setembre afronta aquesta jornada dominical, com diu Siscu, amb un partit que pot marcar el tram final de la temporada. El conjunt rubinenc, 11è, amb 33 punts, manté un marge de 4 sobre la zona vermella, però arriba la jornada 29 amb una trajectòria irregular. Una victòria, 2 empats, 2 derrotes en les últimes 5 jornades, inclòs la desfeta del darrer cap de setmana. Els de Quico Díaz hauran de gestionar un partit clau amb nombroses baixes. No hi seran Chicha, Àlex Torres, Kai, Michael ni Pedro, tots fora per lesió, motius físics. I a més, són dubtes, Salgado, Cristian i Juanpi, que arrosseguen molèsties i seran avaluats a darrera hora. Un escenari que obliga el tècnic Quico Díaz a ajustar peces, a reforçar l'estructura defensiva per evitar riscos. Al davant hi haurà un Tàrrega, que arriba amb la necessitat imperiosa de sumar. Els reponents són 14ens, 29 punts, en plena zona de descens, acumulen 3 derrotes consecutives. La seva dinàmica recent és preocupant, 4 derrotes, només una victòria en les últimes 5 jornades. I malgrat això, és un equip que competeix bé en els duels directes i que acostuma a créixer quan juga contra rivals de la seva lliga. El partit es presenta, per tant, com un duel de màxima tensió. El 20, doncs, per intentar doncs, trobar aquests punts necessaris, aprofitar el factor camp per donar un pas gairebé definitiu cap a la permanència.
1: Aquesta jornada 29 de la primera catalana i el grup 3 de competició també tindrà aquests enfrontaments. Rapitenca, Atlètic Vilafranca, Sitges, Natació Terrassa, Terlenca Barcelonista, Sant Cugat, Ascó Camp Juliu, El Catllà Martorell, Sant Boià Cubelles i Viladecans Tortosa.
0: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
1: I pel que fa a la segona catalana i al grup 5 de competició, amb el camí de l'Olímpic del Can Fatjó, que en la seva visita diumenge a les 5 de la tarda i el Vallfogona de Balaguer pot acabar de certificar el que es pot considerar que ja té com és la permanència en aquesta competició segona catalana i ja de cara a l'any que ve tornar a prop de casa, és a dir, els partits que hagi de disputar lluny de la nostra ciutat que siguin en grups a prop de Rubí, que no pas tots aquests llargs viatges com ha hagut de fer durant tota aquesta temporada per jugar en el grup Lleidatà, ja saben, amb aquella doncs, ascens a última hora, bo, però que va costar doncs, haver de fer aquests llargs viatges. Un cop passat, doncs, feina feta, premi assolit de la permanència i ara ja pensar d'altra manera de cara a la pròxima campanya. Els nostres, diguem-ne que matemàticament necessiten un punt. Per què? Doncs perquè ara mateix, amb el Vallfogona de Balaguer, hi ha 6 punts de distància. 30 per l'equip lleidatà, aquí visitant 36 de l'Olímpic de Can Fatjó. Entremig hi ha Agramunt, AEM, Solsona i Capellades. El que vol dir que fins i tot, encara que es perdessin els dos partits que resten, és molt difícil que els puguin superar tots aquests equips. Però vaja, si sumes un punt, evites que el 13è primer que baixa t'agafi segur, perquè hi ha aquests 6 punts de distància amb respecte al Vallfogona de Balaguer. Si bé és cert que tot plegat són números que tenen molta lògica, però atenció al que està fent l'equip lleidatà, que semblava condemnat, que estava tancant la classificació i enfonsat, i de sobte ha tingut un rampell amb incorporacions, evidentment, perquè això no va d'un dia per l'altre, i va començar a enllaçar victòria rere victòria, em sembla que eren 6 de consecutives, ara parlo de memòria, sense perdre, fins que el passat cap de setmana tornava a caure a casa 0-2 davant del Sallent, però vaja, que estan ara en un camí positiu del qual doncs s'ha d'afrontar aquest partit amb la seriositat necessària per part de l'equip que entrena un Richard Jiménez, que això sí, ha mostrat solvència en aquest tram, tot i que ha perdut algun partit que altre. La veritat és que de joc s'ha mostrat fins i tot superior a alguns rivals que els han guanyat. Així que a veure si ho certifiquen aquest cap de setmana amb una nova victòria. Recordin que venien de 3 derrotes, després una victòria, un empat, el del passat cap de setmana, que també va ser a domicili, el partit que jugava davant del Solsona, amb aquest resultat, per exemple, 2-2 del cap de setmana passat, que ja li valdria a l'equip per continuar una temporada més de manera matemàtica a la segona catalana, i ja de cara a l'última jornada, quan s'acomiadaran de la temporada com a locals, doncs fer-lo sense haver de patir per res ni haver de mirar d'altres resultats, sense cap mena de dubtes. La 29a jornada de competició en aquesta segona catalana grup 5 porta els nostres davant del Vallfogona de Balaguer. La resta dels enfrontaments, Toni, revisa'ls, va, vinga.
4: Sallent, Artesa de Segre, la Seu d'Urgell, Almacelles, Guissona, Alcarràs, Alguaire, Linyola, Balafia, Capellades, Agramunt, Solsona i AEM Juneda.
0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que canviem ja de modalitat esportiva. Anem cap a una altra cita espectacular, la que ens espera aquest cap de setmana. Esperem que siguin en doble versió, és a dir, que es disputin dos partits, perquè això voldrà dir que l'Hockey Club Rubí 100 Patins en categoria femenina haurà forçat la lluita per el títol de Liga Elite fins a diumenge, després que, recordin, en aquesta competició i en els play-offs es juga el millor de 3. Va guanyar el seu rival, el Valladolid, les Panteres, en el partit d'anada el passat cap de setmana a Castella i Lleó, malgrat que fos als penals, i després del 2-2 en el, del 3-3 en el marcador, doncs ara toca continuar, toca pensar, per part de l'Hockey Club Rubí 100 Patins, que es pot donar la volta a aquesta situació. El factor pista, després d'haver guanyat la fase regular de manera clara, doncs ha de ser clau per uns enfrontaments que ja ens ho deia dies enrere. L'Andrea Seuc sempre els agrada, en aquest cas, jugar tant aquí com a Valladolid, els dos equips.
7: Sí, ens coneixem bastant amb el Valladolid, sí, sí.
8: Hi ha ganes?
7: sempre. A més, allà és una pista també molt diferent a aquesta, és molt més gran. Sí que és veritat que la seva afició és molt forta, encara que la nostra també, però sí que és un viatge llarg. Però està bé perquè la tornada és a casa. Vull dir, allà només tenim un partit i aquí, si fos el cas, serien dos i és millor acabar a casa.
1: Per cert, que aquest detallet, recordo que el Marcus Fajardo, aquell entrenador que tenia l'Hockey Club Rubí Sant Patí, no li acabava d'agradar perquè deia, sempre deia, clar, el primer partit te'n vas fora a jugar a domicili amb la complicació que té això i després has de venir cap a casa. Si allà no et surten bé les coses, estàs obligat a guanyar dos partits com a locals. I en certa manera tenia raó, però clar, el que es fa en aquest sentit és evitar un viatge de més, perquè si es jugués, com diu la lògica, que seria el primer a casa dels Cent Patins, el segon a Valladolid, el tercer a casa dels Cent Patins, això obligaria els clubs a fer una despesa més, i en aquest sentit, doncs, mirant pels números, ja se sap que l'Hockey Patins ja en línia no té gaire jugadors professionals, doncs millor que millor, i en aquest sentit, ara, a qui obliga és a l'Hockey Club Rubí Cent Patins, que això sí, jugarà amb el factor pista i amb el factor de tenir a tota l'afició a favor en el primer dels partits, que serà demà dissabte a les 8 i a la pista Francesc Calvo, si algú ens està escoltant ara i encara no sabia, que prengui nota i si pot que hi vagi a donar suport a aquest equip femení que busca revalidar el títol de Lliga guanyat l'any passat precisament contra el Panteres de Valladolid. En cas que hi hagi victòria rubinenca dissabte, diumenge segona cita a quarts d'una del migdia. Serà el segon partit i el definitiu. Aquí qui gani sí que ja es farà amb el títol de Liga Elite Femenina. Resten moltes coses a passar, doncs, en un cap de setmana espectacular, sense cap mena de dubtes, i en escalfant, en certa manera, també es podria dir així, la Copa d'Europa, que recordin, es disputarà a Valladolid enguany. L'any passat es va disputar a la nostra ciutat.
8: Tots fem Rubí Sound.
9: Tots fem Rubí Sound.
10: Tots fem
11: Rubí Sound. Rubí Sound.
1: D'acord, d'acord, tothom ho té ben clar.
12: Tots fem Rubí Sound.
1: Sí, sí, sí, ja fa 11 temporades que fem el Rubí Sound. Això sí, aquesta temporada canviem d'horari. Tots farem el Rubí Sound el divendres a les 21 hores per promoure tota l'escena musical rubinenca.
13: Tots som Rubí Sound. Queda clar?
1: Va! Vinga, que tenim més cites ben maques, interessants, dels clubs de la nostra ciutat. Una altra en la qual, diguem-ne, que no hi ha una tensió del que juga al 200%, com acostuma a passar. El per què? Doncs perquè l'objectiu principal ja està assolit. El de la permanència a la divisió d'honor del waterpolo masculí per part d'un club natació Rubí que ara el que buscarà és fer més història de la que ja ha fet en la fase regular, acabant en la vuitena plaça. Del cinquè al vuitè disputen una plaça que els porta a Europa, el guanyador d'aquest play-off. El Club Natació Rubí, com a vuitè, s'haurà de veure les cares amb el factor piscina desfavorable amb el Centre de Natació Mataró. La primera de les cites aquest cap de setmana a Sabadell serà dissabte a 16:45 de la tarda. Club Natació Rubí, Club Centre de Natació Mataró, partit del qual, doncs, sobretot, content primer, escoltem un petit fragment de la conversa amb el Rui Tiago Estava, l'entrenador, per assolir la permanència i, per què no, somiar, perquè també ho diu.
14: Estamos muy contentos por ter conseguido este objetivo y en una épica contra Terraza, un gran rival, un gran equipo, y los chavales han estado fantásticos y ahora seguramente aún a descansar.
1: Sí, supongo que habrá sido una noche larguita, ¿no?
14: Seguramente para ellos, por el grupo de WhatsApp, sí que me parece que sí, ha sido grande la noche.
1: Sin duda alguna, la verdad es que es una noche para hacer eso, para disfrutarla, porque habéis hecho historia, eso de evitar las fases de descenso, de luchar por Europa. Madre mía, es espectacular, ¿eh?
14: Sí, sí, es un hecho muy grande de nosotros, todo club, y ya está el primer objetivo conseguido de esta forma, que era salvarnos, seguirnos en División de Honor, y ahora estamos aquí bien tranquilos, pero con ambición también ahora para jugar estos partidos que nos tenen.
1: Un Rui Tiago que no descarta, que vol donar la sorpresa, tot i que sap que és molt complicat davant d'un rival, el Centre de Natació Mataró, que amb 39 punts ha quedat en la cinquena plaça, a prop de la quarta, la lluita pel títol Terrassa 42. Recordin, play-off per Europa. Mataró, Rubí, dissabte a 16:45. Sant Andreu i Tenerife són l'altra banda del quadre. Títol de Lliga entre Atlètic Barceloneta i Terrassa per començar eliminatòria, Sabadell i Barcelona. I per la permanència lluitaran Cavalla i Boadilla d'una banda i Mediterrani i Catalunya de l'altra. Els dos equips que perdin s'hauran de disputar la plaça que cau i se'n va a la Primera Nacional en l'actual campanya i en aquesta divisió d'honor del waterpolo masculí. En Primera Nacional estan les noies, que la setmana que ve inicien el seu play-off per estar l'any que ve de nou a l'elit, a la divisió d'honor, però en aquest cas de dones.
9: www.radiorubi.fm.
10: Tota la informació dels equips rubinencs.
9: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
10: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
9: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
10: Tot l'esport rubinenc a
9: radiorubi.fm.
1: Més coses, que això no para, tot i que ara ja, aquí no hi ha tant en joc, tot decidit en futbol sala masculí amb Toni. Comencem parlant del que va passar ahir, recuperant el seu partit, l'esportiu Rubí masculí, que també té cita aquest cap de setmana.
4: Comencem per ahir. L'esportiu Rubí va empatar 6 aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, partit ajornat de la jornada 27, duel que va començar molt cost amunt. Els locals es van avançar amb un 2-0, però els rubinencs van reaccionar, van marxar al descans amb un 3-4 favorable. A la represa, els de David Parrilla van veure com l'Escola Pia Sabadell capgirava el marcador fins al 6-4 quan faltaven 5 minuts. Malgrat aquesta situació, l'equip va treure caràcter, va aconseguir un empat final que manté el Rubí tercer, 53 punts, 5 per sobre de l'Olímpic Floresta, el seu perseguidor més immediat. Els rubinencs tenen el temps just per recuperar-se perquè diumenge torna a competir, rebran el Mataró B al pavelló de la Llana, 6:15, en un duel important per mantenir la distància amb la zona mitjana, encara com bé d'elles, doncs que ja no sé, juguen res. Els de Maresme són 7ens amb 39 punts, arriben amb una trajectòria irregular, 3 derrotes, 2 victòries en els últims 5 partits, un rival que és capaç de generar ritme i que acostuma a competir bé. El factor pista, la inèrcia del punt sumat, doncs poden ser claus pels rubinencs per encarar aquest tram final i aquest partit amb garanties.
1: La resta d'aquesta 28a jornada en Tercera Nacional del futbol sala masculí, grup 1 de competició, es completarà amb els partits Montsant, Escola Pia, Sabadell, Espanyol, Ripollet, Olímpic Floresta, Mataró, Arenys de Munt, La Unió, Prosperitat, Cerdanyola, Pineda, Sant Joan de Vilassar i Caldes, Castellà.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I som-hi amb les noies, un equip al femení que, per cert, en parlarem quan pertoqui, perquè arribarà a les fases finals, ja estan en semifinals de la Copa Catalunya. L'han assolit aquesta setmana per recuperar-se. Quan a victòries, després de, recordin, el passat cap de setmana, perdre a la Copa de la Reina, l'únic partit que van disputar davant de l'Alcarcón, però vaja, que aquí hem parlat i molt, en profunditat, va ser una festa per al futbol sala de la nostra ciutat, en format de l'esportiu Rubí, la presència en aquesta competició del CAP i en aquesta festa que es fa, en aquest cas, que es va fer el passat cap de setmana a Mostalès. Tornant ja a la competició de la regularitat, a la Lliga, jornada 29a, la d'aquest cap de setmana. Resten dues per tancar la fase regular, amb les nostres ja incloses dins de les quatre que disputaran la promoció d'ascens. De moment mantenen la tercera plaça, la qual cosa intentaran que continuï en aquest mateix camí fins que acabi la campanya, tot just després del partit d'aquest cap de setmana, en contra que jugaran a casa dissabte tarda i davant de l'equip que ens comenta el mateix entrenador, el Jordi Archilla, que té molt clar el que han de fer.
11: De Mataró, també un equip que, bueno, està a mitja taula tranquil, però nosaltres hem d'intentar aconseguir mantenir la tercera plaça. No? I això passa per guanyar els dos partits que queden i intentar quedar terceres, no?
1: Doncs bé, el Mataró, com bé ens diu el tècnic, un conjunt, el mataroní, que amb 35 punts ocupa la novena posició de la taula classificatòria. És a dir, que en certa manera es pot considerar que ja ho ha fet tot en l'actual campanya i, per tant, doncs, vindrà a la nostra ciutat a mirar de competir, com sempre es fa, donar bona imatge, fins i tot si hi ha alguna prova, doncs, perquè demostrar-li als entrenadors que poden seguir en aquest equip per part d'un Mataró que, amb 6 punts de marge que hi ha encara per tancar la Lliga, està a 7 dels equips en perill i a 9, ni més ni menys, de l'Hispània Iecla, que és qui encara ho tindria més complicat per seguir en aquesta segona nacional del futbol sala, zona mitja, equip per tant complicat el que visitarà la nostra ciutat. Factor Pavelló de la Llana, sempre favorable a les noies de la nostra ciutat. 3 punts per mantenir-se terceres. Davant del Linyola ja no els podran agafar la segona plaça, però sí que tenen només un a qui està per darrere, l'Entre Ríos, que és el quart classificat, i està lluny de l'opció de fer-se amb una plaça de promoció, el Xantrea, que està ni més ni menys que a 16 punts de l'equip de la nostra ciutat. 49 per les de Pamplona, pel 65 del conjunt rubinenc. En definitiva, de que el que es tracta és sumar per seguir terceres, mantenir el ritme de competició, resten dues jornades i després vindrà la promoció i, per què no, donar sempre bona imatge i continuar amb l'habitual bon espectacle que es veu en futbol sala i a la nostra ciutat amb aquest equip femení. Que jugar aquesta 29a jornada serà dissabte, 6:15 de la tarda, a la Llana i davant del Mataró. La resta dels enfrontaments són aquests: les Glòries, Ripollet, Entre Ríos, César Augusta, Castelló, Hispània, Llecla, Orbina, Intersala, Déu, Saragossa, Caldes, Linyola, L'Hospitalet, Avenida Alagón i Xantrea, Sabadell femení.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Vinga, que ja encarem la recta final del programa, però encara no marxem, perquè hem de revisar l'agenda. Abans, però, anem a aprofundir en una altra gran cita que es durà a terme a la nostra ciutat en aquest espectacular, sense cap mena de dubtes, cap de setmana. Parlem, Toni, dels escacs.
4: Rubí tornarà a respirar escacs, com dius, Sisko, aquest diumenge amb la celebració del 12è Open de Primavera, una de les cites més consolidades del calendari local i que any rere any reforça el paper de l'Associació d'Escacs La Rubinenca com a motor d'aquest esport a la ciutat. El torneig es disputarà a les pistes de Cova Solera, ja supera els 155 inscrits. L'organització confia arribar als 180 abans de l'inici de la competició. Tot i que les xifres d'enguany doncs, són lleugerament inferiors a les de les edicions més multitudinàries, el nivell esportiu doncs, és alt. El cartell inclou 35 jugadors titulats en la presentació.

0: cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Doncs quan puguin escoltar aquest programa en directe, ja haurà passat aquest cap de setmana, del qual doncs tenim aquesta cita ben maca dels escacs que ens ha explicat el nostre company Toni. També tindrem d'altres cites remarcables que ara ja revisem en un format més petit, el format d'agenda habitual per tancar aquest programa dels esports.
3: Agenda esportiva, que comencem amb voli, bàsquet i futbol. La tercera catalana, grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa penúltim dissabte a les 5. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita dissabte a 6:15 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. A tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç visita el camp de l'Incres Atlético Club de futbol dissabte 6:15 amb la permanència assegurada. Pel que fa al vòlei Rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí, coet del grup 3. Els rubinencs no podran promocionar, són tercers. A la jornada dominical, la cursa de la dona amb 2.400 inscrites començarà a les 10 del diumenge. En handbol, la Joventut 25 de setembre, 7ens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, 11ens, això serà a les 4 de diumenge. Pel que fa al vòlei femení, les de Lino Salamanca afronten partit clau a les 4 a la pista del Canet, que necessiten sumar per evitar la promoció de permanència. Darrer partit de tercera catalana, Rubí B, duel per la permanència Can Rosés contra el Sant Andreu, diumenge a 6:15, i tanca l'agenda del bàsquet a les 6, el femení rebrà el Castellet a l'Escola Montserrat. Les líderes de segona catalana, doncs volen mantenir aquest primer lloc contra el 8è classificat.
2: Temps esgotat per la nostra banda. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa, a Ràdio Rubí, rebint la salutació del Toni Bravo Rodríguez, també d'un servidor, Cisco Lara García. Demà estarem en directe des de la Verneda amb aquest seguiment especial de la Lliga Elite. Els esports rubinencs, com sempre, funcionant amb els clubs de la nostra ciutat. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: del entierro.
1: Molt bona tarda, és divendres 8 de maig. Es nota que ha arribat el bon temps i sobretot que els rubinencs i les rubinenques tenen ganes de sortir al carrer. Avui comença un cap de setmana ple d'activitats. Tenim concerts, teatre, activitats tradicionals, per nens, una mica de tot. Aquest 8 de maig, però, no només porta notícies lúdiques. Tenim problemes laborals, informació internacional i el famós antivirus. Aquests són els titulars. Avui tornem a parlar d'expedients de regulació d'ocupació i de Ficosa. L'empresa va marxar de la ciutat fa més d'una dècada amb un important conflicte laboral. Alguns dels treballadors rubinencs van ser recol·locats a la nova planta de Viladecavalls, però ara sembla que podrien estar de nou afectats per acomiadaments. I el cap de salut internacional del Clínic, el rubinenc José Muñoz, és una de les veus de professionals que han volgut tranquil·litzar la ciutadania sobre l'antivirus. Diu el doctor Muñoz que, tot i la gravetat del virus, el risc de contagi és molt baix i que el nostre sistema sanitari està més que preparat per assumir-lo. En plana cultural, aquest cap de setmana tenim la Cruz de Mayo, una festa que es fa demà a la Rambla del Ferrocarril i que consistirà en una missa a l'aire lliure, actuacions musicals i una paellada popular. També us explicarem que Sonia Madoc, la rossa de Sonia Selena, acaba de treure un nou single. Madoc, que viu a Rubí des de fa un parell d'anys, es reivindica i fa un cant a l'empoderament amb Todo va por mí. Pel que fa al temps, sembla que tindrem pluja, sobretot demà a la tarda. Ens ho explica Lluís Mi Pérez des de la xarxa.
2: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara,

0: Poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'expedient de regulació d'ocupació anunciat per Ficosa, la planta de Viladecavalls, podria afectar de ple la nostra ciutat. Els sindicats alerten que actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant a la companyia i temen que una part important dels 172 acomiadaments previstos recaiguin sobre treballadors de la nostra ciutat. Els representants dels treballadors critiquen la falta de transparència de la direcció i asseguren que la documentació presentada no garanteix el futur industrial de la planta. Escoltem Susana Iné, delegada sindical de Comissions Obreres.
2: Perquè si s'executarà aquest ERO, malauradament, perquè aquesta situació és irreversible, el que volem saber des del comitè és si hi ha viabilitat per a aquesta empresa després de. Però creiem que és fonamental tenir a sobre la taula aquesta visibilitat a futur, a mig i llarg plaç, perquè si no, no podem negociar un expedient de regulació si no sabem què passa més enllà d'aquest període d'un any que tenim sobre la taula.
1: Des del comitè d'empresa també mostren preocupació per la possible reconversió de part de l'activitat cap al sector armamentístic i de defensa. Consideren que aquest canvi podria reduir encara més la necessitat de mà d'obra. Així ho destacava la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
3: Por desgracia, en el tema del armamento, pues Ficosa seguramente quiere participar de lo que va a ser ese sector donde potencialmente van a haber mucho dinero. Pero claro, la preocupación del comité es que realmente ese sector seguramente hará que la mano de obra sea menos necesaria. No olvidemos que Ficosa ha recibido ayudas públicas por valor de más de 13 millones de euros para reestructurar lo que era el tema del coche eléctrico. Ahora resulta que el coche eléctrico está siendo, pues no el éxito que ellos creían y al final resulta que no vamos a mantener los puestos de trabajo.
1: Recordava la responsable, la portaveu del comitè d'empresa, Soledad Beltrán, els ajuts que havia rebut Ficosa. Recordem també que les dues plantes de la companyia, Ficotriat i Ficotranspar, van estar a la nostra ciutat fins a l'any 2011, quan es van traslladar a Viladecavalls, i que també va haver una requalificació d'aquests terrenys des de l'Ajuntament de Rubí. Com dèiem, bona part de la plantilla de Ficosa a Viladecavalls és de Rubí. Són aquells treballadors que, després d'aquest expedient d'ocupació de regulació, van anar absorbits a aquella planta. Les negociacions actuals entre empresa i sindicat s'allargaran durant 30 dies. Mentrestant, els treballadors ja han iniciat mobilitzacions a l'exterior de la fàbrica i no descarten convocar vagues si no hi ha més avenços. El delegat sindical d'UGT, Òscar Mesa, a més, ha remarcat la gravetat dels possibles acomiadaments perquè afectarà una plantilla envellida.
4: Es una plantilla envejecida, somos una plantilla que Ficosa no se caracteriza por hacer planes de prejubilación y por lo tanto la plantilla en la que se encuentra en una edad un poco no muy segura, pues está bastante nerviosa. No es una situación agradable, esto será un drama.
1: De la seva banda, la direcció de Ficosa defensa que l'ERO respon a la necessitat d'adaptar la producció al context actual del sector de l'automoció i assegurar que afronta el procés amb voluntat de diàleg.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I el rubinenc José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic, s'assuma als professionals que han volgut tranquil·litzar la ciutadania sobre l'antivirus. Muñoz, que també és investigador de l'Institut IS Global i està especialitzat en epidemiologia, ara sí, ha explicat a la tertúlia de Ràdio Rubí que, tot i la gravetat clínica del virus, el risc per la població general és molt baix i que el sistema sanitari espanyol està perfectament capacitat per assumir-lo. Segons explica Muñoz, els antivirus són un grup d'uns 20 virus que es transmeten principalment a través dels rosegadors, encara que en alguns casos americans poden provocar una pneumònia viral greu amb una mortalitat d'entre el 30 i el 40%, Muñoz ha estat contundent en afirmar que no es transmeten directament de persona a persona de forma fàcil. Respecte a la situació específica del vaixell que es dirigeix a les Canàries, Muñoz ha indicat que la situació és bastant possible o que es pot manegar bastant bé sempre que s'apliquin els protocols de salut pública ja establerts.
6: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts. És entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps. Els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació adequada i això.
1: També s'ha parlat aquests dies i en les últimes hores de com serà el procés d'evacuació dels passatgers contagiats que van en aquest vaixell. S'ha garantit la seguretat dels ciutadans i ciutadanes i, sobretot, que aquest trasllat es farà amb totes les garanties de seguretat. Muñoz recorda que encara no se sap exactament com s'han contagiat aquests creueristes.
6: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foco al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
1: L'investigador ha reconegut que entén la preocupació ciutadana pel trauma viscut amb la Covid-19, però ha diferenciat clarament la percepció subjectiva de la por de la realitat mèdica objectiva. En aquest sentit, Muñoz ha defensat que el personal sanitari està preparat i sap exactament com ha d'actuar seguint els criteris de bioseguretat. Trobareu l'entrevista que li hem fet al doctor Muñoz dins de la tertúlia al nostre web a www.radiorubí.cat. I l'activista terrassenca Judit Pinyol, retinguda la setmana passada a Israel, juntament amb 170 altres membres de la flotilla Global Sumud, assegura que el govern de Benjamin Netanyahu està torturant tant a Saif Abu Kesken com Tiago Ávila, els dos activistes capturats en la mateixa acció, però que encara continuen empresonats per Israel. Pinyol es mostra molt preocupada pel seu company Saif, que es troba en vaga de fam, també d'aigua en una vaga seca, i recorda que la pràctica d'empresonar rivals sense càrrecs concrets és habitual en aquest conflicte. Són famosos els casos del doctor Hussein Abu Safiya o de Marwan Barghouti, que hauria, però hi hauria, volem dir, uns 10.000 palestins més, no tan mediàtics en la mateixa situació, inclosos 500 menors d'edat.
7: Empresonades en unes condicions infrahumanes, passant fred, passant gana, passant set, passant por, patint tot tipus de maltractaments. Sabem també que els nostres companys estan sent sotmesos a maltractaments greus. Sabem que els han torturat i ho sabem perquè des del vaixell sentíem els seus crits. És a dir, més d'un company va veure com els tenien i han estat torturats en aigües gregues, europees.
1: Pinyol visitava ahir la concentració de Rubí Solidari a les portes de l'Ajuntament. Forma part de les activitats i de les concentracions que entitats organitzen setmanalment contra les guerres, no només a la nostra ciutat. Com a part de la lluita social, Pinyol creu que la gent s'ha de manifestar i complir el boicot a productes israelians. En aquest sentit, posa el focus en Teva, una farmacèutica israeliana que, entre d'altres, proporciona fàrmacs genèrics a l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència pels rubinencs.
7: A Terrassa estem intentant que el Consorci Sanitari de Terrassa no renovi contractes amb Teva, és a dir, fem fora Teva del Consorci Sanitari de Terrassa. Teva és una empresa israeliana que no només s'aprofita del sistema d'apartheid, s'aprofita també d'aquest genocidi. Sabem que que el 2023 les seves accions han pujat, això és una cosa que 2 i 2 són 4. Hi ha greus sospites també que fan proves i assajos clínics amb presos i preses palestines, contradint tots els acords sanitaris, humanitaris.
1: Pinyol Aniba va participar a la manifestació que la comunitat palestina preparà per la pròxima setmana, pel 16 de maig a Barcelona, sota el lema No Nakba, no genocidis, no guerres, no mordasses.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
1: I avui tornem a parlar de transports. Ferrocarrils invertirà més de 500.000 d'euros per canviar les escales mecàniques del vestíbul de l'estació Rubí Centre. Es tracta d'elements que porten més de 30 anys funcionant i que necessitaven una renovació. El contracte públic que acaba de sortir aquests dies a licitació contempla el canvi de les escales de Rubí i de 8 estacions més de la xarxa metropolitana. Ens ho explica el David Fernández.
8: Segons explica el projecte executiu de les obres, FGC està realitzant un pla de renovació d'escales a diferents estacions, donada la finalització de la vida útil d'alguns d'aquests elements, la seva obsolescència i l'acumulació excessiva d'avaries i aturades per manteniment. Aquestes renovacions tenen com a finalitat augmentar la fiabilitat i disponibilitat de les escales, millorar-ne la seguretat i aconseguir un estalvi energètic. En el cas de Rubí, les escales en qüestió van entrar en funcionament el 1992, fa 34 anys. Insistim que les obres es centren en la renovació de les dues escales que connecten el vestíbul inferior amb el superior de l'estació de Rubí Centre. No es contemplen per ara actuacions a les dues escales i els dos muntacàrregues que baixen del vestíbul principal cap a les andanes. Aquests elements sovint queden saturats en hores punta per l'alta afluència de viatgers. De fet, una reclamació històrica dels usuaris és la construcció de dues noves escales cap a l'andana que permetin repartir millor el flux de viatgers.
1: I a partir de demà dissabte, 9 de maig, els usuaris de Renfe hauran de tornar a pagar per viatjar en tren. Han estat 3 mesos i mig de gratuïtat per intentar compensar els problemes que s'han produït a la majoria de línies de Rodalia Renfe arran de l'accident mortal de Gelida, el mes de gener. Hem de tenir present que la R8, amb parada Rubica en Vallhonrat, només funciona per mercaderies i no pas per passatgers. Ens dona detalls la Patri Díaz.
9: Els abonaments i les targetes es podran comprar des de demà dissabte a les màquines i a les taquilles. Si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Si concretem una miqueta més, torna el títol mensual a 20 euros per viatjar de forma il·limitada amb Rodalies Catalunya. Aquest abonament unipersonal havia entrat en funcionament l'estiu passat quan van acabar les bonificacions al transport públic. L'abonament mensual jove, recordem, val 10 euros i l'infantil, fins als 13 anys, és gratuït. I per les persones que fan servir el tren ocasionalment, hi ha el Bonotren, que permet fer 10 viatges durant un any. A diferència dels anteriors, aquest títol el poden fer servir diverses persones amb el mateix origen i destí i el preu, lògicament, varia en funció de la zona. Pel que fa a les línies regionals, l'abonament mensual té un descompte del 60% pels adults i del 70% per als joves, mentre que l'infantil és gratis. Hi ha també l'abonament únic de 60 euros per adults i 30 per a joves, que es va posar en marxa per part del govern espanyol i que permet viatjar durant un mes a tots els trens de mitjana distància de Renfe, inclòs el servei Avant Barcelona-Tortosa, excepte Barcelona-Tarragona, així com Rodalies de Barcelona i els serveis de transport regular per carretera que siguin de competència estatal.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I ara parlem de debats, però no de debats polítics, de debats de joves. Prop d'un centenar d'alumnes participen a la tercera edició de les rondes de debat intercentres. La iniciativa ha reunit estudiants de quart d'ESO dels instituts Estatut, Torrent dels Alous, Duc de Montblanc, JB Foix i l'Institut Escola 3 Saltet. L'activitat s'ha fet a l'auditori del Museu Municipal de Rubí, un espai que ha acollit diferents rondes de debat sobre afirmacions com si la violència i la guerra poden estar justificades o si les assignatures d'educació emocional són necessàries als instituts. L'activitat ha posat el focus en el diàleg constructiu i en la importància de saber argumentar i escoltar opinions diferents. Així ho destacava el regidor d'Educació, Víctor García.
10: Perquè en un moment en què prima més el que diem allò de l'zasca i el clickbait, doncs poder enraonar, debatre, ni que sigui de forma profunda, doncs ens anima encara la gent jove i l'alumnat doncs encara pot trobar aquesta sortida, que és el diàleg i la dialèctica.
1: Els mateixos estudiants han valorat positivament la iniciativa. Arnau Ponce, alumne de l'Institut Estatut, ho explicava així.
11: I sobretot també ajuda que altres persones doncs, coneixin doncs, altres punts de vista, ajuda també a doncs, altres persones doncs, també a treballar en grup, i jo crec que això és el fonamental, no? També doncs, canviar la teva perspectiva, treballar amb altres persones, jo crec que això és principalment el fonamental de debatre. M'he sentit bastant còmode també pel recolzament dels meus companys i tal, i jo crec que també això és el fonamental.
1: Durant la jornada també s'han ofert petites intervencions amb consells i tècniques per millorar l'expressió oral i la manera de parlar en públic. Amb aquesta tercera edició, les rondes de debat intercentres es consoliden com una proposta educativa que promou el pensament crític i el diàleg entre els alumnes de centres educatius de la nostra ciutat.
5: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.

0: y yo avanzando...
1: Això que sentim és Todo va por mí, el senzill que ha publicat avui la cantant Sonia Amado, que des de fa un parell d'anys és veïna de Rubí. Segons explica l'exintegrant del conegut duo Sonia i Selena, la seva nova cançó està pensada com un himne d'empoderament i renovació personal que marca un nou capítol en la seva trajectòria professional. El seu tercer senzill en solitari, es diu Madoc, vol capturar aquest moment vital en el qual decidim prioritzar-nos i abraçar el present amb optimisme i llibertat. Todo va por mi ha sortit aquest mateix divendres i Sonia Madoc ha escollit l'emissora pública de la seva ciutat per presentar-lo en primícia. En una entrevista aquest matí al magazín Rubí al dia ha explicat que està en un moment de pau interior i que ha trobat el camí per ser feliç i sentir-se realitzada. La cançó parla d'aquesta sensació, però també de com... de l'UP, diu que s'ho ha passat recentment a la casa de Gran Hermano, tot plegat en un exercici de reivindicació personal.
2: Ahora yo decido cómo y cuándo y ya no tengo que depender de terceros. Y eso para mí es una libertad, que decido lo que quiero hacer. La libertad es que no tiene precio, hija mía. No voy a estar en un sitio que no quiero estar, en un sitio que considero que no se te valora y que se pierda el tiempo. Entonces, el mundo es mío, baby. Lo tengo muy claro.
1: Durant l'entrevista, Madoc parla de la seva nova etapa en solitari, dels seus inicis en el món de la música i la nit, o de la polèmica ruptura del duo Sonia i Selena. També explica que de tant en tant fa vida aquí a la ciutat i que fins i tot ha estat negociant la seva participació a la Festa Major d'aquest any, tot i que al final no hi ha hagut acord. Podeu recuperar la conversa sencera i, de fet, veure-la en format vídeo a www.radiorubi.com. I dèiem que tenim un cap de setmana ple d'activitats. Comencen aquesta mateixa tarda. El casino rebrà el grup d'animació Duet Ambient, que organitzarà un bingo musical per persones majors de 60 anys. Però no només hi haurà un bingo musical, els assistents també podran fer altres minijocs per aconseguir tota mena de regals. Ho explica David Rivera, membre del duet.
3: I ara fa uns anys que estem fent bingos musicals, també els bingos musicals que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari, amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio, mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent s'emportarà regals i coses del poble també, estarà guai, estarà guai.
1: Quin ambient és la proposta del bingo musical del duet Ambient? Però ofereixen activitats molt diverses per animar festes, música en directe, per fer balls, discomòbils, concerts de versions i fins i tot shows de drag queens. El grup el formen el David Rivera i l'Esteve Martínez, dos mestres de l'escola pública que compaginen les classes amb els espectacles. Ho explicava Rivera.
3: Bueno, és complicat. Som mestres d'escola també, d'escola pública. De lluny a divendres estem a l'escola i cap de setmana dediquem, de divendres a diumenge, voltem pel món. I després a l'estiu estem cada dia aliats, cada dia fem festes majors. Està guai, no parem.
1: És un projecte que va néixer fa molts anys i encara avui segueixen animant festes allà on van. Encara queden algunes entrades, costen 5 euros, les podeu adquirir a la plataforma Covin. L'activitat forma part de la programació estable d'espectacles del casino, així com el concert de Manu Guix de demà a la nit i l'obra Mal de Closca, que es farà diumenge. Hem de dir que aquest cap de setmana el casino està a tope, si em permeteu l'expressió, però tenim més activitats. La Casa de Andalucía en Rubí organitza la Cru de Mayo demà a partir de 11:15 del matí a la Rambla del Ferrocarril. La Cru de Mayo és una festivitat que es remunta segles enrere, barreja la celebració religiosa de la trobada de la Creu de Jesucrist al segle IV i la festa pagana de la primavera. Per això la tradició és fer creus amb flors. A Rubí se celebra amb una missa romera a l'aire lliure que serà oficiada per Joaquim Massaguer, el mossèn de l'Església de Sant Pere. Tot seguit hi haurà actuacions de cant i ball amb artistes com Encarna Imperio, Leo Rodríguez, Fernando Marín, Conchi Carmona, Marta Rueda, Duende Flamenco, Paula Vílchez, Carlos Vílchez, Javi Bambino, Loli Reyes, Esperanza Paloma i Javi del Olmo. També actuaran el grup de ball Arte i Son i el ballarí Àlex Muñoz. Finalment també es comptarà amb la presència del Cor Raíces del Sur de Terrassa. Al migdia es farà una de les activitats més esperades, una paella popular, que serà gratuïta pels assistents. Això serà al matí, però a la tarda hi ha una nova cita amb la cultura andalusa, en aquest cas és la penya Calixto Sánchez, qui organitza una ballada flamenca. Serà a partir de les 7 de la tarda al seu local, al carrer Orso número 2. L'activitat que s'emmarca en l'agenda mensual de l'entitat és la penúltima de la temporada. La cita comptarà amb un cartell variat que combina cant amb ball. Alguns dels artistes repetiran de l'activitat del matí, destacant noms com Ramoni, Estrellita de Granada, Manuel Muñoz, El Lagareño, Loli Reyes i José María Gómez. A més, l'acte comptarà amb l'actuació de l'Hermandat de Casa Sola i la presentació del nou disc de Duende Flamenco, que es repeteix també al matí. També hi haurà ball, ens ho explica Manolo Martín, president de la penya Calixto Sánchez.
0: Y está el Duende Flamenco, que presenta su nuevo disco. Luego, al baile, está a Zara Cantero, y Esencia Flamenca. A Zara Cantero es la profesora. Exactamente. Y naturalmente, Esencia Flamenca, pues, son nuestras niñas, que bailan muy bien.
1: Més entitats que preparen activitats pel cap de setmana. L'Associació Sociocultural L'Aurora, que han programat dues. Aquesta nit hi ha una nova sessió de monòlegs a partir de les 8 del vespre i demà dissabte actuen els Spiders, una banda d'homenatge a David Bowie. La banda està formada per 4 músics amb una llarga trajectòria sobre els escenaris. Són el Víctor García, que és el cantant i la guitarra acústica, el Ramon Bessa, guitarra elèctrica, el Pere Ros, que està al baix, i Víctor San Marino, més conegut com a Tito, que és el bateria. El tribut no és només un repàs de cançons, sinó un homenatge a l'esperit camaleònic de Bowie, un artista total que va saber reinventar-se en cadascuna de les seves etapes. Va explorar el rock, el soul, el funk, la música electrònica i també el folk. El programador de l'Aurora, Santi Úrsul, els defineix com uns bojos del cantant britànic.
4: Estic convençudíssim de que ha de ser un malalt del Bowie, perquè per un tribut al Bowie has d'estar una mica malalt, no? Perquè són icones de la música. Aleshores, ficar-te dins un personatge com aquest no ha de ser fàcil. Tens que estar molt, molt...
1: Doncs tens que estar, com deia el Santi, molt boig pel David Bowie. Si és així, pots acostar-te demà a partir de les 8 del vespre a l'Espai Sociocultural de l'Aurora, l'espai de la CGT, que per cert ja té programades activitats pel mes de juny i fins i tot per la Festa Major. Si voleu saber més, podeu escoltar el podcast de la secció a www.radiorubí.cat.
5: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Ens anem ara a la informació comarcal i si a Rubí tenim previstes moltes activitats culturals, passa el mateix a la resta de ciutats del Vallès Occidental. La Fira Modernista de Terrassa obre avui mateix amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandra de Riquer, en un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central d'aquesta 23a edició. Ens ho explica la Marta Gil, de Canal Terrassa.
6: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandra de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. La fira arrenca als jardins de la Casa Alegre de Sagrera amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera, d'Alexandra de Riquer, una proposta que combina música, poesia i dansa per abocar l'univers modernista i explorar la figura de Riquer. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de dues plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: Anem ara a l'altra cocapital del Vallès, anem a Sabadell, allà acaben de celebrar la 72a edició de la Festa de l'Esport, El waterpolo continua regnant a l'esport de la ciutat. Sergi Cabanes, actual jugador del Club Natació Sabadell, guanyava el premi a millor esportista en aquesta festa que, com dèiem, es feia. I des de 2018 sempre han estat waterpolistes els que han recollit el premi que reconeix el millor esportista de l'any anterior. En el Premi Millor Entitat destaca l'Oar Gràcia, que ha recuperat el tron del 2024. Per cinquena vegada a la seva història, el Club Verd i Blanc ha rebut aquest reconeixement i agafa el testimoni del Club Tenis Sabadell, que és qui va guanyar l'any passat. El jurat ha estimat especialment l'ascens a Divisió d'Honor Or, que va assolir el sènior femení, i deien que ho mereixia. La regidora d'Esports de Sabadell, Montserrat González, reivindicava valors de l'esports, de l'esport, volem dir, en el seu discurs inicial.
7: Avui Sabadell no només es vesteix d'esport, avui batega més fort. Ens reunim per reconèixer, compartir i posar en valor tot allò que representa l'activitat esportiva de la nostra ciutat, perquè l'esport no és només competició, és convivència, esforç i orgull col·lectiu. Vull fer una menció molt especial a les entitats esportives. La vostra tasca va molt més enllà de competir. Eduqueu, formeu i acompanyeu.
1: És tot. Tornem amb més informació local als butlletins horaris i a 3w.radiorubi.cat.
5: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.
8: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
10: És evident que s'han de prendre decisions. I avui vull focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
11: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
8: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
12: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
8: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
12: Avui és el darrer dia en què els serveis de Rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fet del qual no tothom encara n'és conscient.
13: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
14: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
15: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
8: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
12: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
8: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
12: El Programa Municipal d'Impuls a l'Art Públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
8: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
16: Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla de 2 futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
8: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
17: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van traient el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
19: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
10: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
11: El director de la policia ha de dimitir. De forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
20: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
19: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
21: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
19: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
8: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
19: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
22: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
19: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
8: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
23: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
12: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
18: Notícies en xarxa, edició migdia.
8: Tenim novetats respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món, i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
0: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
2: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
0: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquest arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
8: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
3: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
13: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
14: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
15: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
3: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
4: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat, el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
3: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
8: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
12: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
8: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
24: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
25: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
24: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
18: Notícies en xarxa.
8: Uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
5: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
1: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
8: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
6: Durant dues setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
7: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
6: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
8: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
9: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
16: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
9: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
8: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
12: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
8: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys serà el 9 de juny.
12: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
8: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'Emprenedoria, al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'Emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milió d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
8: De Barcelona a Terrassa. La Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer. Un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
17: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
8: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
20: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Cura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
21: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
20: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
8: I és moment per a la informació esportiva. que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
0: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
2: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem usos per guanyar el partit.
0: I avui a un quart de 10 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
13: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
0: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de sis de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat, abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 12:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens, l'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 11:15 de la nit hora catalana, el Vila-sana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals de la Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos i l'Escala visita Irún. Per cert, serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula, perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 9:15 de la nit en una nova jornada de la Primera Divisió masculina.
8: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
19: La xarxa de comunicació local.

La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'expedient de regulació d'ocupació anunciat per Ficosa a la planta de Viladecavalls podria afectar Rubí. Els sindicats alerten que actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant a la companyia i temen que una part important dels acomiadaments previstos recaiguin sobre treballadors de la ciutat. Els representants dels treballadors critiquen la falta de transparència de la direcció i asseguren que la documentació presentada no garanteix el futur industrial de la planta. Des del comitè d'empresa també mostren preocupació per la possible reconversió de part de l'activitat cap al sector armamentístic i de defensa. Les negociacions entre empresa i sindicats s'allargaran durant 30 dies. Mentrestant, els treballadors ja han iniciat mobilitzacions a l'exterior de la fàbrica i no descarten convocar vagues si no hi ha avenços. El delegat sindical d'UGT, Òscar Mesa, a més, ha remarcat la gravetat dels possibles acomiadaments perquè afectarà a una plantilla envellida.
2: Es una plantilla envejecida, somos una plantilla que Ficosa no se caracteriza por hacer planes de prejubilación y por lo tanto la plantilla en la que se encuentra en una edad un poco no muy segura, pues está bastante nerviosa. No es una situación agradable, esto será un drama.
1: Ficosa va tenir la seva seu a Rubí fins al 2011, quan es va traslladar a Viladecavalls, motiu pel qual una part important de la plantilla continua vivint a Rubí. De la seva banda, la direcció de la companyia defensa que l'ERO respon a la necessitat d'adaptar la producció al context actual del sector de l'automoció i assegura que afronta el procés amb voluntat de diàleg.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I a partir de demà, els usuaris de Renfe hauran de tornar a pagar per viatjar en tren. Han estat 3 mesos i mig de gratuïtat per intentar compensar per tots els problemes que s'han produït a la majoria de línies de Rodalies arran de l'accident mortal de Gelida. Els abonaments i les targetes es podran comprar des de demà dissabte a les màquines i també a les guixetes. Si algú tenia un abonament en vigor quan va entrar en vigor la gratuïtat i tenia dies pendents de gaudir en el moment de l'accident de Gelida, podrà recuperar aquests viatges. Si concretem una mica més, torna el títol mensual a 20 euros per viatjar de forma il·limitada amb Rodalies Catalunya, amb aquest abonament unipersonal que havia entrat en funcionament l'estiu passat quan va acabar les bonificacions del transport públic. L'abonament mensual jove, recordem, val 10 euros i l'infantil fins als 13 anys és gratuït. Per a les persones que fan servir el tren ocasionalment, hi ha el Bonotren, que permet fer 10 viatges durant tot l'any. A diferència dels anteriors, aquest títol el poden fer servir diverses persones amb el mateix origen i destí i el preu, lògicament, varia en funció de la zona. Recordem que la línia R8, amb parada a Rubí Can Vall Honrat, només funciona per mercaderies, no pas per passatgers. No ho farà fins al mes de juny.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I acabem amb la informació esportiva encapçalada pel futbol amb la Unió Esportiva Rubí, que visita aquest dissabte la Verneda en un partit clau per definir el seu futur a la Lliga Elit.

0: Toni Bravo Rodríguez.
1: La Unió Esportiva Rubí es juga bona part del seu futur aquest dissabte a la Verneda. Les 4 davant del Júpiter, els rubinencs són vuitens i encara poden lluitar per la promoció d'ascens o quedar-se sense permanència matemàtica. El Júpiter està en la zona de descens, necessita guanyar per seguir viu. El Rubí, que no ha puntuat fora de casa aquest 2026, buscarà trencar la mala ratxa en una tarda decisiva. Ràdio Rubí. Seguirem en directe tot el que passi a la Verneda i a la resta de marcadors. Més futbol amb el 20 i duel directe per la permanència aquest diumenge al municipal del Joventut 25 de setembre. El 20 és 11 de primera, 4 punts per sobre del descens i arriba amb una trajectòria irregular i moltes baixes. Al davant, un Tàrrega 14 que encadena 3 derrotes seguides necessita sumar per sortir de la zona vermella. El partit es jugarà diumenge a les 6. Pel que fa a l'Olímpic, els de Can Fatjó enfronten un partit per consolidar-se diumenge a les 5, visitant el Vallfogona de Balaguer. El rival es troba a la zona de descens de segona. Els de Richard Jiménez són vuitens, venen d'una victòria i un empat, mentre que els rivals són 300 a 6 per sota dels de Can Fatjó. I quan a l'hoquei patins en línia, el 100 patins femení juga a la final del playoff pel títol de Liga Elite, rebent a les Panteres de Valladolid a la pista Francesc Calvo. La cita dissabte a les 8 i diumenge a 2:15.
0: És tot, més informació local en una hora i sempre a www.radiorubí.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
3: Clàssics, hits, dance, urban,
2: fórmula

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Prop d'un centenar d'alumnes rubinencs han participat a la tercera edició de les rondes de debat intercentres. La iniciativa ha reunit a estudiants de quart d'ESO dels instituts Estatut, Torrent dels Alous, Duc de Montblanc, JB Foix i Tres Altet. L'activitat s'ha celebrat a l'auditori del Museu Municipal de Rubí, un espai que ha acollit diferents rondes de debat sobre afirmacions com si la violència i la guerra poden estar justificades o si les assignatures d'educació emocional són necessàries als instituts. L'activitat ha posat el focus en el diàleg constructiu i en la importància de saber argumentar i escoltar opinions diferents. Així ho destacava Víctor García, regidor d'Educació.
2: Perquè en un moment en què prima més el que diem allò del zasca i el clickbait, doncs poder enraonar, debatre, ni que sigui de forma profunda, doncs ens anima que encara la gent jove i l'alumnat doncs encara pot trobar aquesta sutura, que és el diàleg i la dialèctica.
1: Els mateixos estudiants han valorat molt positivament la iniciativa. Durant la jornada també s'han ofert petites intervencions amb consells i tècniques per millorar l'expressió oral i la forma de parlar en públic. En aquesta tercera edició, les rondes de debat intercentres es consoliden com una proposta educativa que promou el pensament crític i el diàleg entre els alumnes dels centres educatius de la ciutat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I la Casa de Andalucía en Rubí organitza l'activitat de la Cruz de Mayo demà dissabte a partir de 10:45 del matí. La Cruz de Mayo és una festivitat que remunta segles enrere i que barreja la celebració religiosa amb la festa pagana de la primavera. Per això, la tradició és fer creus amb flors. A Rubí se celebra amb una missa romera a l'aire lliure que serà oficiada per Joaquim Massaguer, el mossèn de l'Església de Sant Pere. Tot seguit hi haurà actuacions de canivall amb artistes com Encarna Imperio, Leo Rodríguez, Fernando Marín, Conchi Carmona, Marta Rueda, Duende Flamenco o Loli Reyes, entre d'altres. També actuaran el grup de ball Arte i Son i el ballarí Àlex Muñoz. Finalment, també es comptarà amb la presència del cor Raïces del Sur de Terrassa. Al migdia es farà una de les activitats més esperades, és la paella popular, que també tindrà lloc a la Rambla del Ferrocarril i que serà gratuïta per tots els assistents. I a la tarda, la penya Calixto Sánchez organitza una nova vetllada flamenca a partir de les 7 al seu local, al carrer Orso número 2. L'activitat s'emmarca en l'agenda mensual de l'entitat i és la penúltima de la temporada. També hi haurà actuacions de cante flamenc i de ball. Els artistes confirmats són Manuel Muñoz el Lagareño, Estrellita de Granada o Ramoni, entre d'altres. A més, també hi haurà l'actuació de l'Hermandat Casa Sola i la presentació del nou disc del grup Duende Flamenco.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I informació esportiva amb protagonisme pel duel decisiu de la Unió Esportiva Rubí aquest dissabte al camp del Júpiter, amb tot encara obert a la classificació. Toni Bravo, Rodríguez.
3: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinencs són vuitens, encara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous.

0: la pista de l'escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 5:45 reben el Mataró B, que són setens. L'esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 6:45 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:45. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10, prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.
1: És tot. Més informació local a www.radiorubí.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Rubí. Ràdio Rubí, 99.7 FM.
3: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom.
4: A peu de camp.
3: A peu de camp.
5: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a 4:00 PM i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
4: A peu de camp. Tots fem esport.
6: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra. Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a 6:00 PM a Ràdio Rubí.

Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem.

0: Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més, sigueu benvinguts i benvingudes tots plegats als Sendes. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts per atensar-vos a llocs molt interessants. Fem senderisme, fem excursionisme i fem viatges. Sortim dels camins habituals i ens endinsem als secundaris. I després de fer-los, els expliquem. Els tres continguts d'avui són els que presentem ara mateix en el sumari. Una platja tal i com seria si l'home no hi hagués intervingut. Els Muntanyans és una petita i estreta franja de terra entre Torredembarra i Creixell, amb platges naturalitzades, línies de dunes i un petit rerepaís de maresmes i estanys. Una entitat ecologista, el GPEC, en fa visites guiades. Ens ho explica en breus moments en Ramon Ferrer, un dels seus tècnics de projectes. Segona etapa de la travessa de Salvaguarda, cim de la vall de Benasc, que recorre aquesta vall, també l'Arieja i part de la vall d'Aran, i que ens permet sensacionals vistes al cim pirinenc per excel·lència, l'Aneto. En Xavi Tió descriu la ruta tot seguit i detalla les seves característiques principals amb la fitxa tècnica. I fem una incursió a Alemanya de la mà de la nostra col·laboradora habitual, la Cristina Duró. Descobrirem els imprescindibles de la ciutat de Düsseldorf, capital de la Renània del Nord-Westfàlia. Programa número 568 dels Sendes, que comença ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Som a l'any 2026 després de Crist. Pràcticament tota la costa catalana és ocupada per construccions fetes pels humans. Tota? No. Una franja poblada per irreductibles espècies de flora i de fauna resisteix encara i sempre als invasors. Aquest lloc, un dels pocs que resten gairebé verges al nostre malmès litoral, és els Muntanyans. Una petita i estreta àrea de terra arran de mar que resisteix entre urbanitzacions de Torredembarra i Creixell i infraestructures com, per exemple, la via del tren. Els Muntanyans és un espai natural que a dia d'avui compta amb una figura de protecció, la xarxa Natura 2000, dins l'àmbit de les costes del Tarragonès. Una franja de prop de 65 hectàrees de superfície amb una llargària de 2 quilòmetres i poc més, tancada a l'est pel Pont de Clarà i a l'oest pel sector marítim de Creixell. I molt estreta, no supera els 200 metres. Una entitat ecologista, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, el GPEC, fa visites guiades arran d'una iniciativa de l'Ajuntament de Torredembarra. Se n'encarrega el Ramon Ferrer, tècnic de projectes del GPEC. Ell ens explica que el que hi ha als Muntanyans seria el que trobaríem a gran part de la costa catalana. Això si els humans no hi haguessin posat les urpes, o més ben dit, el ditxós formigó.
1: Que encara perviuen dunes i maresmes de les que abans hi eren a tota la costa catalana, no només catalana, sinó arreu del planeta, Austràlia, Àfrica, etc. Podíem trobar aquest esquema de la platja amb dunes i darrere maresmes. De fet, és una espècie de petit santuari envoltat doncs, d'urbanitzacions, càmpings, etc. La via del tren ha fet de barrera per bé i per mal, llavors ha accelerat la urbanització al cantó de muntanya i l'ha frenat al cantó de mar. Llavors és un espai molt allargat i entremig doncs, hi ha algunes urbanitzacions, però per sort doncs, encara perviu la base, que és, són les dunes ben conservades i les maresmes.
0: I en tan poc espai, tres elements que hem sentit ara mateix. Terra endins, les maresmes i els estanys. A mig camí, una filera de dunes. I a primera fila, una platja autèntica, entre cometes, tal i com seria, sense intervenció humana.
1: Quan parlem de platja, normalment la gent el que li ve al cap és una platja nua, amb sorra i com a molt, doncs, amb alguna estora o alguna sombrilla per allà posada. Doncs aquesta és una platja autèntica en el sentit de que té tot el que tenien totes les platges del país. Té les seves dunes, les seves plantes, els seus bolets, els seus rèptils, els seus amfibis... Té una mica tot l'ecosistema que caracteritzava totes les platges. Si ens en retirem temps enrere, al final trobaríem una fotografia que és el que podem venir a veure aquí a Torredembarra i Creixell.
0: Platges molt més brutes, podríem dir, que les que sovint veiem i que en realitat formen part d'un sistema natural molt més complex.
1: Les platges, en realitat, és com un iceberg en el qual nosaltres veiem una punteta que està a la part dalt de tot, que és l'emergida, la que està fora de l'aigua. La part més important és la que no veiem, que és el fons marí, que hauria d'estar cobert per una praderia de Posidònia. En el nostre cas, encara perviuen algunes petites praderes. Llavors, continuant el viatge cap a l'interior, ens trobaríem una platja, entre cometes, bruta, perquè arriben restes marines i no es neteja mecànicament. I això implica doncs, que hi poden trobar-se doncs, crancs i altres animals al peu de platja que s'han perdut en molts altres llocs.
0: Passada la franja costanera i anant cap a l'interior, ens queden paisatges molt canviants en molt poca distància, ho explica en Ramon Ferrer.
1: Unes dunes primer embrionàries, després dunes que es diuen mòbils, que estan més a prop del mar, després unes dunes fixes, que són de color gris, que també es diuen dunes grises. A continuació trobaríem un espai que és en barreja d'aquest substrat que arriba del mar, sorrenc pel qual s'hi escola l'aigua, a un altre espai que no té res a veure, que és l'espai de les maresmes, i entremig hi ha la jonquera. Després de la jonquera ens trobaríem doncs, ja les pròpies maresmes, que trobem doncs, és un material que és molt més impermeable, en el qual doncs, s'estanya l'aigua i forma aquests estanys al cantó interior.
0: En aquest entorn, el substrat i l'aire, carregats de salinitat i d'humitat, condicionen i molt la vida vegetal, però diverses espècies hi han trobat el seu hàbitat. A la platja hi reposen les restes de posidònia i d'algues variades. L'interior es pobla d'arbres petits, els tamarius, i de més port, els pins pinyers. Les maresmes són el reialme dels joncs i les salicòrnies, i a les dunes s'hi arrapen les punxegudes fulles del panical, la bufalaga, sempre amb aspecte de caigut, i la reina, el Pancratium maritimum, és a dir, el lliri de mar, amb una preciosa flor de la família dels narcisos, més angulada i de color blanc.
1: Cadascuna de les plantes que hi ha en les dunes són cosines germanes d'altres plantes que tenim més vistes a l'interior, a la muntanya, als camps i als conreus, però que són adaptades, són unes especialistes en adaptar-se al moviment de la sorra, a la manca de salinitat o a l'excés de salinitat. Llavors, entre aquestes, doncs, potser destaquen, doncs, plantes amenaçades com el Phleum arenarium o el Limonium diverti, que estan dintre el catàleg de les plantes més amenaçades. I una de molt espectacular és el lliri de mar, que fa una flor blanca, que fa una olor exquisita i que floreix a l'estiu.
0: I pel que fa a la fauna dels muntanyans, en Ramon destaca que en aquest punt intermedi entre els deltes de l'Ebre i del Llobregat hi fan aturada prop de 250 espècies d'aus migratòries. Més diversitat, de fet, que no pas en molts parcs naturals. Cal dir també que les jonqueres solen ser l'amagatall de conills, ratolins i talpons. Sobre l'aigua d'estanys, com el del Saler, el del Sol o el de Clarà, hi busquen insectes i rèptils els esplugabous, les fotges o els ànecs collverd. A les dunes, amb una mica de sort, hi veurem feinejar els escarabats piloters i una sargantana ben peculiar. És la cua roja.
1: És una sargantana molt bonica, especialment quan és petita, perquè té la cua vermella, com el seu nom indica, i l'esquena està ratllada amb ratlles blanques i negres. Conforme se va fent gran, se torna el color de la sorra, i és un lacèrtid molt rar, és un dels més rars que tenim a Catalunya. És molt gros, a més, i viu a les dunes. De fet, ven ja a la plana de l'Ebre, en algunes zones sorrenques al prop del riu.
0: I també a les dunes un curiós insecte, innocent, fràgil i delicat en la seva fase adulta i alada, però molt depredador quan és una larva. Es coneix com la formiga lleó i fa pràctiques com aquesta.
1: La formiga lleó, que quan són larves, fan uns culots a la sorra i esperen que passi una formiga, cau al fons, llavors l'atrapa amb les mandíbules i l'ensorra, li xucla els líquids i després la llença fora. Però si la formiga s'escapa a la primera d'intentar-la atrapar, es veu perfectament com li catapulta a sorra per fer-la caure al fons del con. Llavors aquesta formiga lleó, quan és adulta, doncs es transforma en un insecte alat molt delicat que menja nèctar de les flors i que és una altra vida.
0: I a la línia de costa, sota l'inconfusible fil musical de les gavines, els xatracs i els corbs marins, un petit ocellet molt característic d'aquests ecosistemes porta de bòlit als naturalistes.
1: L'animal que ens dona més treball, d'alguna manera, és el corriol camanegre, perquè com nidifica la platja, que és on estenem les tovalloles, doncs això implica que cal que hi hagi un grup de voluntariat que està actiu i que busca els nius, busca les parelles, protegeix els pollets, amb no gaire bona estadística, perquè normalment doncs, de cada 15 ous que es posa, perquè cada niu posen 3 ous, de 15 pollets potencials només un arriba adult.
0: Gaudir de tots aquests paisatges i de la seva flora i fauna és possible gràcies a algunes rutes a peu que ja estan marcades. El Ramon Ferrer en parla.
1: Recomanem el que comença per l'extrem de Torredembarra, des del Club Marítim de Torredembarra, es camina arran de la via del tren, al cantó de mar, i allà trobaran un circuit que es fa un buit, que són com a dos cercles que es troben, Llavors allà trobaran tant la vegetació i la fauna que hi ha als estanys, tocant a la via del tren, com la vegetació i la fauna que hi ha arran de la platja, de les dunes. Podrien ser uns 300 metres lineals. És molt petit. Rodeja els estanys del sol i de clarà. Quan acabes aquest itinerari, arribes a una barrera de fusta que no pots passar, vas cap al mar i fins a la següent entrada, que pots fer com diferents entrades des del mar i travessant els estanys i anant fent recorreguts. I l'altre és el que està a l'altre extrem, tocant ja a Creixell, a l'urbanització marítima residencial, hi ha un pas subterrani, i ja doncs a través de l'estany més gran, que és el del Saler, hi ha un recorregut que fa en forma de creu perquè arriba fins al mar.
0: Això si us apropeu per compte propi. Trobareu les diferents rutes dins del web turismetorredembarra.cat, fent clic a Rutes. Però també podeu concertar una visita guiada amb el JPEC, entrant a la pàgina jpec.cat. Sigles del Grup d'Estudi Protecció dels Ecosistemes Catalans, l'entitat ecologista de majors dimensions al país, amb 700 socis i 10 persones treballant-hi. Fundada a Valls fa 41 anys, fa educació i defensa judicial del medi ambient i forma la canalla a la seva Escola de Naturalistes. Va començar al Camp de Tarragona i ara ja s'extén a 10 comarques de la demarcació, desplegant projectes com ara la defensa de les oliveres monumentals del Montsià, la preservació del riu Siurana o el control de la canya asiàtica a la Riera de la Bisbal. I, evidentment, ens proposa visites guiades als muntanyans, aquesta estreta franja de natura entre Torredembarra i Creixell que resisteix a l'imperi del ciment.
2: Sendes.

0: aires pirinencs a la nostra secció de senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estàs?
1: A Maria, Déu es guard, com va?
0: Vam començar un cicle la setmana passada i avui continuem amb la segona etapa, oi?
1: Ah, això mateix. Ara hem reprès, com deies, el tema de travesses i vam començar a parlar la setmana passada d'una travessa que ens ofereix les millors vistes que es poden tenir del cim més alt dels Pirineus, l'Aneto, i de tots els cims de més de 3.000 metres que l'envolten. Estem parlant de la travessa del Salvaguarda. Com dèiem, el Salvaguarda és un cim de la Vall de Benasc que dona nom a aquesta petita travessa de 3 dies que entra a França per anar a dormir al refugi de Benasc, després entra a Catalunya per la Vall d'Aran fent nit a l'Artiga de Lin i d'allà salta pel Coll de Toro per tornar a la Vall de Benasc.
0: Doncs bé, anem per aquesta segona etapa recordant d'on vam sortir en la primera, no?
1: Ah, això mateix, si recordeu, a la primera etapa, des de Llanos de l'Hospital, havíem entrat a França pel Portillon de Benasc per baixar a dormir al refugi de Benasc després de fer el Salvaguarda amb unes vistes excepcionals de la cara nord del massís de l'Aneto. Hem fet nit, doncs, amb aquest refugi de Benasc, en un amfiteatre de muntanyes que tanca els llacs del Boom de Benasc que envolten el refugi, sota la cara nord del Salvaguarda, i comencem la segona etapa baixant. Dels 2.250 metres d'altura que està el refugi, perdem alçada ràpidament per una vall secundària, per un entorn preciós entre prats de lliris. El camí, ben traçat, va fent ziga-zagues amables i, sense carregar les articulacions, arribem descansats al fons de la vall, ja acompanyats per trams de bosc. De pla, arribem a l'Hospice de France, és el final d'una carretereta de muntanya, una carretereta local. Havia estat en el seu dia un punt d'allotjament, però avui dia és un edifici tancat perquè s'ha quedat antiquat. Aquest és el punt més baix de l'etapa d'avui. A partir d'aquí hem de remuntar la vall principal, d'entrada per un tram de fageda espectacular per dintre d'un túnel ombrívol de vegetació atapeïda i humida. No gaire enllà, el bosc s'acaba, passem per una font amb un com de fusta modern i arribem en uns plans on l'espectacle floral s'incrementa. Els lliris els acompanyen una multitud de flors amb predominància de gencianes exuberants. Anem guanyant altura per uns lloms herbats, sense descans, fins a desembocar al Coll d'Aramonjoia. 2.075 metres, pràcticament 700 metres per sobre l'Hospice de France, on hem començat a remuntar la vall. És un coll fronterer amb la Vall d'Aran. De fet, per aquí podríem baixar al refugi de l'Artiga de Lin, on anirem a dormir, però la ruta ens du encara més amunt. Per carena ampla, anem a passar per sota del Tuc d'Arescaleta per arribar en un altre coll, als pràcticament 2.400 metres. És el Cot de l'Infern, és a dir, el Coll de l'Infern en aranès. Aquí, de pla, podem aprofitar perquè pràcticament amb un tres i no res podem anar fins al proper Tuc de l'Escaleta, unes vistes grandioses de part del massís de l'Aneto, del mall de la Forcanada, del Mulleres i dels Baciberris, també no massa llunyans. Des d'aquest Coll de l'Infern, aquí sí que entrem, ara sí que entrem a l'Aran, el pas de l'Escaleta, és una petita obra d'enginyeria una mica agosarada per l'alçada on està situada, i comencem a perdre alçada una altra vegada. Entrem a la vall de Pomero, primer ens trobem un tram una mica pedregós i dret, sense contemplacions del desnivell, i més avall, entre vegetació baixa, el pendent se suavitza, passem vora la cabana de Pomero i acabem de baixar de nou per entre bosc fins als prats oberts on, entre el bestiar pasturant, trobem el refugi de l'Artiga de Lin. 1.000 metres per sota del Coll de l'Infern i prop dels ulls del Jueu, per on les aigües de la gelera de l'Aneto retroben la llum després de posar-se sota terra al forat d'Aigualluts. Refugi és un edifici modern, que és acollidor, i amb unes vistes del començament de l'etapa següent que treuen el sanglot, però això ja ho deixarem pel proper dia. Avui el que fem és anem a descansar d'aquesta excepcional, variada i exigent segona etapa de la travessa del Salvaguarda.
0: I com sempre, després d'aquesta autèntica espectacle de natura i de plantes, també de vegetació que hem pogut gaudir, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
1: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
1: 1.100 metres de desnivell positiu i 1.600 de desnivell negatiu.
0: Déu-n'hi-do. Temps.
1: Comptem-hi unes 7 horetes per contemplar les vistes des del coll i baixar sense presses, perquè encara ens queda una etapa per endavant.
0: Dificultat?
1: La mateixa que l'etapa anterior, hi posaria un 3 sobre 5, més que res per aquest desnivell, sobretot de baixada.
0: Considerable, doncs. Cartografia.
1: Tenim el mapa de l'editorial alpina que es diu Aneto Maladeta, Parque Natural Possets Maladet, escala 1-25.000.
0: Informació a internet.
1: I a internet tenim el propi web d'aquestes travesses, que és bufentrerefugios.com, buf amb dues Fs, tot junt, bufentrerefugios.com, i a Wikiloc també trobareu aquesta petita travessa de tres etapes.
0: Sabem que ja s'ho està fent salivera pensant en la tercera etapa, perquè promet, però us haureu d'esperar uns quants dies. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
1: A reveure.
2: Hola, sóc la Cristina Duró i avui us explicaré el meu viatge a Düsseldorf durant l'època de Carnestoltes.
0: Capital de la regió de la Renània del Nord-Westfàlia, Düsseldorf és una ciutat que, comptant la seva conurbació, arriba pràcticament al 1.200.000 habitants. Una ciutat que la nostra viatgera Cristina Duró va conèixer en plena època de Carnestoltes, que, com veurem, aquí i a la veïna colònia se celebren de manera molt espectacular. Dels imprescindibles de Düsseldorf en comencem a parlar tot seguit als quaderns del viatger.
2: Düsseldorf és la capital del nord de Westfàlia. És una ciutat que té aproximadament 1.300.000 habitants i és una ciutat que conjuga un estil arquitectònic clàssic alemany amb un estil arquitectònic bastant cosmopolita. La ciutat s'ordena al voltant de la riba del Rin i podem dir que el riu divideix dos espais en els quals podem trobar diversos barris de la ciutat. Per una banda, el casc antic i la part més tradicional i típica de visitar, que és el que ells anomenen el Karlstadt i l'Altstadt, ens trobem a una riba, i a l'altra riba trobem un barri anomenat Oberkassel, que és un barri tradicional al qual es pot accedir mitjançant la travessia del pont a Oberkassel. Des d'allà arribes a la Lueckplatz i des d'aquí pots fer una visita a peu per un barri residencial que és molt bonic. Així que tota aquesta zona d'Oberkassel seria el meu primer punt recomanat, que és un punt que surt del que acostumen a recomanar les guies turístiques. En segon lloc, la zona recomanada per visitar, òbviament, és tota la zona més cèntrica, és la zona d'Altstadt. En aquesta zona d'Altstadt hi ha un lloc que no us heu de perdre, que és el Königshalle, que és una mena de canal que travessa aquest punt de la ciutat. És un passeig en el que podreu trobar botigues de luxe combinades amb alguns comerços de marques més estàndard i és una ubicació que serveix per fer una bona passejada de manera relaxada, això sí, vigilant que no plogui. Una altra de les zones que també us recomano és la zona del Karlstadt. És la zona que podríem dir que està ubicada més a la riba del riu. En aquesta zona podem trobar algunes de les places més característiques de la ciutat, com són la Karlsplatz, la Marketsplatz, i també hi ha un altre punt d'interès que és bastant interessant, que és la Rathaus, és a dir, l'Ajuntament de Düsseldorf. Seguint la riba del Rin, i si anem en direcció al pont d'Oberkassel, podrem arribar a la Burgsplatz, que és una de les zones més boniques de Düsseldorf. És una plaça en la qual s'ubica una gran torre que ara mateix està utilitzada com a un centre que serveix per fer visites guiades i com a mirador. Des d'aquesta zona es pot observar tota la corba que fa el riu tota la forma costanera i és un lloc en el qual pots extreure molt bones panoràmiques de tota la riba del riu amb el relleu de les casetes típiques alemanyes. Un cop fet aquest passeig per la riba en direcció al pont d'Oberkassel, podem retrocedir i anar en direcció contrària, de manera que podem arribar fins al que s'anomena barri de Hafen. És un barri en el qual podreu trobar bàsicament dos edificis d'interès. El primer és la típica torre de televisió com moltes de les que podem trobar al llarg de les ciutats alemanyes, la més típica de les quals és la de Berlín. I si caminem aproximadament uns 300 metres vorejant el riu, arribarem a un edifici que és molt semblant al de les cases d'ençans de Praga. De fet, és un edifici que va ser dissenyat pel mateix arquitecte, per Gehry, i crec que és un edifici que és interessant de visitar, ja que és un habitatge, és una part d'un barri en el qual hi viu gent. Just al davant hi ha com una mena de port esportiu i podem veure com les cases estan perfectament integrades dins del paisatge. A la ciutat de Düsseldorf hi podem trobar un Little Japan, ja que Düsseldorf és la ciutat alemanya que alberga la colònia japonesa més gran d'aquesta zona de Germània. Llavors, en aquesta zona, què és el que podeu trobar? Doncs, òbviament, podeu trobar milers de restaurants amb una oferta gastronòmica japonesa molt interessant, amb molts nadius japonesos menjant-hi. I fins i tot en aquesta zona podeu trobar una mena de recreació de temple japonès.

I nosaltres ho deixem aquí. La setmana vinent tindrem més Düsseldorf i més continguts. Esperem haver-vos fet viatjar, ni que sigui amb la imaginació, a tots aquests indrets fantàstics que hem descrit. Han fet possible el programa l'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat des de l'edició i presentació, Jaume Monés. Podeu descarregar els darrers programes al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Res més, sigueu feliços i aneu on aneu, que tingueu sempre una molt bona ruta.

0: Cada residu compta.
1: Hola, què tal? Benvinguts, benvingudes una setmana més al Cada Residu Compta. Avui amb la Tere, benvinguda, com estàs?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Vam dir que seguiríem parlant de la roba perquè, escolta'm, ens vam quedar a mitges, eh?
2: Sí, sí.
1: És un tema que ens apassiona perquè veiem que cada cop se'n produeix més, se'n llença més. N'hem parlat molts cops. I, a més, aquí a Catalunya s'està fent una prova pilot en un municipi que és Rubí, una prova pilot del projecte Reviste, que el que vol és conscienciar-nos a tots plegats del que passa quan no gestionem bé la roba com a residu i del que passa quan sobrecomprem, sobreconsumim, no pensem a l'hora de gestionar la roba. S'estan fent tallers, s'estan fent propostes d'informació ciutadana al carrer i també s'han col·locat nous contenidors, però que no només a Rubí els podeu veure, sinó que a l'entorn de tot Catalunya podeu trobar aquests contenidors doncs, que gestionen diferents entitats socials, entitats del tercer sector, que es dediquen doncs, a això, a poder treure aquesta roba del contenidor, separar-la, Tere, molts cops ho hem dit, és aquesta roba que pot ser que es pugui aprofitar o que no, i que, per tant, té diferents usos.
2: És tot un moviment que anirem veient que va més, que és en favor, diguem-ne, de la millora en la gestió de la roba. De fet, en molts municipis estem acostumats a veure aquests contenidors que tu comentes, la majoria gestionats per entitats del tercer sector, i que amb colors diferents, i una mica doncs, també els identifiquem.
1: Vermells,
2: taronges... Sí, taronges, liles... Sí. I en aquest sentit, el que ens aporta és un canvi perquè sí que, com en altres fraccions de residus o en altres àmbits de la gestió dels residus, hi ha normatives en el marc europeu que després s'han d'aplicar en el marc estatal i en els diferents municipis. I el tema de la recollida de roba està afectat per un canvi de normativa en aquest sentit. I és que els ajuntaments, igual que tenen l'obligació des de fa molts anys de que hi hagi la recollida separada de vidre i dels envasos i del cartró i del paper, doncs ara hi ha una normativa que marca que hi hagi obligatòriament aquesta recollida separada del tèxtil. I això, que està en un procés de normatiu, també requereix que hi hagi entitats que agrupen les entitats les organitzacions productores perquè se'n facin responsables del final de vida d'un producte. Vale? Potser en direm algun dels noms que tothom coneix, l'Ecoembes, l'Ecovidre, perquè s'han fet anuncis i una mica doncs, són presents, els veiem en els logos, a vegades, de díptics, de campanyes.
1: I amb el roba, això com va? Amb la roba?
2: En la roba està en procés d'aquesta creació d'aquests organismes que són els que incorporen, diguem-ne, o se'n fan càrrec de la gestió compartida de la responsabilitat ampliada dels productors, que és el que fan. Llavors, això suposa que els productors estan obligats a pagar una quota per cada peça que generen. Per tant, aquelles tones de producte tèxtil que han posat en el mercat comporta...
1: Tenen un cost.
2: Un cost, i el cost, per no fer-se càrrec individualment de la gestió del final de vida d'aquest producte, és crear un organisme d'aquest tipus. I en aquest cas, el programa, aquest Reviste que tu has situat, doncs és una experiència per crear un organisme d'aquestes característiques i que permeti que tot aquest canvi i millora de la gestió del residu tèxtil tingui uns beneficis en el futur.
1: Tenim el context, vam parlar també ja de quan fèiem el canvi d'armari, la importància del que fèiem en aquell moment concret, però avui volíem parlar de quines alternatives tenim per fer circular la roba. N'hi ha moltes opcions, hi ha algunes que ja coneixem, les botigues de segona mà, els mercats d'intercanvi, que cada cop n'hi ha més.
2: Sí, el més important és aquest concepte de que la roba ha de circular.
1: Exacte.
2: Vale? Que justament per això ho vam introduir, quan estàvem parlant del canvi d'armaris, els armaris ens ha de donar aquesta sensació, diguem-ne, d'ordre i de neteja, i per tant, tot allò que no necessitem, posar-lo.
1: Diuen que va bé també per les energies de les cases, treure coses.
2: Sí, sí, és molt sa mentalment també tenir-lo, i després per trobar tot allò que busques, que si ho tens tot acumulat, tampoc pots.
1: Exacte.
2: Les botigues de segona mà, n'hi ha algunes que són lligades a aquesta generació que hi ha del tèxtil, que estan en aquests contenidors que comentàvem, i llavors les gestionen les entitats socials. Són molt interessants perquè no només ens ofereixen l'oportunitat de comprar un producte més econòmic, sinó també de col·laborar amb la inserció social que practiquen aquestes entitats.
1: Les plataformes en línia, que també tenim una altra opció aquí, d'intercanviar peces o de vendre peces, no?
2: Sí, o de participar, diguem-ne, de formes de consum diferent, no? Tens un bebè petit i pots anar comprant roba cada temporada, mm-hmm. o pots mirar una plataforma que t'ofereixi la possibilitat de dir, pues, un paquet de roba de 3 a 6 mesos. Mm-hmm. Quan tu retornes aquesta roba, un paquet de roba de 6 a 9 mesos. Retornes la roba una vegada utilitzada. Són plataformes que permeten posar a punt aquestes peces i que tu, en lloc de fer un concepte de compra i de propietat del producte, el que fas, diguem, és un concepte d'utilitzar el servei que mm-hmm. necessites d'aquells productes.
1: Això,
2: durant un temps.
1: Aquest hivern vaig veure fins i tot que hi havia ja el lloguer de roba el que dius, d'ocasions especials,
2: sí.
1: en l'esport, per exemple.
2: Sí.
1: Perquè és veritat que jo havia sentit a parlar de les disfresses, de mm-hmm. lloguers de vestits de festa,
2: de
1: per
2: festa,
1: exemple.
2: Sí, el xaquer.
1: Però ara fins i tot de roba d'equipacions, per exemple, per anar a la
2: sí,
1: muntanya, per
2: sí,
1: anar a esquiar.
2: Sí.
1: Si ets una persona que només hi vas dos cops l'any, per què t'has de tenir aquesta despesa de comprar-te una equipació?
2: Clar,
1: pots llogar cada dia que hi vas una de diferent i, escolta, moníssim, tu, no?
2: Sí, sí,
1: I
2: és un servei.
1: I estàs ajudant, també.
2: Sí, sí, o vols anar a fer un viatge a veure les aurores boreals, no? I llavors comences de cop que necessites una quantitat de roba perquè tu, habitualment, pues, no practiques ni esports d'hivern, diguem-ne, aquestes característiques, no? Llavors sí que és canviar el concepte del consum i, en aquest cas, pensar que moltes vegades el que nosaltres necessitem és ús, poder utilitzar, poder uh-huh. tenir aquella peça de roba o aquell complement, però per unes hores o per uns dies, no pas haver de comprar i després posar en circulació.
1: I ja per últim, Tere, un petit apunt només per insistir, que de vegades aquí parlem de coses i que els municipis estan oferint opcions de tallers per aprendre doncs, a com transformar la roba.
2: Cada vegada més podem trobar activitats extraescolars, fins i tot, que ja, uh-huh. no, allò que havíem perdut, que és que aprenguem a cosir, a fer-nos aquella vora o a reparar-nos aquella peça que s'ha d'arreglar alguna què, no? O una cosa com molt més divertida, que és dissenyar una nova peça a partir d'allò que tenim, no? I llavors fer...
1: Això el primer cop que vaig sentir el concepte upcycling.
2: Sí.
1: I això vol dir transformar i nous dissenys, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Jo em pensava que
2: sí,
1: era
2: sí.
1: alguna de bicicleta.
2: Sí, sí. No, no. Escolta, jo l'altre dia, amb una camisa del meu home, em vaig fer una camisa moníssima.
1: Carai. Seria
2: supergran i tal.
1: Sí.
2: I penses, ostres, la pots tallar, li poses, diguem-ne, com un volantet, fas un detallet... És...
1: Et diré el mateix que li vaig dir a la Marta,
2: Què? A veure, no
1: em provoquis, quan facis aquestes coses, fes un vídeo.
2: Bueno, bueno.
1: I ho ensenyem.
2: Vale, vale. Vinga.
1: Home, a veure.
2: Sí,
1: jo li vaig dir
2: que
1: ella que ho fes per Sant Jordi, veurem. Veurem si ho ha fet i si us el podem ensenyar.
2: Bueno.
1: Parlant del Sant Jordi sostenible, li vaig dir, Marta, grava.
2: Molt bé, molt bé.
1: A veure
2: pues
1: què
2: vinga.
1: Fas.
2: I per mirar, ara que dic això, una cosa que sempre em provoca molt, i per tant, si ho faig, ho gravaré, és totes aquelles robes que tenim tan boniques de les àvies, llençols brodats, estovalles brodades, sí, però a vegades no els utilitzes perquè el dia a dia no
1: jo
2: vulguis,
1: sí.
2: Però tenim coses tan boniques.
1: Jo els utilitzo.
2: Fetes de ganxet...
1: He recuperat els llençols i les fundes de coixí de la meva àvia, mm-hmm. i escolta'm, moníssim.
2: Molt bé, molt bé.
1: Parlem.
2: Escolta, però no t'has trobat que són llits una mica més grans, ara?
1: Oh! No, els llits...
2: Encara
1: llitzin,
2: els has.
1: Sí, jo
2: perfecte,
1: els he pogut aprofitar,
2: que bé. Enhorabona. Vinga.
1: Gràcies, Tere. La setmana que ve més. Vinga, adéu.
2: Gràcies,
1: adéu. I a tots vosaltres també, que tingueu molt bona setmana.
0: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza Ara i Sempre, de 10 a 11 del matí.
2: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
1: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Adif ha informat que ja hi ha efectius per solucionar la incidència, però que encara no saben quan es podrà reprendre la circulació. D'aquesta manera, Renfe ha reforçat el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera entre Rubí i Martorell i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola Universitat. L'ERO anunciat per Ficosa a la planta de Viladecavalls podria afectar de ple a Rubí. Els sindicats alerten que actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant a la companyia i temen que una part important dels 172 acomiadaments previstos recaiguin sobre treballadors de la ciutat. Els representants dels treballadors critiquen la falta de transparència de la direcció i asseguren que la documentació presentada no garanteix el futur industrial de la planta. Des del comitè d'empresa també mostren preocupació per la possible reconversió de part de l'activitat cap al sector armamentístic i de defensa. Consideren que aquest canvi podria reduir encara més la necessitat de mà d'obra. Així ho destaca la presidenta del comitè, Soledad Beltrán.
1: Por desgracia, en el tema del armamento, pues Ficosa seguramente quiere participar de lo que va a ser ese sector donde potencialmente van a haber mucho dinero. Pero claro, la preocupación del comité es que realmente ese sector seguramente hará que la mano de obra sea menos necesaria. No olvidemos que Ficosa ha recibido ayudas públicas por valor de más de 13 millones de euros para reestructurar lo que era el tema del coche eléctrico. Ahora resulta que el coche eléctrico está siendo, pues no el éxito que ellos creían y al final resulta que no vamos a mantener los puestos de trabajo.
0: Ficosa va tenir la seva seu a Rubí fins al 2011, quan es va traslladar a Viladecavalls, per motius pel qual una part important de la plantilla continua vivint a la ciutat. Les negociacions entre empresa i sindicats s'allargaran durant 30 dies. Mentrestant, els treballadors ja han iniciat mobilitzacions a l'exterior de la fàbrica i no descarten convocar vagues si no hi ha avenços. En informació esportiva, amb protagonisme pel Júpiter Rubí de futbol, Toni Bravo Rodríguez.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinencs són vuitens, encara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 5:45 reben el Mataró B, que són 7ens. L'Esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 6:45 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:45. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10. Prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.
0: La informació torna a Ràdio Rubí d'aquí una hora.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou, és tot un plaer el compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui serà amb la cantautora, de manera especial, de música per a famílies i també pedagoga, Damaris Gelabert, que ens ve a presentar el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. I la segona entrevista serà amb una altra cantautora, Caterina Ros, aquesta ve amb el seu cinquè disc sota el braç, el títol Ressons del meu món. Comencem, i avui ho fem, amb la rapera del País Valencià, Aina Coda, que ens porta una nova cançó, una cançó que, com és habitual en ella, està entre la protesta i l'humor. El títol, Plàstic. Escoltem, doncs, a Aina Coda.

0: Les efemèrides. Dia a dia. Actualitat.
1: Torna per les efemèrides aquí a Actualicat de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel. I doncs sí, és moment de repassar les efemèrides d'aquesta setmana. L'11 de maig de 1946 neix la cantant barcelonina Lita Torelló, especialment activa a la dècada dels 60. L'11 de maig de 1974 neix Marta Rius, cantautora i actriu. El 12 de maig de 2004, Andorra debuta al Festival d'Eurovisió a Istanbul, a Turquia, amb la participació de la cantant Marta Roura.

Seguim repassant les efemèrides de l'11 al 17 de maig. El 13 de maig del 2000 va néixer la cantautora sabadellenca Valeria Núñez, coneguda artísticament com Venus. El 13 de maig, però, del 2002 va sortir el disc Alegria dels mallorquins Antònia Font. El 14 de maig de 1962 neix la cançó Diguem no, d'en Raimon. El 14 de maig de 1967 va néixer el compositor, productor i cantant Marc Parrot. El 14 de maig de 1978 va morir el que va ser membre del Tall, Enric Ortega. El 15 de maig de 1981 va néixer el músic, compositor i productor Pau Ballbé. El 15 de maig de 2006 se li va retre homenatge a Ovidi Montlló al Palau de la Música Catalana sota el lema L'Ovidi se'n va a Palau. El 16 de maig de 1979, Jaume Aziza, amb Melodrama, van presentar el disc La màgia de l'estudiant a la Sala Celeste de Barcelona. El 16 de maig, però, de 1990, neix Maria Ribot del duet musical Jo, Jet i Maria Ribot.

0: Més efemèrides. El 17 de maig de 1990, Sang Traït fa el seu primer concert a Barcelona a l'Estudio 54. El 17 de maig de 2016 es publica el disc debut de Roba Estesa, el títol Descalces. I dos anys després, el 17 de maig de 2018, s'estrena el musical El vol de l'home ocell al Teatre Gaudí de Barcelona.
1: Gràcies a Pamela i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí a les entrevistes d'Actualicat tenim la visita de la cantautora pedagoga Damaris Gelabert Partal, entre d'altres coses, per presentar-nos el que és el seu darrer disc que porta per títol Créixer cantant. Damaris, hola i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, moltes gràcies, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
0: Un plaer. Damaris, què trobem en aquest nou disc?
1: Doncs mira, és un nou disc que surt de cançons que he anat creant en els tallers d'estimulació musical que faig amb les famílies, amb infants de 0 a 6 anys, més o menys. I la veritat és que són 16 cançons per jugar, per divertir-se, plenes de joc i de connexió, no? Perquè nosaltres creiem molt que els infants han de créixer al costat de la música i volem que a les famílies i a les escoles hi hagi recursos com aquests, cançonetes boniques per cantar i per compartir amb els infants.
0: O sigui que, Damaris, aquest disc ha sortit d'un taller que portava el mateix nom, no? Créixer cantant, no?
1: Sí, exacte. Jo aquí tinc un espai a Cardedeu, un espai des de fa temps on fem tota la producció de les cançons, però on també des de fa uns anys tinc un espai on faig estimulació musical amb famílies i tenim infants des de nadons molt petitets fins a nens de 5 anys. I en aquests tallers, durant aquests últims anys, doncs la mateixa necessitat d'anar creant i composant coses que funcionessin pels tallers i que agradessin tant a pares com a infants, doncs han anat sortint aquestes cançons. O sigui, són cançons que estan tastades i provades perquè les hem fet moltes vegades aquí amb els tallers i ara les hem enregistrat i posat a l'abast de tothom.
0: També ens agradaria saber, Damaris, com són els teus espectacles? Com és portar aquestes cançons a un públic?
1: Home, els espectacles sempre són molt gratificants perquè el nostre públic, bueno, jo sempre dic que el nostre públic és el millor perquè és el que s'expressa més lliurement i quan li agrada una cosa, doncs es nota molt i llavors ho disfruten moltíssim. I una de les coses que a nosaltres ens agrada molt és aquest concepte de la família, no? Amb el llarg del temps el concepte de música infantil ha anat derivant cap a música familiar perquè volem que sigui tota la família que comparteixi aquestes cançons i comparteixin aquests concerts, no? I aquesta vivència de la música de que podem gaudir de concerts tots junts, no?
0: Per cert, aquests espectacles també els portes a les escoles, no?
1: Sí, jo a les escoles acostumo a anar jo sola, sense la banda, però sí que vaig a les escoles sovint a fer visites i llavors també és un entorn molt maco anar passant per les classes o a fer un concert en el pati de l'escola. Sempre és molt maco perquè, a més, com saps, moltes de les meves cançons es canten a diari a les escoles, com el Bon Dia, els dies de la setmana. Són cançons que dintre de l'entorn educatiu es fan servir molt perquè tenen aquests components pedagògics i llavors és bonic sentir cantar als infants totes aquestes cançons. I com que són cançons que ja fa temps que sonen, doncs també és bonic veure els nens que ja van a l'ESO, els adolescents que van a l'ESO o els nens més grans a 5 i a 6, que també els hi fa molta il·lusió recuperar aquestes cançons que cantaven quan eren petits.
0: Què millor que tu, Damaris, pedagoga i que dediques a la música, per dir-nos un cop més quina importància té la música de manera especial en els infants?
1: La música és essencial perquè és el llenguatge dels infants, és el llenguatge que tots nosaltres tenim de forma primitiva, de forma instintiva, és el que entenem millor que les paraules, bé abans que les paraules. I tenim una connexió directa amb ell a través de tot el llenguatge emocional i afectiu. Per tant, és essencial que les famílies, a l'entorn que que té l'infant tant a l'escola com a casa, com al carrer, com a la societat, estigui envoltat d'aquest llenguatge que per ell és el més important i el que millor entén, que és la música. Ens ajuda a créixer, per això totes aquestes cançons i tot el nostre concepte van que la música ens ajuda a desenvolupar totes les capacitats i ajudar-li a desenvolupar totes les capacitats a l'infant.
0: Abans ens comentaves que, a més, imparteixes tallers i cursos per a famílies, però ho fas també per a professionals, no?
1: Sí, actualment dono classes a la universitat, a l'ISMUC, a l'Escola Superior de Música i també a la Gimpotat, una escola de fisioteràpia i infermeria, on també tinc una assignatura de musicoteràpia, però també ofereixo tallers específics i formació específica d'aquesta manera d'entendre la música del meu repertori i cursos específics per mestres que faig tant aquí al meu centre Cardedeu com altres espais que ens convidin, i actualment, diguéssim, el mes de finals de maig, per exemple, estaré a València també fent un curs de formació de cap de setmana.
0: Coincidint amb la festa de Sant Jordi, s'ha publicat un llibre, o millor dit, un conte, que està basat en una cançó teva, no, Damaris?
1: Sí, això és un projecte molt bonic que, gràcies a l'editorial Cep i la Nansa, doncs hem portat a terme al Cep i la Nansa, també amb l'ajuda d'un il·lustrador magnífic que és en Sebastià Serra, i que ha fet una feina molt bonica, que és fer maquetes amb fusta, amb cartró i amb diferents materials, després fotografiar i a sobre fer il·lustracions. I la veritat és que estic encantada, és una col·lecció de contes de les meves cançons, i el darrer títol és aquest, Les vocals, i ja tenim el Bon dia, els dies de la setmana, el Sant Jordi, M'agrada el Nadal, i moltes de les meves cançons ja editades amb aquest format de conte, i per mi és un privilegi també estar col·laborant amb Eulàlia Canal, que amb la que treballo des de fa molt de temps, i molt contenta d'aquest nou conte, i la veritat és que a les famílies també els està agradant molt, i als infants.
0: Doncs bé, avui també aquí a Actualitat hem estat parlant amb la Damaris Gelabert, que fa pocs dies acaba de treure un nou disc que porta per títol Créixer Cantant, i que ja el podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Damaris, gràcies per compartir minuts, i també gràcies per compartir de manera especial la música amb els infants.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres també per tenir present la música infantil i familiar amb la vostra cadena. Moltíssimes gràcies. I el vostre programa.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem pel divendres. A partir de les 8 del vespre, Pixorines al Teatre Principal de Palma, a Mallorca, i Galgo Lento a l'Auditori de Girona. A 8:45 del vespre, l'Arannà al Centre Artesà Tradicionarius de Barcelona, Triquell a la Sala Apolo de Barcelona i Joina també a Barcelona, però a la Sala Paral·lel 62. A les 9 del vespre, Guillemino i Eduard Gené al Cafè del Teatre de Lleida. A les 10 del vespre, al Passeig Marítim de Badalona, actuació dels Catarres. Passem ja a dissabte. La Lupit Band, Martí Peres i la Mare del Tano, entre d'altres, a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona a partir de 2:15 del migdia. També a aquesta hora, al Castell de Vilaseca, actuació de la formació Filomena. A 6:15, al Parc de l'Estació de Llagostera, Remei de Calafresca, a l'Osa, i Joan Garriga, entre d'altres. A 6:15, també de la tarda, Miquel Serra, a la Casa Cultural 1 d'octubre de Roda de Ter. A 6:00 de la tarda, Gemma Humet i Joan Reig, entre d'altres, a l'Àtrium de Viladecans. A 7:00 de la tarda, Gavina .mp3 al Teatre Liceu de Roda de Ter. A 8:00 del vespre, minibús intergalàctic a Upload de Barcelona, també el Diluvi i Frashy Ice Cream a la Glorieta del País Valencià de Dénia, Fetus a l'Auditori de Girona i Al·lèrgiques al Polen a l'Estruc de Sabadell. També dissabte, però a partir de 9:00 del vespre, Exili a Elba a l'Alternativa del Vendrell. A 9:45, a la plaça de Braus d'Olot, Buos. I també dissabte tindrem l'actuació de Sexenia al Castell de Vilaseca a 9:45 del vespre i Pixorines a la plaça de la Constitució de Xàbia a partir de 10:45 de la nit. Acabem en diumenge a 11:45 del migdia la Colla Pirata al Celler de Vilaseca. Al migdia, a 12:00, l'Arannà al Teatre Eliseu de Roda de Ter. Va de dones, actuaran també cap al migdia, a 12:00, a l'Ermita de Santa Llúcia de Xàbia. I darrera recomanació, diumenge, a partir de 6:00 de la tarda, Montse Castellà, a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta.

0: Avui aquí a Actualicat tenim la visita de la cantautora mallorquina Caterina Ros, que fa poquets dies ha tret al mercat el que és el seu nou disc, un disc, el cinquè, que porta per títol Ressons del meu món. Hola, Caterina, i benvinguda aquí a Actualicat.
1: Hola, com estau? Encantada de ser amb vosaltres.
0: Igualment, Caterina. Primer de tot, has estat bastant temps, no?, sense publicar, o sigui, del quart al cinquè aquest en disc.
1: Exacte, sí, sí, sí. Vaig publicar un single en el 2024 perquè vaig posar una cançó a una pel·lícula, Llebrint des ombres, però com a àlbum l'anterior va ser 2024. I bé, dos anyets.
0: Mm-hmm. Caterina, vas guanyar en el seu moment el Premi Enderroc al millor disc en llengua no catalana, i aquest en disc amb 11 cançons és íntegrament en català, no?
1: Exacte, exacte. És una mica una recerca de la meva identitat i tenia ganes de... Són temes molt personals, és una mica com la meva història, com la meva vida a través d'aquests temes i com no, pues, fer-ho en la meva pròpia llengua.
0: Perquè el món al qual fas referència de manera especial en el títol del disc és potser el teu món interior?
1: Correcte, és una mica la meva autobiografia i el meu interior, part dels meus valors, dels meus sentiments, d'allò que me preocupa i d'allò que estim.
0: Què podem trobar, doncs, en línies generals en aquestes 11 cançons d'aquest disc, Ressons del meu món?
1: És una mica variat, on poden trobar des de balades a piano fins a un rock en guitarres distorsionades, i temàticament temes des de... Hi ha un tema a l'educació, en el paper de l'escola, a la vida de les persones, un altre tema amb el meu pare que va morir, un tema al Michael Jackson, que és la meva gran inspiració musical, un tema a la guerra, que és el single amb el que he tret aquest disc, que parla un poc de la impotència que sentim davant la situació bèl·lica actual, i després pal de somnis, pal de pèrdua, pal d'amor, un poc temes universals, no?
0: Mm-hmm. Aquest disc on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Aquest disc ha estat enregistrat a Mallorca, el productor ha estat en Dani Ambrojo, el productor de gent com en David Bisbal o David... Bé, de Triunfitos, de Un Munte. I fa fins a Hombres G, o sigui, ha produït molta gent coneguda. I ha estat produït en aquests dos darrers anys. Mm-hmm. Van començar fent feina, va començar... La primera cançó que vaig composar va ser Illes que brillen, que precisament és una dedicatòria a la meva terra, i després van seguir fins a fer aquests sons de temes.
0: També has tingut alguna que altra col·laboració, no?
1: Ah, sí, el Pere Riutort, el tema A mitjanit, era el meu anterior guitarrista, i amb el que duim temps junts, i aleshores me feia moltes ganes que seguissin el meu projecte, i després he format una nova banda musical amb aquest disc, que està formada per en Rafael Gelabert, en José Antonio Hernando, en Miquel Garau, també companys de molts d'anys d'altres bandes de covers, en Paquita Lechón, en Sonia Crescente, que són les meves coristes, i bé, hem creat una família amb els que hem tret endavant aquest disc.
0: Caterina, el passat dia 24 d'abril vas presentar ja el disc al Teatre Mar i Terra de Palma, no?
1: Sí, va ser una passada. Varen gaudir moltíssim i el públic va respondre de manera fantàstica. Molt contenta.
0: I suposem que a partir d'ara també ja preparant agenda per tal de poder presentar el disc ja arreu, no?
1: Sí, de fet, hem de fer un altre, com que va quedar moltíssima gent de fora, amb un mes d'antelació ja estaven les entrades exaurides, hem de repetir la presentació i la repetirem a altres pobles i altres comunitats.
0: Doncs estarem a l'aguai d'on seran aquestes properes actuacions en directe de la Caterina Ros. Mentrestant, que sapigueu que el disc, el seu darrer, el cinquè, Ressons del meu món, ho podeu ja trobar a les diferents plataformes digitals musicals. Caterina, ha estat un plaer el compartir aquests minuts amb tu.
1: Moltes gràcies. El plaer ja està meu. Gràcies. Una ferrada forta.

0: Notícies a Actualicat.
1: Fem un repàs ara aquí a Actualicat a la llista dels 30 discos en català més radiats al llarg del passat mes d'abril. Una llista que confecciona cada mes l'Associació de Productors, Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, l'APECAT. Fem menció primer, de manera especial, a les noves entrades, com és el cas del lloc número 30. En aquest lloc es troba Júlia Blum i Gerard Aledo amb el tema Només amb tu. Nova entrada també en el lloc 28, Un matí més, de l'Aina Reig. En el 26, entrada nova, Festuc, de Marcos. Més entrades noves. En el lloc número 17, Banda Neon amb Els passos prohibits. Entrada nova també en el lloc número 14, la cançó La millor gent del planeta, amb Mama Douxa. Entrada nova en el lloc número 11, Ginestar, Perdre el cap.

perdre el cap de Ginestà, el tema que acabem d'escoltar aquest passat mes d'abril en el lloc número 11 de la llista de l'APCAT. Ara sí, fem el repàs dels 10 primers. En el lloc número 10, L'últim petó, i el primer de Miqui Núñez. En el 9, Gràcies de Buhos. En el 8, Dorayakis de Flashy Ice Cream i 31 Fam. En el 7, Els ulls que et mirin, amb Saxeni. En el 6, entrada nova directament en aquest lloc, No està mal, amb Guillem Bautista. En el lloc número 5, Joan Dausà amb Welcome to my party, entrada nova directament. Al lloc número 4, Camins, somnis i promeses, amb Els sopa de cabra. Al lloc número 3, Et prometo, de Ivan Herzog. En el lloc en 2, Max Navarro amb el seu tema Estrelles. I nou número 1 a la llista de pecat del mes d'abril, Siderland i el seu tema Tutu Turu.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt final a aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornarem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. També s'ha hagut de tornar a tallar el túnel després d'una setmana en funcionament. A hores d'ara, les causes de l'accident es desconeixen, segons ha informat Adif. L'accident s'ha produït just després que el tren superés el túnel de Rubí. En aquest punt, la locomotora i el primer vagó del tren, que viatjava de Cantunis a la frontera francesa, ha sortit de la via. El tren no transportava mercaderies perilloses, segons ha explicat l'empresa estatal. Adif ha informat que ja hi ha efectius per solucionar la incidència, però que encara no saben quan es podrà reprendre la circulació. D'aquesta manera, Renfe ha reforçat el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera entre Rubí i Martorell i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola Universitat. L'ERO anunciat per Ficosa a la planta de Viladecavalls podria afectar de ple a Rubí. Els sindicats alerten que actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant a la companyia i temen que una part important dels 172 acomiadaments previstos recaiguin sobre treballadors de la ciutat. Els representants dels treballadors critiquen la falta de transparència de la direcció i asseguren que la documentació presentada no garanteix el futur industrial de la planta. Des del comitè d'empresa també mostren preocupació per la possible reconversió de part de l'activitat cap al sector armamentístic i de defensa. Consideren que aquest canvi podria reduir encara més la necessitat de mà d'obra. Així ho destaca la presidenta del comitè, Soledad Beltrán.
1: Por desgracia, en el tema del armamento, pues Ficosa seguramente quiere participar de lo que va a ser ese sector donde potencialmente van a haber mucho dinero. Pero claro, la preocupación del comité es que realmente ese sector seguramente hará que la mano de obra sea menos necesaria. No olvidemos que Ficosa ha recibido ayudas públicas por valor de más de 13 millones de euros para reestructurar lo que era el tema del coche eléctrico. Ahora resulta que el coche eléctrico está siendo, pues no el éxito que ellos creían y al final resulta que no vamos a mantener los puestos de trabajo.
0: Ficosa va tenir la seva seu a Rubí fins al 2011, quan es va traslladar a Viladecavalls per motius pel qual una part important de la plantilla continua vivint a la ciutat. Les negociacions entre empresa i sindicats s'allargaran durant 30 dies. Mentrestant, els treballadors ja han iniciat mobilitzacions a l'exterior de la fàbrica i no descarten convocar vagues si no hi ha avenços. En informació esportiva, amb protagonisme pel Júpiter Rubí de futbol, Toni Bravo Rodríguez.
2: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinencs són vuitens, encara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 5:45 reben el Mataró B, que són 7ens. L'Esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 6:45 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:45. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10. Prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.
0: La informació torna a Ràdio Rubí d'aquí una hora.
3: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada.

0: unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
1: Arreu de camp. Tots fem esport.
2: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: podrien veure afectades per l'expedient de regulació d'ocupació que ha anunciat l'empresa Ficosa de Viladecavalls. Ficosa va marxar de Rubí el 2011, però molts treballadors de la ciutat hi van ser traslladats. El comitè d'empresa ha començat les mobilitzacions per protestar. Ferrocarrils de la Generalitat renovarà les escales mecàniques de l'estació de Rubí després de 34 anys. L'amplada, però, haurà de ser la mateixa per culpa de l'arquitectura de l'estació. Ferrocarrils hi invertirà 500.000 d'euros. I abans d'ampliar aquesta i altres informacions, coneguem la previsió del temps que ens porta, com sempre, el Luis Mi Pérez de la xarxa.
1: Bona tarda. Aquesta situació de núvols i clarianes que tenim en moltes comarques i no acaba d'arrencar tampoc aquesta nuvolositat en forma de pluges. Algun ruixadet molt local s'ha produït, per exemple, al Barcelonès, als dos Vallesos, a Osona, en aquests moments al Pirineu Lleidatà o cap a les Terres de l'Ebre. Però, en general, estem parlant d'un cel més aviat carregat de núvols inactius que no pas d'una altra cosa. I la temperatura, que no s'ha acabat d'enfilar gaire. Per tant, un ambient agradable, però no pas molt calorós. El dissabte sí que tindrem canvis de situació. De fet, aquesta matinada i el dissabte molt d'hora, a les comarques de la costa de Tarragona i de Barcelona, hi haurà algun xafaguet, molt local en general. Però, en canvi, ja al llarg del dissabte els núvols augmentaran i durant la tarda les pluges s'escamparan per molts indrets, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. En el cas de Tarragona i Lleida, aquesta pluja serà molt més minsa i més localitzada. N'estem pendents a la xarxa.
0: Un tren de mercaderies ha descarrilat aquest migdia a Rubí. El descarrilament, sense ferits, ha sigut al voltant de l'estació de Renfe Rubí-Can Vallhonrat i ha obligat a tallar la circulació pel túnel després d'una setmana d'haver tornat a entrar en funcionament. L'accident ha passat poc abans de les 12 del migdia, just a la sortida del túnel, però sembla ser que la causa no han sigut les obres de reforç que s'hi estan fent, sinó possiblement algun problema amb el canvi d'agulles. La locomotora i el primer vagó del tren de l'empresa Captrain, que viatjava de Cantunis a Barcelona en direcció a la frontera francesa, ha sortit de la via i ha ocupat en part la via contrària. Tot i això, Adif no informa encara sobre els motius del descarrilament, ni tampoc quan es podrà reprendre la circulació per aquest tram. El que sí que ha assegurat és que el tren no transportava mercaderies perilloses. Aquest accident ha obligat a Renfe a reforçar el servei alternatiu de la línia de Rodalies R8 per carretera i ha allargat el trajecte fins a l'estació de Cerdanyola Universitat. Recordem que ja abans del descarrilament, el tram de la R8 entre Martorell i Rubí es feia amb autobús. Aquesta nova incidència arriba just l'últim dia que el servei de Rodalies és gratuït, ja que a partir de demà torna a ser de pagament. Ens ho explica la Belén Tierno.
2: Des que van començar els problemes de Rodalies i l'accident de Gelida, viatjar en tren era gratuït. Ara que la majoria de línies han recuperat la normalitat, cal tornar a pagar. Els abonaments i targetes es podran comprar a partir de demà a les màquines i les taquilles. Si algú tenia un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i tenia dies pendents de gaudir, podrà recuperar aquests viatges. El títol mensual per viatjar de forma il·limitada a Rodalies costarà 20 euros. L'abonament mensual jove, 10 euros, i l'infantil, fins als 13 anys, seguirà sent gratuït. Per aquells que fan servir el tren de forma ocasional, hi ha el Bonotren, que permet fer 10 viatges durant l'any i que varia de preu en funció de les zones. Recordem que la majoria de línies han recuperat, com dèiem, la normalitat, menys la de Rubí. La R8, que va estar aturada per un problema al túnel de Rubí, funciona ara només per via única i per mercaderies. El tram de Rubí a Martorell es fa per carretera i no tornarà a portar viatgers fins a finals de juny.
0: Seguim amb temes de ferrocarrils, perquè els ferrocarrils de la Generalitat invertiran més de 500.000 d'euros per canviar les escales mecàniques del vestíbul de l'estació de Rubí Centre, uns elements que porten més de 30 anys funcionant i que necessitaven una renovació. Ens ho explica aquest cop el David Fernández.
3: Segons explica el projecte executiu de les obres, FGC està realitzant un pla de renovació d'escales a diferents estacions, donada la finalització de la vida útil d'alguns d'aquests elements, la seva obsolescència i l'acumulació excessiva d'avaries i aturades per manteniment. Aquestes renovacions tenen com a finalitat

0: augmentar la fiabilitat i disponibilitat de les escales, millorar-ne la seguretat i aconseguir un estalvi energètic. En el cas de Rubí, les escales en qüestió van entrar en funcionament el 1992, fa 34 anys. Insistim que les obres es centren en la renovació de les dues escales que connecten el vestíbul inferior amb el superior de l'estació de Rubí Centre. No es contemplen per ara actuacions a les dues escales i els dos muntacàrregues que baixen del vestíbul principal cap a les andanes. Aquests elements sovint queden saturats en hores punta per l'alta afluència de viatgers. De fet, una reclamació històrica dels usuaris és la construcció de dues noves escales cap a l'andana que permetin repartir millor el flux de viatgers.
1: L'ERO anunciat per Ficosa a la planta de Viladecavalls podria afectar de ple Rubí. Els sindicats alerten que actualment hi ha 121 famílies rubinenques treballant a la companyia i temen que una part important dels 172 acomiadaments previstos recaiguin sobre treballadors de la ciutat. Els representants dels treballadors critiquen la falta de transparència de la direcció i asseguren que la documentació presentada no garanteix el futur industrial de la planta. Des del comitè d'empresa també mostren preocupació per la possible reconversió de part de l'activitat cap pel sector armamentístic i de defensa. Consideren que aquest canvi podria reduir encara més la necessitat de mà d'obra. Així ho destaca la presidenta del comitè d'empresa, Soledad Beltrán.
2: Perquè si s'executarà aquest ERO, malauradament, perquè aquesta situació és irreversible, el que volem saber des del comitè és si hi ha viabilitat per a aquesta empresa després de. Però creiem que és fonamental tenir sobre la taula aquesta visibilitat a futur, a mig i llarg plaç, perquè si no, no podem negociar un expedient de regulació si no sabem què passa més enllà d'aquest període d'un any que tenim sobre la taula.
1: Ficosa va tenir la seva seu a Rubí fins al 2011, quan es va traslladar a Viladecavalls, motiu pel qual una part important de la plantilla continua vivint a la ciutat. Les negociacions entre empresa i sindicats s'allargaran durant 30 dies. Mentrestant, els treballadors ja han iniciat mobilitzacions a l'exterior de la fàbrica i no descarten convocar vagues si no hi ha avenços. Per la seva banda, la direcció de Ficosa defensa en declaracions a Ràdio Rubí que l'ERO respon a la necessitat d'adaptar la producció al context actual del sector de l'automoció i assegura que afronta el procés amb voluntat de diàleg. I canviem completament de tema perquè prop d'un centenar d'alumnes de Rubí han participat aquest matí en la tercera edició de les rondes de debat intercentres. La iniciativa ha reunit estudiants de quart d'ESO dels instituts Estatut, Torrent dels Alous, Duc de Montblanc, JB Foix i del Terès Altet, i s'ha fet al Castell. Al llarg del matí s'han fet diferents rondes de debat amb temes controvertits com si la violència i la guerra poden estar justificades o si les assignatures d'educació emocional són necessàries als instituts. L'activitat ha posat el focus en el diàleg constructiu i la importància de saber argumentar i escoltar opinions diferents. Així ho ha destacat Víctor García, regidor d'Educació.
3: Perquè en un moment en què prima més el que diem allò del zasca i el clickbait, doncs poder enraonar, debatre ni que sigui de forma profunda, doncs ens anima que encara la gent jove i l'alumnat doncs encara pot trobar aquesta sutura, que és el diàleg i la dialèctica.
1: Els mateixos estudiants han valorat positivament la iniciativa, en la que també s'han ofert consells i tècniques per millorar l'expressió oral i la manera de parlar en públic. Amb aquesta tercera edició, les rondes de debat intercentres es consoliden com una proposta educativa que promou el pensament crític i el diàleg entre els alumnes dels centres educatius de Rubí.
4: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
1: I avui comença un cap de setmana ple d'activitats culturals a la ciutat. Ara mateix comença al local de la CGT la nit de monòlegs i al casino s'està fent el bingo musical, una activitat adreçada a majors de 60 anys. Demà dissabte l'activitat és, sobretot, de les entitats culturals andaluses de la ciutat. Al matí es fa a la Rambla del Ferrocarril la Cruz de Mayo. Aquesta activitat, molt popular a Andalusia, consisteix en una missa romera a l'aire lliure a partir de 2:15 del matí. Després hi ha actuacions musicals i de ball al migdia i es fa una de les activitats més esperades, la paellada popular. A la tarda, la penya Calixto Sánchez de Rubí organitza una nova vetllada flamenca a partir de les 7. L'activitat, que s'emmarca en l'agenda mensual de l'entitat, és la penúltima de la temporada. La cita comptarà amb un cartell variat que combina el cante flamenc amb el ball. Entre els artistes confirmats destaquen noms com Ramoni, Estrellita de Granada, Manuel Muñoz, El Lagareño, Loli Reyes i José María Gómez. A més, l'acte comptarà amb les actuacions de diversos grups de ball. Escoltem Manolo Martín, president de la penya Calixto Sánchez.
5: Y está el Duende Flamenco, que presenta su nuevo disco. Luego, al baile, está Azahara Cantero y Esencia Flamenca. Azahara Cantero es la profesora. Exactamente. Y naturalmente, Esencia Flamenca, pues son nuestras niñas, que bailan muy bien.
1: S'espera que el temps sigui força bo, però a la tarda podria ploure. Per sort, la majoria d'activitats de dissabte són sota sostre. Al casino actua Manu Guix, que presenta el seu disc Galàxies a partir de les 8. No podeu comprar entrades perquè ja estan exaurides, però podeu veure l'entrevista que li van fer al cantant badaloní al nostre web www.radiorubí.cat. A l'espai sociocultural L'Aurora, també dissabte, podeu veure The Spiders from Mars, un grup de tribut a David Bowie. Actuen la banda està formada per 4 músics amb una llarga trajectòria sobre els escenaris: Víctor García, veu i guitarra acústica; Ramon Besa, guitarra elèctrica; Pere Ros, al baix; i Víctor San Marino, més conegut com Tito, a la bateria. El programador de L'Aurora, Santi Úrsul, els defineix com uns bojos del cantant britànic.
6: Estic convençudíssim que ha de ser un malalt del Bowie, perquè per un tribut al Bowie has d'estar una mica malalt, no? Perquè són icones de la música. Aleshores, ficar-te dins un personatge com aquest no ha de ser fàcil. Tens que estar molt, molt...
1: Aquest concert és demà a les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta i L'Aurora té servei de bar. I diumenge, sobretot, tindrem activitats familiars. Al matí, els castellers de Rubí organitzen la Diada de Primavera a partir de les 12 del migdia a la plaça Pere Aguilera. Veurem els castellers, els castells dels Escarlats de Rubí, però també els Passadors de Sant Adrià i la Colla Jove de l'Hospitalet. I per la tarda, al casino, podreu veure Mal de Closca. Aquesta obra, interpretada per la companyia La Cabuda, tanca la temporada de teatre familiar de la xarxa d'espectacles. Escoltem de què va aquest Mal de Closca.
7: Pues als infants tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
1: L'obra es pot veure diumenge, es podrà veure diumenge a partir de les 6 de la tarda al casino, i el preu de l'entrada és de 7 euros, 6 si ets soci de la xarxa. I ara us deixem amb l'informatiu d'esports de la mà de Cisco Lara, i la informació per part nostra torna el dilluns a les 7 del matí, i passeu un molt bon cap de setmana.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Senyores i senyors, benvinguts a aquesta, l'emissora municipal, en un divendres, al qual, i en aquest horari, de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre, mirem cap a un cap de setmana que, vaja, s'hauria de mirar, i molts al mes de maig, la veritat és que coincideixen, tan espectacular com aquest, poquets que hem tingut, però l'hem de gaudir. D'això es tracta. Ja sigui després el que arribi, quants resultats, perquè aquesta és una altra qüestió. Tenim un dissabte i un diumenge ple d'emocions fortes. Lluita per una lliga, per exemple, a Lliga Elite. Lluita per Europa en waterpolo. Lliga Elite d'hoquei patins en línia. En waterpolo masculí poden estar a Europa en funció de les eliminatòries. Lluites de cavalligues, com per exemple en futbol sala, i lluites de permanència en futbol segona i primera catalana, i en Lliga Elit permanència, però sense oblidar que també es pot mirar cap a dalt en la promoció d'ascens a la tercera ref. Aquest és el menú, amb Rubí Olímpic, amb Juventut 25 de Setembre, Esportiu Rubí, Club Natació Rubí, Hockey Club Rubí 100 Patins, i tot plegat amb d'altres cites que no ens oblidem, Farem una pincellada, perquè ahir en parlàvem, i molt, de la cursa de la dona de diumenge. Demà recolliran els pitralls al celler, mentre que ens aturarem a parlar una estoneta d'escacs, perquè tenim un Open Internacional ben maco a la nostra ciutat el pròxim diumenge. Com es diu allò de... alguna aposta més? Doncs això, qui pot donar més? La veritat és que el cap de setmana esportiu a Rubí és dels que paga la pena seguir. I en aquesta casa, que estarem en directe, per exemple, amb la Unió Esportiva Rubí, amb un programa de seguiment especial de la resta de resultats. També l'emissora municipal que s'uneix a totes les emocions que hi ha de l'esport de la nostra ciutat. Diumenge, seguiment, en definitiva, moltes coses, moltes coses. Vinga, va, anem a parlar-hi.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la penúltima jornada de competició. Si no fos perquè resta una jornada, podríem dir allò de tot o res, perquè la veritat que és un dia en el qual la Unió Esportiva Rubí pot passar del cel a l'infern. Pot passar de tot. És espectacular aquesta Lliga Elite, ho hem anat dient des que va començar anys enrere, i es ratifica en aquesta penúltima jornada de competició, la 29a. Demà dissabte, quan passin 5 minuts de la tarda, en directe a Ràdio Rubí, Júpiter, Unió Esportiva Rubí. Tindrem fins i tot el nostre company, director de l'emissora, l'Albert Soler, en aquesta casa per fer el seguiment de la resta dels partits, perquè poden passar infinitat de coses en aquesta jornada. La Unió Esportiva Rubí pot, si guanya, mirar cap a dalt, lluitar amb les places de promoció d'ascens. 36 punts el Rubí té a una, el Castelldefels o el Sant Mauro el té a 3 de distància, és a dir, encara amb opcions d'acabar entre els 6 primers, la Unió Esportiva Rubí, com que si empata, s'acostaria i molt a la permanència, però s'han de mirar molts altres partits, i si perd no entraria en descens, però es complicaria la vida perquè s'acostaria, per exemple, al seu rival, el Júpiter, en descens amb 32 punts. Per allà estan partits directes com el que disputaran Baix i Horta, el Ciutat Cooperativa i el Manlleu, el Sabadell i l'Atlètic Sant Just, en definitiva, que ens espera una peu de camp d'aquells de traca i mocador, sense cap mena de dubtes. Esportivament parlant, la Unió Esportiva Rubí ha d'anar amb una idea ben clara a la Verneda aquest dissabte tarda. Escoltem a l'entrenador, un Blai Martí, que també ens mostrava l'alegria de quan les coses van bé.
2: Si sumem la setmana que ve, perquè som permanència. Pensa que he fet molts càlculs i pràcticament segur que som permanència. I igual que vaig dir la setmana passada, que intentaríem fer un bon partit contra el Prat i guanyar, el mateix et dic la setmana que ve, és que nosaltres anirem allà, a la Verneda, en un camp que s'omplirà perquè és la seva última bala, intentarem imposar-nos en el futbol, intentarem tornar a fer superioritats numèriques, tornar-nos a baixar el bloc, atacar la màxima estona possible, fer les vigilàncies com les hem fet pas avui, intentar marcar més gols que ells i salvar-nos.
3: T'ho veig a la cara. Què bé s'està quan s'està bé, oi que sí, Blai?
2: Sí, sí, sí. A vegades és complicat, no, perquè en la situació que estàvem, no t'enganyaré, ja hi ha intranquil·litat. Ha estat una setmana complicada, ho estem patint molt tots. Jo també m'ho prenc amb moltíssima il·lusió, perquè al final la meva història com a entrenador és la que és, i no tinc trajectòria, i no tinc, però tinc una il·lusió tremenda, i tinc unes ganes de menjar-me el món tremendos, i tinc unes ganes de que aquest jugador rendeixin tremendes, i jo estic content de veure el que faig i de fer la feina que faig, i per mi ara mateix això és el millor del món.
1: Alguns dels canvis que ha establert en el joc li ha anat bé al Rubí, com poblar més al mig del camp a l'hora de construir. El Blai Martí, que per cert, per aquest cap de setmana no podrà comptar amb Sete sancionat ni amb el lesionat Morral, la resta dels efectius a la disposició d'un tècnic que mirarà de portar cap a la victòria la Unió Esportiva Rubí. Recordin, a domicili en aquest 2026 encara no ha puntuat. 7 partits, 7 derrotes, intentarà fer-ho en la Verneda davant un Júpiter en el qual jugava en el seu dia el Rafa Leva quan lluitava per la permanència amb la Unió Esportiva Rubí, ara el porter a les files del conjunt de la nostra ciutat. Quant als números, el que dèiem, faves comptades són el fet que si el Rubí guanya, primer, la permanència està assegurada. Un cop guanyada la permanència, doncs a pensar en aquesta promoció d'ascens, i en cas d'empat, molt difícil seria que perdés la categoria, perquè tindria molts equips per sota. En camps de derrota encara quedaria fora del descens, la qual cosa els permetria dependre d'ells mateixos a Can Rosés en l'última jornada i davant del Sabadell B. La Unió Esportiva Rubí a casa, la veritat és que ha funcionat força bé en l'actual campanya, i per tant encara hi hauria moltes possibilitats. A partir d'aquí, la resta dels enfrontaments doncs donaran moltes coses de sí. Anem a revisar-les, anem a revisar aquests partits. Vinga, va, Toni Bravo Rodríguez, 29a jornada Lliga Elite, els nostres contra el Júpiter, la resta són aquests partits.
4: Sabadell B, Atlètic Sant Just, Ciutat Cooperativa Manlleu, Martinenc, Poble Mafumet, Prat Castelldefels, Vilafranca Sant Feliuenc, Valls Horta i Sant Mauro, Sant Juan Atlético de Montcada.
0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom, a peu de camp. A peu de camp.
5: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
1: Interessant està la jornada pel que fa a la Lliga Elite, no menys per al Juventud 25 de setembre, en primera catalana, i amb una doncs, jornada que els nostres jugaran diumenge a tarda, la qual, en funció dels resultats, també poden assolir la permanència matemàtica. Toni.
4: El Juventud 25 de setembre afronta aquesta jornada dominical, com diu Siscu, amb un partit que pot marcar el tram final de la temporada. El conjunt rubinenc, 11è, amb 33 punts, manté un marge de 4 sobre la zona vermella, però arriba la jornada 29 amb una trajectòria irregular. Una victòria, dos empats, dues derrotes en les últimes 5 jornades, inclòs la desfeta del darrer cap de setmana. Els de Quico Díaz hauran de gestionar un partit clau amb nombroses baixes. No hi seran Chicha, Àlex Torres, Kai, Michael ni Pedro, tots fora per lesió, motius físics. A més, són dubtes de Salgado, Cristian i Juanpi, que arrosseguen molèsties i seran avaluats a darrera hora. Un escenari que obliga el tècnic Quico Díaz a ajustar peces, a reforçar l'estructura defensiva per evitar riscos. Al davant hi haurà un Tàrrega, que arriba amb la necessitat imperiosa de sumar. Els reponents són 14ens, 29 punts, en plena zona de descens, acumulen 3 derrotes consecutives. La seva dinàmica recent és preocupant, 4 derrotes, només una victòria en les últimes 5 jornades. I malgrat això, és un equip que competeix bé en els duels directes i que acostuma a créixer quan juga contra rivals de la seva lliga. El partit es presenta, per tant, com un duel de màxima tensió. El 20, doncs, per intentar doncs, trobar aquests punts necessaris, aprofitar el factor camp per donar un pas gairebé definitiu cap a la permanència.
1: Aquesta jornada 29 de la primera catalana i el grup 3 de competició també tindrà aquests enfrontaments. Rapitenca, Atlètic Vilafranca, Sitges, Natació Terrassa, Terlenca Barcelonista, Sant Cugat, Ascó Camp Juliu, El Catllà Martorell, Sant Boià Cubelles i Viladecans Tortosa.
0: A Ràdio Rubí, Esports 99.7
6: FM.
1: I pel que fa a la segona catalana i al grup 5 de competició, amb el camí de l'Olímpic de la Can Fatjó, que en la seva visita diumenge a les 5 de la tarda i al Vallfogona de Balaguer pot acabar de certificar el que es pot considerar que ja té com és la permanència en aquesta competició, segona catalana, i ja de cara a l'any que ve tornar a prop de casa, és a dir, els partits que hagi de disputar lluny de la nostra ciutat que siguin en grups a prop de Rubí, que no pas tots aquests llargs viatges com ha hagut de fer durant tota aquesta temporada per jugar en el grup Lleidatà, ja saben, amb aquella ascens a última hora, bo, però que va costar haver de fer aquests llargs viatges. Un cop passat, feina feta, premi assolit de la permanència i ara ja pensar d'altra manera de cara a la pròxima campanya. Els nostres, diguem-ne que matemàticament necessiten un punt. Per què? Doncs perquè ara mateix, amb el Vallfogona de Balaguer, hi ha 6 punts de distància. 30 per l'equip lleidatà, aquí visitant 36 de l'Olímpic de Can Fatjó. Entremig hi ha Agramunt, AEM, Solsona i Capellades. El que vol dir que fins i tot, encara que es perdessin els dos partits que resten, és molt difícil que els puguin superar tots aquests equips. Però vaja, si sumes un punt, evites que el 13è primer que baixa t'agafi segur, perquè hi ha aquests 6 punts de distància amb respecte al Vallfogona de Balaguer. Si bé és cert que tot plegat són números que tenen molta lògica, però atenció al que està fent l'equip lleidatà, que semblava condemnat, que estava tancat la classificació i enfonsat, i de sobte ha tingut un rampell amb incorporacions, evidentment, perquè això no va d'un dia per l'altre, i va començar a enllaçar victòria rere victòria. Em sembla que eren 6 de consecutives, ara parlo de memòria, sense perdre, fins que el passat cap de setmana tornava a caure a casa 0-2 davant del Sallent. Però vaja, que estan ara en un camí positiu del qual s'ha d'afrontar aquest partit amb la seriositat necessària per part de l'equip que entrena un Richard Jiménez, que això sí, ha mostrat solvència en aquest tram, tot i que ha perdut algun partit que altre. La veritat és que de joc s'ha mostrat fins i tot superior a alguns rivals que els han guanyat. Així que a veure si ho certifiquen aquest cap de setmana amb una nova victòria. Recordin que venien de 3 derrotes, després una victòria, un empat, el del passat cap de setmana, que també va ser a domicili, el partit que jugava davant del Solsona, amb aquest resultat, per exemple, 2-2 del cap de setmana passat, que ja li valdria a l'equip per continuar una temporada més de manera matemàtica a la segona catalana. I ja de cara a l'última jornada, quan s'acomiadaran de la temporada com a locals, fer-lo sense haver de patir per res ni haver de mirar d'altres resultats, sense cap mena de dubtes. La 29a jornada de competició en aquesta segona catalana grup 5 porta els nostres davant del Vallfogona de Balaguer. La resta dels enfrontaments, Toni, revisa'ls, va, vinga.
4: Sallent, Artesa de Segre, la Seu d'Urgell, Almacelles, Guissona, Alcarràs, Alguaire, Linyola, Balafia, Capellades, Agramunt, Solsona i AEM, Juneda.
0: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
7: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Vinga, que canviem ja de modalitat esportiva. Anem cap a una altra cita espectacular, la que ens espera aquest cap de setmana. Esperem que siguin en doble versió, és a dir, que es disputin dos partits, perquè això voldrà dir que l'Hockey Club Rubí 100 Patins en categoria femenina haurà forçat la lluita per el títol de Liga Elite fins a diumenge, després que, recordin, en aquesta competició i en els play-offs es juga el millor de 3. Va guanyar el seu rival, el Valladolid, les Panteres, en el partit d'anada el passat cap de setmana a Castella i Lleó, malgrat que fos als penals, i després del 2-2 en el, del 3-3 en el marcador, ara toca continuar, toca pensar per part de l'Hockey Club Rubí 100 Patins que es pot donar la volta a aquesta situació. El factor pista, després d'haver guanyat la fase regular de manera clara, ha de ser clau per uns enfrontaments que ja ens ho deia dies enrere l'Andrea Seuc. Sempre les agrada, en aquest cas, jugar tant aquí com a Valladolid, els dos equips.
8: Sí, ens coneixem bastant amb el Valladolid, sí.
9: Hi ha ganes?
8: Sempre. A més, allà és una pista també molt diferent a aquesta, és molt més gran. Sí que és veritat que la seva afició és molt forta, encara que la nostra també, però sí que és un viatge llarg, però està bé perquè la tornada és a casa. Vull dir, allà només tenim un partit i aquí, si fos el cas, serien dos i és millor acabar a casa.
1: Per cert, que aquest detallet, recordo que el Marcus Fajardo, aquell entrenador que tenia l'Hockey Club Rubí Sant Patins, no li acabava d'agradar perquè deia, sempre deia, clar, el primer partit te'n vas fora a jugar a domicili amb la complicació que té això i després has de venir cap a casa. Si allà no et surten bé les coses, estàs obligat a guanyar dos partits com a locals. I en certa manera tenia raó, però clar, el que es fa en aquest sentit és evitar un viatge de més, perquè si es jugués, com diu la lògica, que seria el primer a casa dels Cent Patins, el segon a Valladolid, el tercer a casa dels Cent Patins, això obligaria els clubs a fer una despesa més, i en aquest sentit, doncs, mirant pels números, ja se sap que l'Hockey Patins i en línia no té gaire jugadors professionals, doncs millor que millor, i en aquest sentit ara a qui obliga és a l'Hockey Club Rubí Cent Patins, que això sí, jugarà amb el factor pista i amb el factor de tenir a tota l'afició a favor en el primer dels partits, que serà demà dissabte a les 8 i a la pista Francesc Calvo. Si algú ens està escoltant ara i encara no sabia, que prengui nota i, si pot, que hi vagi a donar suport a aquest equip femení que busca revalidar el títol de Lliga guanyat l'any passat precisament contra el Panteres de Valladolid. En cas que hi hagi victòria rubinenca dissabte, diumenge segona cita a quarts d'una del migdia. Serà el segon partit i el definitiu. Aquí qui gani sí que ja es farà amb el títol de Liga Elite Femenina. Resten moltes coses a passar, doncs, en un cap de setmana espectacular, sense cap mena de dubtes, i en escalfant, en certa manera, també es podria dir així, la Copa d'Europa, que recordin, es disputarà a Valladolid enguany. L'any passat es va disputar a la nostra ciutat.
6: Tots fem Ruby Sound. Tots fem Ruby Sound.
10: Tots fem
11: Ruby Sound. Ruby Sound.
1: D'acord, d'acord, tothom ho té ben clar.
12: Tots fem Ruby Sound.
1: Sí, sí, sí, ja fa 11 temporades que fem el Ruby Sound. Això sí, aquesta temporada canviem d'horari. Tots farem el Ruby Sound el divendres a les 21 hores per promoure tota l'escena musical rubinenca.
13: Tots som Ruby Sound. Queda clar?
1: Va! Vinga, que tenim més cites ben maques, interessants, dels clubs de la nostra ciutat. Una altra en la qual, diguem-ne, que no hi ha una tensió del que juga al 200%, com acostuma a passar. El per què? Doncs perquè l'objectiu principal ja està assolit. El de la permanència a la divisió d'honor del waterpolo masculí per part d'un club natació Rubí que ara el que buscarà és fer més història de la que ja ha fet en la fase regular, acabant en la vuitena plaça. Del cinquè al vuitè disputen una plaça que els porta a Europa, el guanyador d'aquest play-off. El Club Natació Rubí, com a vuitè, s'haurà de veure les cares amb el factor piscina desfavorable amb el Centre de Natació Mataró. La primera de les cites aquest cap de setmana a Sabadell i serà dissabte a 16:45 de la tarda. Club Natació Rubí, Club Centre de Natació Mataró, partit del qual, doncs, sobretot, content primer, escoltem un petit fragment de la conversa amb el Rui Tiago Estava, l'entrenador, per assolir la permanència i, per què no, somiar, perquè també ho diu.
14: Estamos muy contentos por ter conseguido este objetivo y en una épica contra Terraza, un gran rival, un gran equipo, y el chaval les ha estado fantásticos y ahora seguramente aún a descansar.
1: Sí, supongo que habrá sido una noche larguita, ¿no?
14: Seguramente para ellos, por el grupo de WhatsApp, sí que me parece que sí, ha sido grande la noche.
1: Sin duda alguna, la verdad es que es una noche para hacer eso, para disfrutarla, porque habéis hecho historia, eso de evitar las fases de descenso, de luchar por Europa. Madre mía, es espectacular, ¿eh?
14: Sí, sí, es un hecho muy grande de nosotros, todo club, y ya está el primer objetivo conseguido de esta forma, que era salvarnos, seguirnos en División de Honor, y ahora estamos aquí bien tranquilos, pero con ambición también ahora para jugar estos partidos que nos tenen.
1: Un Rui Tiago que no descarta, que vol donar la sorpresa, tot i que sap que és molt complicat davant d'un rival, el Centre de Natació Mataró, que amb 39 punts ha quedat en la cinquena plaça, a prop de la quarta, la lluita pel títol Terrassa 42. Recordin, play-off per Europa. Mataró, Rubí, dissabte a 4:45. Sant Andreu i Tenerife són l'altra banda del quadre. Títol de Lliga entre Atlètic Barceloneta i Terrassa per començar eliminatòria, Sabadell i Barcelona. I per la permanència lluitaran Cavalla i Boadilla d'una banda i Mediterrani i Catalunya de l'altra. Els dos equips que perdin s'hauran de disputar la plaça que cau i se'n va a la primera nacional en l'actual campanya i en aquesta divisió d'honor del waterpolo masculí. En primera nacional estan les noies, que la setmana que ve inicien el seu play-off per estar l'any que ve de nou a l'elit, a la divisió d'honor, però en aquest cas de dones.
10: www.radiorubi.fm.
11: Tota la informació dels equips rubinencs.
10: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
11: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
10: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
11: Tot l'esport rubinenc a
10: radiorubi.fm.
1: Més coses, que això no para, tot i que ara ja, aquí no hi ha tant en joc, tot decidit en futbol sala masculí amb Toni. Comencem parlant del que va passar ahir, recuperant el seu partit l'esportiu Rubí masculí, que també té cita aquest cap de setmana.
4: Comencem per ahir. L'esportiu Rubí va empatar 6 aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, partit ajornat de la jornada 27, duel que va començar molt cost amunt. Els locals es van avançar amb un 2-0, però els rubinencs van reaccionar, van marxar al descans amb un 3-4 favorable. A la represa, els de David Parrilla van veure com l'Escola Pia Sabadell capgirava el marcador fins al 6-4 quan faltaven 5 minuts. Malgrat aquesta situació, l'equip va treure caràcter, va aconseguir un empat final que manté el Rubí tercer, 53 punts, 5 per sobre de l'Olímpic Floresta, el seu perseguidor més immediat. Els rubinencs tenen el temps just per recuperar-se perquè diumenge torna a competir, rebran el Mataró B al pavelló de la Llana, 6:15, en un duel important per mantenir la distància amb la zona mitjana, encara com bé d'elles, doncs que ja no sé, juguen res. Els de Maresme són 7ens amb 39 punts, arriben amb una trajectòria irregular, 3 derrotes, 2 victòries en els últims 5 partits, un rival que és capaç de generar ritme i que acostuma a competir bé. El factor pista, la inèrcia del punt sumat, doncs poden ser claus per rubinencs per encarar aquest tram final i aquest partit amb garanties.
1: La resta d'aquesta 28a jornada en tercera nacional del futbol sala masculí, grup de competició, es completarà amb els partits Montsant, Escola Pia, Sabadell, Espanyol, Ripollet, Olímpic Floresta, Mataró, Arenys de Munt, La Unió, Prosperitat, Cerdanyola, Pineda, Sant Joan de Vilassar i Caldes Castellà.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I som-hi amb les noies, un equip al femení que, per cert, en parlarem quan pertoqui, perquè arribarà a les fases finals, ja estan en semifinals de la Copa Catalunya. L'han assolit aquesta setmana per recuperar-se. Quan a victòries, després de recordin, el passat cap de setmana, perdre a la Copa de la Reina, l'únic partit que van disputar davant de l'Alcarcón, però vaja, que aquí hem parlat i molt, en profunditat, va ser una festa per al futbol sala de la nostra ciutat en format de l'esportiu Rubí, la presència en aquesta competició del CAO i en aquesta festa que es fa, en aquest cas, que es va fer el passat cap de setmana a Mostalès. Tornant ja a la competició de la regularitat, a la Lliga, jornada 29a, la d'aquest cap de setmana. Resten dues per tancar la fase regular, amb les nostres ja incloses dins de les quatre que disputaran la promoció d'ascens. De moment mantenen la tercera plaça, la qual cosa intentaran que continuï en aquest mateix camí fins que acabi la campanya, tot just després del partit d'aquest cap de setmana, en contra que jugaran a casa dissabte tarda i davant de l'equip que ens comenta el mateix entrenador, Jordi Archilla, que té molt clar el que han de fer.
15: De Mataró, també un equip que, bueno, està a mitja taula tranquil, però nosaltres hem d'intentar aconseguir mantenir la tercera plaça, no? I això passa per guanyar els dos partits que queden, intentar quedar terceres, no?
1: Doncs bé, el Mataró, com bé ens diu el tècnic, un conjunt, el mataroní, que amb 35 punts ocupa la novena posició de la taula classificatòria. És a dir, que en certa manera es pot considerar que ja ho ha fet tot en l'actual campanya i, per tant, doncs, vindrà a la nostra ciutat a mirar de competir, com sempre es fa, donar bona imatge, fins i tot si hi ha alguna prova, doncs, perquè demostrar-li als entrenadors que poden seguir en aquest equip per part d'un Mataró que, amb 6 punts de marge que hi ha encara per tancar la Lliga, està a 7 dels equips en perill i a 9, ni més ni menys, de l'Hispània Iecla, que és qui encara ho tindria més complicat per seguir en aquesta segona nacional del futbol sala, zona mitja, equip, per tant, complicat, el que visitarà la nostra ciutat. Factor pavelló de la Llana, sempre favorable a les noies de la nostra ciutat, 3 punts per mantenir-se terceres, davant del Linyola ja no els podran agafar la segona plaça, però sí que tenen només un a qui està per darrere, l'Entre Ríos, que és el quart classificat, i està lluny de l'opció de fer-se amb una plaça de promoció, el Xantrea, que està ni més ni menys que a 16 punts de l'equip de la nostra ciutat, 49 per les de Pamplona, pel 65 del conjunt rubinenc. En definitiva, de que el que es tracta és sumar per seguir terceres, mantenir el ritme de competició, resten dues jornades i després vindrà la promoció i, per què no, donar sempre bona imatge i continuar amb l'habitual bon espectacle que es veu en futbol sala i a la nostra ciutat amb aquest equip femení. Que jugar aquesta 29a jornada serà dissabte, 6:15 de la tarda, a la Llana i davant del Mataró. La resta dels enfrontaments són aquests: les Glòries, Ripollet, Entre Ríos, César Augusta, Castelló, Hispània Iecla, Orbina, Intersala Deu Saragossa, Caldes, Linyola, l'Hospitalet, Avenida a Aragón i Xantrea, Sabadell femení.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.
1: Vinga, que ja encarem la recta final del programa, però encara no marxem, perquè hem de revisar l'agenda. Abans, però, anem a aprofundir en una altra gran cita que es durà a terme a la nostra ciutat en aquest espectacular, sense cap mena de dubtes, cap de setmana. Parlem, Toni, dels escacs.
4: Rubí tornarà a respirar escacs, com dius, Cisco, aquest diumenge amb la celebració del 12è Open de Primavera, una de les cites més consolidades del calendari local i que any rere any reforça el paper de l'Associació d'Escacs La Rubinenca com a motor d'aquest esport a la ciutat. El torneig es disputarà a les pistes de Cova Solera, ja supera els 155 inscrits. L'organització confia arribar als 180 abans de l'inici de la competició. Tot i que les xifres d'enguany doncs, són lleugerament inferiors a les de les edicions més multitudinàries, el nivell esportiu doncs, és alt. El cartell inclou 35 jugadors titulats amb la presència de 4 grans mestres, 10 mestres internacionals, un atractiu que situa l'Open Rubinenc entre els tornejos de primavera més competitius del territori. L'entrega de premis està prevista cap a les 7 en un acte que acostuma a reunir participants, famílies i membres del club.
0: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Doncs quan puguin escoltar aquest programa en directe, ja haurà passat aquest cap de setmana, del qual doncs tenim aquesta cita ben maca dels escacs que ens ha explicat el nostre company Toni. També tindrem d'altres cites remarcables que ara ja revisem en un format més petit, el format d'agenda habitual per tancar aquest programa dels esports.
3: Agenda esportiva, que comencem amb voli, bàsquet i futbol. La tercera catalana, grup 7, l'Olímpic B, quart, trepitjarà el camp de l'Escola Pia Terrassa penúltim dissabte a les 5. Pel que fa al bàsquet, el CEP Sant Jordi masculí visita dissabte a 6:45 la pista del Barça, líder de Copa Catalunya. A tercera catalana, el grup 12, la penya blaugrana Ramon Llorenç visita el camp de l'Ingrés Atlético Club de Futbol dissabte, 6:45, amb la permanència assegurada. Pel que fa al vòlei rubí, última jornada per al masculí, que visita dissabte a les 7 al Sant Martí, coet del grup 3. Els rubinencs no podran promocionar, són tercers. A la jornada dominical, la cursa de la dona, amb 2.400 inscrites, començarà a les 10 del diumenge. En handbol, la Joventut 25 de setembre, 7ens de segona catalana, visita la pista del Sant Andreu B, 11ens, això serà a les 4 de diumenge. Pel que fa al vòlei femení, les de Lino Salamanca afronten partit clau a les 4 a la pista del Canet, que necessiten sumar per evitar la promoció de permanència. Darrer partit de tercera catalana, Rubí B, duel per la permanència a Can Rosés contra el Sant Andreu, diumenge a 6:15, i tanca l'agenda del bàsquet a les 6. El femení rebrà el Castellet a l'Escola Montserrat. Les líders de segona catalana, doncs volen mantenir aquest primer lloc contra el 8è classificat.
2: Temps esgotat per la nostra banda. Com sempre, un plaer estar en aquesta casa, a Ràdio Rubí, rebint la salutació del Toni Bravo Rodríguez, també d'un servidor, Cisco Lara García. Demà estarem en directe des de la Verneda amb aquest seguiment especial de la Lliga Elite. Els esports rubinencs, com sempre, funcionant amb els clubs de la nostra ciutat. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

esports a Ràdio Rubí. www.radiorubí.fm. 1, 2, 3...

0: 9 de la nit.
1: Ràdio Rubí, sempre al teu costat. Rubí Sound amb Robert Fernández.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts una vegada més a l'únic programa radiofònic destinat íntegrament a promoure tota l'escena musical rubinenca. Això torna a ser...
1: Rubí Sound, un programa dissenyat per gaudir de tota l'escena musical rubinenca.
2: Com ens agrada engrandir la família del Rubí Sound, donar la benvinguda a nous artistes rubinencs és un dels privilegis que gaudim sovint. De seguida coneixereu a una nova integrant de l'escena musical rubinenca. De moment, us puc avançar que és una artista, una cantant, una compositora barcelonina que s'ha consolidat com una de les veus emergents més destacades de l'escena indie-pop nacional. Sí, els més fidels al programa la coneixen segurament prou bé, perquè

El Ruby Sound continua la seva singladura musical i ara arriba el moment d'escoltar i de saber, què podem fer, on podem escoltar bona música en viu i en directe a Ruby. I un dels espais més habituals de la Ruby City, sense cap mena de dubtes, és l'Associació L'Aurora, el seu espai sociocultural que tothom el coneix, evidentment, com anar directament a la CGT. Doncs clar, a la plaça del Segle XX, número 4-6, al mig, al ben mig de Ruby, trobem aquest espai mític amb una programació magnífica, de la qual destaquem, per exemple, que demà, a partir de les 21 hores, tindrem l'actuació tribut a David Bowie de The Spiders from Mars. Recordeu, tribut a David Bowie amb aquesta formació que demà a partir de les 21 hores farà les delícies de tots aquells que els agradi el rotllo de David Bowie i tots els seus grans hits de sempre i per sempre. Una banda tribut que serà protagonista. I saltem, si voleu, directament cap al cap de setmana del 22, 23 i 24 de maig. Aquests tres dies, doncs, tindrem tres actuacions, tres esdeveniments prou importants a l'espai sociocultural de l'Aurora. Formaran part del Primavera Espai Festival 2026. El 22 de maig tindrem a Liberband actuant en aquest espai de l'Aurora. I el dia 23, atenció, la final de l'Aurora Music 2026, d'aquest concurs que ja fa setmanes que protagonitza diferents dijous de l'Espai Sociocultural de l'Aurora. Serà el dia 23 de maig, final de l'Aurora Music 2026. I el 24 de maig, una Jan Friends Session molt i molt particular, a més d'un dinar de sòcies i socis de l'Espai Sociocultural de l'Aurora, doncs que faran pinya i gaudiran d'aquest dia tan particular, tota la gent que s'hi suma, que són moltíssims i que formen part d'aquest espai de l'Aurora, Espai Sociocultural de l'Aurora, Primavera Espai Festival. Bé, doncs hem tingut aquesta referència de l'Aurora i ara deixarem que la música jazz sigui la protagonista, perquè hi ha un senyor que coneixem molt bé aquí a Ràdio Rubí, perquè ja fa molts anys, em sembla que són 17 o 18 temporades, ja no me'n recordo quantes, perquè són moltíssimes, que doncs porta la música jazz per bandera i ens ajuda a gaudir d'un gènere molt i molt particular. De qui estem parlant? Doncs estem parlant del senyor Enrique Heredia, que serà protagonista. Però abans de que l'Enrique Heredia ho sigui com a protagonista únic, mira, punxarem alguna foto d'Enrique Heredia perquè el veieu, perquè segur que molts de vosaltres l'escolteu en sintonia de Ràdio Rubí. Doncs si el voleu veure a tocar la bateria, els que esteu connectats a radiorubí.cat, l'esteu veient ara mateix amb aquestes dues fotos que estem combinant. És un crac de la bateria, és un baterista que bàsicament sempre ha tocat música jazz i que ens deixa grans moments en viu i en directe. Doncs l'Enric Heredia, a part d'això, forma part de l'entitat Jazz en Rubí i des d'allà fa moltes temporades doncs vehiculen el cicle de jazz i ho fan generalment per festa major. Per festa major fan les jornades, però durant la programació normal, la temporada habitual, actuen a l'espai de l'Ateneu. I ho fan al pati petit, allà aquell pati tan cucu, tan mono, tan especial de l'Ateneu, doncs hi trobareu les actuacions del 14è cicle de jazz. I atenció, perquè el proper 17 de maig, el proper diumenge 17 de maig a les 12:30, a l'hora del Vermutillo, tindreu l'actuació de Jazz Clar, que diuen que és jazz en la nostra llengua. Són, doncs, lletres originals del repertori clàssic del jazz nord-americà, fent-les plenament accessibles al públic perquè en puguin gaudir amb més intensitat. Tot això adaptat al català i en català. La seva proposta combina estàndards del swing i bebop amb lletres en català plenes de vida i emoció. En aquesta formació que porta per nom Jazz Clar hi trobarem a l'Adela Vilà, l'Adela Vilà a la veu, el Carles Pineda al saxo alt, el Xavi Algans al piano, el Xavi Castillo al contrabaix i el Pau Bombardó a la bateria. Un gran baterista, un baterista veterà, dels bons, que vam conèixer, per cert, en el darrer Festival Ruby Sound el passat dia 29 de novembre a l'espai de la 14-13, fent aquella actuació als exteriors de la 14-13 a ritme de swing bebop i dels Lindy Hoppers, que van deixar un dels moments importants doncs, d'aquell festival al migdia. Doncs l'Enrique Heredia, com us deia, no només és protagonista pel fet de que vehicula i que fa la programació d'aquestes actuacions a l'espai de l'Ateneu, sinó que també és protagonista perquè, atenció, el proper dia 29
Sí, 29 de maig a les 20 hores actuarà Enric Heredia Trio amb el featuring de Benet Palet, d'un gran trompetista que, en companyia de Curro Gálvez a contrabaix, de Michel Faber al piano i, de com no, d'Enric Heredia a la bateria, doncs faran doncs aquesta selecció musical i faran les delícies dels seguidors de la música jazz. Serà a la sala La Càmera i amb el preu de 10 euros. Ja sabeu que és aquesta sala més petita, més cuca, més intimitat, més pensada per acústics i actuacions de més petit format que hi ha doncs, a l'espai del casino. Del Teatre Casino de Rubí, un teatre que ja sabeu que està reformat i que llueix d'una forma especial i que té una gran programació. Per exemple, demà mateix, dia 9 de maig, hi ha una actuació d'aquest senyor.

0: és la música del Manu Guix. Manu Guix and the Veterans actuarà al Casino de Rubí, eh? Si no m'equivoco, les entrades ja estan esgotades. O, no sé, potser, mira, no hi confio gaire de vegades amb el locutor, que s'emociona. Doneu una ullada, feu un passeig pel cubin.cat, aquesta web que és la que s'encarrega de vehicular doncs, les actuacions al Teatre Municipal La Sala i també ara les del Casino, que potser resta alguna entrada per gaudir de Manu Guix and the Veterans, que inicia una nova gira per presentar el seu nou disc que porta per nom Galàxies i ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, els Veterans de Veterans, coneguda també per ser una formació resident del programa Col·lapse de TV3. I està ben clara la seva vinculació amb TV3, la seva vinculació amb d'altres programes mítics de la televisió doncs, musical, com per exemple Operación Triunfo. Diuen que en aquest espectacle, Galàxies, doncs, presenta un espectacle fres i emocionant on Manu Guix desplegarà tota la seva energia i sensibilitat damunt de l'escenari combinant les noves cançons d'aquest disc amb els temes més emblemàtics de la seva trajectòria en solitari. Una producció que vol ser un viatge musical intens carregat de moments únics que farà vibrar tots els seguidors de sempre com els nous oients. Un concert imprescindible per gaudir del millor Manu Guix en el moment, al seu moment més inspirador. Això és el que promocionen des del web de l'Ajuntament de Rubí presentant aquesta actuació de Manu Guix and the Veterans, Galàxies. Galàxies, on hi trobem temes com aquest que ara mateix sona. Astres. Galàxies és un EP de sis temes, de tots ells que tenen una motivació, tenen una vinculació, com a mínim en filosofia o en el nom, que té a veure amb el món de les galàxies, dels planetes, dels astres, i en aquest cas sonant amb aquest tema Astres i amb aquest videoclip que esteu veient des de radiorubí.cat, on el senyor Manu Guix deixa tota la seva màgia musical i també alguns detalls simpàtics per recordar-vos que té nou treball amb temes com aquest Astres i que demà arribarà a Rubí. I també al mateix espai, aquesta és una mega macro recomanació, eh? Al mateix espai tindrem la possibilitat de gaudir d'una dona que serà la protagonista del proper Rubí Sound. Sí, la propera setmana. Esteu escoltant i esteu veient el videoclip, nou videoclip de l'Alba Luz. Ja sabeu que l'Alba Luz és cantant, compositora, poeta, actriu i doncs, que és una dona que mostra la seva sensibilitat i força en un nou projecte atrevit per la seva valentia, on, a més, doncs, les seves lletres confessen parts particulars, personals de la seva vida i ho fa tot això influenciat pel folclore ibèric i llatinoamericà i el rock de cançó d'autora. Presentarà En la raíz. 11 cançons que exploren sonoritats i paisatges diferents amb la vulnerabilitat, la nostàlgia i la resiliència com a fil conductor. I ho farà amb col·laboracions com la de Carmen Aiciar o Raquel Lua.
1: Dices que es fácil quererme. Yo me siento como un laberinto.
0: És ben fàcil estimar-la. Una bellíssima persona, una espectacular artista que l'han vist créixer aquí a Ràdio Rubí i al Rubí Sound en diferents moments de la seva trajectòria en diferents bandes i que ara en solitari pot vehicular tot el seu univers particular i fer-ho d'una forma molt i molt especial. En la raïf, recordeu, el divendres 22 de maig a l'espai del Teatre El Casino. Encara teniu entrades disponibles per gaudir d'aquesta actuació a partir de les 20 hores. No us ho podeu perdre. Alba Luz presentant En la raïf. I tampoc us podeu perdre l'actuació que tindrà en viu en directe aquí al Rubí Sound la propera setmana i com vindrà a presentar el nou treball i acabar de convèncer els indecisos per gaudir de la seva actuació al Casino. Us deixo en companyia de l'Alba Luz i aquest tema, Déjame querer. Fins la propera! Feu tot el possible per promoure l'escena musical rubinenca. Aquí ho fem cada setmana al Rubi Sound

Expert rubinenc José Muñoz demana calma davant el cas de la creuer amb antivirus. El cap de Salut Internacional del Clínic assegura que el risc de contagi per a la població és molt baix i defensa que els protocols sanitaris permeten gestionar la situació amb garanties. El PSC preveu activar el bus a demanda a les urbanitzacions abans del 2026. El govern assegura que el nou servei vol garantir transport públic a zones allunyades de les línies urbanes i defensa també millores de seguretat a l'entorn de l'Institut J.B. Foix. Fira de la cervesa artesana i el formatge torna amb música, gastronomia i marques locals. La Rambla del Ferrocarril acollirà del 15 al 17 de maig una nova edició de la cita que aquest any incorporarà per primera vegada dues cerveseres artesanes rubinenques. En esports, tot obert encara a la classificació de la Lliga Elite. La Unió Esportiva Rubí jugarà aquest dissabte un partit clau a la Verneda.

la Conca de Barberà, les muntanyes dels ports. Al llarg d'aquesta tarda ja aquests ruixats sí que es faran més abundants, sobretot a la Catalunya central i al Prepirineu, quan més cap a la costa, fins i tot moments de clarianes. I la temperatura no ha de variar. Per tant, de calor intensa de moment avui no en tindrem. Ho anirem seguint a la xarxa.

0: doctor José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l'Institut IS Global, especialitzat en epidemiologia, llença un missatge de tranquil·litat respecte a l'arribada d'un creuer a les Canàries amb passatgers afectats per antivirus. En el marc de la darrera edició de la tertúlia de Ràdio Rubí, l'expert rubinenc ha analitzat la naturalesa d'aquest virus i ha subratllat que, tot i la seva gravetat clínica, el risc per a la població general és baixíssim i que el sistema sanitari espanyol està perfectament capacitat per assumir-ho. Segons ha explicat Muñoz, els antivirus són un grup d'uns 20 virus que es transmeten principalment a través de rosegadors. Encara que en alguns casos americans poden provocar una pneumònia viral greu amb una mortalitat d'entre el 30 i el 40%, Muñoz ha estat contundent en afirmar que no ens transmeten directament de persona a persona de forma fàcil. Respecte a la situació específica del vaixell que es dirigeix a les Canàries, Muñoz ha indicat que la situació és manejable sempre que s'apliquin els protocols de salut pública ja establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts. És entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació adequada i això.
0: Aquesta, ahir a la tarda, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va anunciar que el creuer fonejarà l'arxipèlag, però no atracarà al port de Granadilla, al sud de Tenerife. Així ho va explicar en una atenció als mitjans després de reunir-se amb la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Àngel Víctor Torres. Segons ha detallat Clavijo, l'evacuació dels passatgers es farà a través d'una llanxa. José Muñoz recorda que encara no sabem exactament com s'han contagiat aquests creueristes.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foco al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: L'investigador ha reconegut que entén la preocupació ciutadana pel trauma viscut amb la Covid-19, però ha diferenciat clarament la percepció subjectiva de la por de la realitat mèdica objectiva. En aquest sentit, Muñoz ha defensat que el personal sanitari està preparat i sap exactament com actuar seguint els criteris de bioseguretat. Al nostre web trobareu la tertúlia en la intervenció íntegra del doctor Muñoz. I l'activista terrassenca Judit Pinyol, retinguda la setmana passada per Israel juntament amb altres membres de la flotilla Global Sumun, assegura que el govern de Benjamin Netanyahu ha estat torturant Saif Abukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes capturats en la mateixa acció i empresonats a Israel. Pinyol es mostra molt preocupada pel seu company, que pot acabar molt malament si no se l'allibera immediatament, i recorda que la pràctica d'empresonar rivals sense càrrecs concrets és habitual en aquest conflicte. Són famosos els casos del doctor Hussam Abu Safiya o de Marwan Barghouti, però hi hauria uns 10.000 palestins més no tan mediàtics en la mateixa situació, inclosos 500 menors d'edat.
2: Empresonades en unes condicions infrahumanes, passant fred, passant gana, passant set, passant

0: d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns. Estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus de demanda.
1: El portaveu del PSC també ha explicat que el govern estudia allargar una de les línies que arriba fins a Castellnou per apropar el servei a Can Sola. A més, ha valorat positivament el reforç del bus a la sortida de l'Institut JB Foix i ha assegurat que el govern treballa amb educació perquè les sortides dels estudiants siguin esglaonades al curs vinent.
0: Creiem que aquesta és una mesura molt important i s'han d'implementar alguna més que estem treballant. I què faran d'alguna manera que aquesta situació puntual que es donava a les sortides del Foix al migdia doncs pugui millorar, no? Aquesta és una mesura molt important. També hem treballat amb la direcció de l'escola i amb els serveis territorials d'educació perquè la sortida sigui esglaonada.
1: Hueto també ha avançat que tenen previst fer millores a l'entorn de la parada per incrementar la seguretat dels estudiants. I la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril de gastronomia, música i activitats familiars del 15 al 17 de maig. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
2: La Rambla del Ferrocarril serà l'escenari principal d'aquesta 11a edició de la Fira de la Cervesa Artesana i del Formatge, que consolida la seva aposta per combinar gastronomia, cultura i oci. A més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un mercat de formatge amb 6 parades i una zona de 10 food trucks que oferiran amb burgueses gourmet, pizzas artesanes, menjar mexicà, sushi o opcions veganes i sense gluten. La música en directe tornarà a ser un dels grans atractius de la programació. Divendres actuaran els Rubinencs Inestables, DJ Sergi Shine, Stopify, un tribut a Stopa, i dissabte serà el torn de Boomerics Music Band, DJ Nora Gali, un tribut als anys 80, i DJ Txell. Diumenge hi haurà un vermut musical amb set de rumba i concerts de Viladomat, Jazz Experience i Zurita. Les activitats es faran dissabte en dues sessions i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. L'horari de la fira serà de divendres de 6 de la tarda a 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia a 1 de la matinada i diumenge de 12 a 9 del vespre. Amb aquesta 11a edició, Rubí consolida una de les cites gastronòmiques i culturals més destacades del calendari local.
1: Esports encatxalats pel futbol amb la Unió Esportiva Rubí. Toni Bravo.
3: La Unió Esportiva Rubí es juga bona part del seu futur aquest dissabte a la Verneda. A les 4 davant de Júpiter, els rubinins són vuitens i encara poden lluitar per la promoció d'ascens o quedar-se sense permanència matemàtica. El Júpiter està en la zona de descens, necessita guanyar per seguir viu. El Rubí, que no ha puntuat fora de casa aquest 2026, buscarà trencar la mala ratxa en una tarda decisiva. Ràdio Rubí. Seguirem en directe tot el que passi a la Verneda i a la resta de marcadors. Més futbol amb el 20 i duel directe per la permanència aquest diumenge al municipal del Joventut 25 de setembre. El 20 és 11 de primera, 4 punts per sobre del descens i arriba amb una trajectòria irregular i moltes baixes. Al davant, un Tàrrega 14 que encadena 3 derrotes seguides necessita sumar per sortir de la zona vermella. El partit es jugarà diumenge a les 6. Pel que fa a l'Olímpic, els de Can Fatjó enfronten un partit per consolidar-se diumenge a les 5, visitant el Vallfogona de Balaguer. El rival es troba a la zona de descens de segona. Els de Richard Jiménez són vuitens, venen d'una victòria i un empat, mentre que els rivals són 300 a 6 per sota dels de Can Fatjó. I quan a l'hoquei patins en línia, el 100 patins femení juga a la final del playoff pel títol de Liga Elite, rebent a les Panteres de Valladolid a la pista Francesc Calvo. La cita dissabte a les 8 i diumenge a 2:15.

El doctor Rubinén José Muñoz insisteix que la situació del creuer en casos d'antivirus està controlada i recorda que aquesta mena de virus no es transmet fàcilment entre persones, fet que redueix molt el risc per la població general. Les educadores de les escoles bressol se sumen a la vaga del sector 03. Professionals de centres de Rubí denuncien precarietat laboral i reclamen més finançament, menys ràtios i una millora de les condicions per a l'etapa educativa infantil. Rubí tornarà a oferir un casal gratuït entre el final de curs i l'inici de l'estiu. L'Ajuntament habilitarà un centenar de places a l'escola Pau Casals per facilitar la conciliació familiar dels dies previs als casals d'estiu.

0: Rubinenc, José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic i investigador de l'IS Global, ha volgut enviar un missatge de calma davant l'arribada a les Canàries d'un creuer amb passatgers afectats per antivirus. Ho va explicar a la tertúlia de Ràdio Rubí, on va remarcar que el risc per la població és molt baix i que el sistema sanitari està preparat per gestionar la situació. Muñoz ha recordat que l'antivirus es transmet principalment a través d'arrossegaments i que no passa fàcilment de persona a persona. Tot i que en alguns casos poden provocar pneumònies greus, assegura que la situació del creuer és controlable si s'apliquen els protocols sanitaris establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts, és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació...
0: Aquest divendres, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha confirmat que el creuer no atracarà al port de Granadilla, a Tenerife, i que els passatgers seran evacuats en llanxes després de la reunió que va mantenir amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. L'expert rubinenc també ha apuntat que encara es desconeix l'origen exacte dels contagis entre els passatgers del vaixell. Tornem a escoltar el doctor Muñoz.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foc al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: Muñoz admet que la situació pot generar inquietud pel record de la pandèmia de la Covid-19, però insisteix que els professionals sanitaris saben com actuar davant d'aquesta mena de casos. La tertúlia completa amb la seva intervenció es pot recuperar al web de Ràdio Rubí, www.radiorubí.cat. Canviant de tema, perquè les educadores de l'etapa 0-3 van protagonitzar ahir una jornada de vaga convocada per la CGT a tot l'estat i secundada a Catalunya per la plataforma 0-3. A Rubí, les escoles Bressol, Sol Soler, La Bruna i La Lluna es van sumar a l'aturada coincidint amb l'inici del període de preinscripció d'aquesta etapa educativa. La protesta va tornar a posar el focus en les condicions laborals del sector i en el cas de Rubí en la situació de les escoles externalitzades Sol Solet i La Lluna, gestionades per l'empresa Cavall de Cartró. Jennifer Mesa, educadora de la Sol Solet, denunciava ahir a Ràdio Rubí la precarietat que s'ofereixen moltes professionals.
2: Exactament, perquè realment tenim moltes companyes que estan en les mateixes condicions que nosaltres, que estan externalitzades, que demanem que, de fet, realment, la major crida seria que el departament es faci càrrec de nosaltres, perquè realment ens tenen abandonades i sembla que no siguem part d'educació. I aleshores seria un, estem aquí, sisplau, agafeu i deixeu que ja les empreses privades estiguin on corresponen i no a l'educació.
0: Mesa assegura que el sector se sent abandonat per les administracions i reclama millores laborals i salarials.
2: Uns altres horaris, uns altres sous, unes altres condicions, i realment és molt vergonyós que en un poble amb tres escoles bressols passi això, i ara les portes obertes ho hem vist perquè hi ha famílies que ens han fet preguntes i han dit no, així no, aquí no funcionem així, perquè, i clar, i per què? Pues aleshores per què? Perquè és una empresa privada i funcionem d'una altra manera, perquè l'únic que fem és, sí, tenim unes lleis, tenim uns decrets, tenim unes històries per la manera de treballar, per mirar l'infant d'una altra manera, però ja està, aquí s'acaba. O sigui, a partir d'aquí vosaltres apanyeu, és com si realment només vinguéssim aquí a treure mocs i a canviar bolquers, i és una vergonya, realment, perquè és l'etapa més important d'un infant.
0: La plataforma 03 reclama la dignificació de les condicions laborals, una reducció de ràtios i més finançament públic per a aquesta etapa educativa. Les mobilitzacions continuaran el 20 de maig amb una nova vaga i una manifestació unitària a Barcelona. Pel que fa al seguiment de la vaga, el Departament d'Educació el va situar ahir a la tarda en un 14,89% a les escoles bressol de titularitat de la Generalitat i a les escoles rurals en primer cicle infantil. La conselleria, però, no disposa de dades de seguiment de les escoles municipals com les de Rubí. Per una altra banda, els sindicats convocants també van criticar el govern català pel suposat cas de dos agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de 200 a Barcelona. Les organitzacions reclamen explicacions a l'executiu i denuncien una vulneració del dret sindical i de reunió del personal educatiu. I l'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït pels dies 22, 23, 25 i 26 de juny a l'Escola Pau Casals per alumnat que estigui cursant des d'I3 a 6è de primari. L'oferta és de 100 places i el casal tindrà lloc a l'Escola Pau Casals. Es tracta de cobrir els dies que hi ha entre la finalització del curs i l'inici dels casals d'estiu. L'horari del casal serà de les 9 del matí a les 2 de la tarda. Tindrà servei d'acollida de 8 a 9 per a les famílies que ho sol·licitin durant el període d'inscripció, però no servei de menjador. Les inscripcions es poden fer entre l'11 i el 22 de maig per mitjà de la seu electrònica a l'Ajuntament. Cal destacar que la distribució de les places es farà en funció de la renda de la unitat de convivència. En aquest sentit, quan es faci la inscripció, es demanarà una declaració responsable de la persona adulta de referència, ja sigui un progenitor o tutor, sobre el tranc que li correspon o que aporti la declaració de l'IRPF del 2025. A més, cal tenir present que dins de cada tram també es tindran en compte criteris socials complementaris que s'hauran d'acreditar. Per exemple, famílies monoparentals, progenitors o tutors víctimes de violència masclista o amb discapacitat, infants amb diversitat funcional o unitats de convivència amb altres responsabilitats de cures de familiars o persones dependents a càrrec. Tota la informació del casal es pot consultar a www.rubi.cat/casalestiu. I el casino rebrà el grup d'animació Duet d'Ambient, que organitzarà un bingo musical per a gent de més de 60 anys. Però no només hi haurà un bingo musical, els assistents també podran fer altres minijocs per aconseguir tota mena de regals. Ho explica David Rivera, membre del Duet.
3: I ara fa uns anys que estem fent bingos musicals també, els bingos musicals que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari, amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio. Mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent s'emportarà regals i coses del poble també, estarà guai, estarà guai.
0: Aquest espectacle és un projecte que va néixer fa molts anys i encara avui segueixen animant les festes d'allà on van. I la xarxa, aquest cap de setmana, en la temporada d'espectacles familiars a Rubí, tancarà amb l'obra Mal de Closca. La companyia La Cabuda interpreta aquesta obra basada en el text original que els Farrés Brothers van popularitzar fa gairebé dues dècades. Mal de Closca ens convida a una reflexió necessari sobre la gestió de les emocions des de la mirada més tendra. Explica la història de la tortuga Joan, que té por d'anar al metge. Un dels punts més forts de la producció és la seva posada en escena. L'ús de titelles creats a partir de materials reciclats és una lliçó de creativitat. Aquest enfocament no només estimula la imaginació dels infants, sinó que transmet valors com l'ecologia i demostra que el teatre pot ser transformador en recursos quotidians. L'obra té la capacitat de convertir un tema tan espinós com la por en una experiència lúdica i educativa. És una obra recomanable per a l'educació infantil i cicle inicial de primària, que no només diverteix, sinó que ofereix eines emocionals valuoses. L'actriu Clara Climent explica que Mal de Closca té diferents nivells de lectura.
4: Pues als infants tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
0: La xarxa d'espectacles tornarà a oferir un nou cicle de teatre familiar al casino a partir de l'octubre.

0: Informació esportiva amb protagonisme pel duel decisiu de la Unió Esportiva Rubí aquest dissabte al camp del Júpiter, amb tot encara obert a la classificació. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinencs són vuitens, que ara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 6:15 reben el Mataró B, que són setens. L'Esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 6:15 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:15. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10. Prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport.

0: I quan passen 30 minuts a les 8 del matí, és moment de conèixer quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui, com sempre de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, un temps que avui ha de ser variable, però en general no ha de ploure gaire a gran part de Catalunya. Sí que tindrem alguns ruixats, sobretot a partir del migdia i els primers a les muntanyes del prelitoral de Tarragona o de Barcelona, per tant, cap a les muntanyes dels Vallesos, el Penedès, també l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, les muntanyes dels Ports. Al llarg d'aquesta tarda ja aquests ruixats sí que es faran més abundants, sobretot a la Catalunya central i al Prepirineu, quan més cap a la costa, fins i tot moments de clarianes. I la temperatura no ha de variar. Per tant, de calor intensa de moment avui no en tindrem. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I ara connectam amb la RAC per saber què està passant a hores d'ara a les carreteres catalanes i ho fem avui amb Laia Batet. Bon dia, Laia.
2: Bon dia, doncs aquest matí destaquem dues avaries, una a la C31, hi ha un camió avariat a l'altura de Sitges que obliga a fer un pas alternatiu i crea diversos quilòmetres de retencions. I a la A2, un vehicle avariat a Sant Vicenç dels Horts deixa un carril tallat i s'anirà cues cap a Lleida. A la mateixa via hi ha retencions a Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona i a la P7, circulació lenta a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a la ronda del litoral, diversos quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa i també hi ha a la B20 diversos trams de retencions. Això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Laia. Bon cap de setmana.

L'expert rubinenc José Muñoz demana calma davant el cas del creuer amb antivirus. El cap de Salut Internacional del Clínic assegura que el risc de contagi per a la població és molt baix i defensa que els protocols sanitaris permeten gestionar la situació amb garanties. El PSC preveu activar el bus a demanda a les urbanitzacions abans del 2026. El govern assegura que el nou servei vol garantir transport públic a zones allunyades de les línies urbanes i defensa també millores de seguretat a l'entorn de l'Institut JB Foix.

La Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge torna amb música, gastronomia i marques locals. La Rambla del Ferrocarril acollirà del 15 al 17 de maig una nova edició de la cita que aquest any incorporarà per primera vegada dues cerveses artesanes rubinenques.

0: El doctor José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona i investigador de l'Institut IS Global, especialitzat en epidemiologia, llença un missatge de tranquil·litat respecte a l'arribada d'un creuer a les Canàries amb passatgers afectats per antivirus. En el marc de la darrera edició de la tertúlia de Ràdio Rubí, l'expert rubinenc ha analitzat la naturalesa d'aquest virus i ha subratllat que, tot i la seva gravetat clínica, el risc per a la població general és baixíssim i que el sistema sanitari espanyol està perfectament capacitat per assumir-ho. Segons ha explicat Muñoz, els antivirus són un grup d'uns 20 virus que es transmeten principalment a través de rosegadors. Encara que en alguns casos americans poden provocar una pneumònia viral greu amb una mortalitat d'entre el 30 i el 40%, Muñoz ha estat contundent en afirmar que no ens transmeten directament de persona a persona de forma fàcil. Respecte a la situació específica del vaixell que es dirigeix a les Canàries, Muñoz ha indicat que la situació és manejable sempre que s'apliquin els protocols de salut pública ja establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts. És entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte, amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los a una situació adequada i això.
0: Aquesta, ahir a la tarda, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, va anunciar que el creuer fonejarà l'arxipèlag, però no atracarà al port de Granadilla al sud de Tenerife. Així ho va explicar en una atenció als mitjans després de reunir-se amb la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de Política Territorial, Àngel Víctor Torres. Segons la ha detallat Clavijo, l'evacuació dels passatgers es farà a través d'una llanxa. José Muñoz recorda que encara no sabem exactament com s'han contagiat aquests creueristes.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foco al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: L'investigador ha reconegut que entén la preocupació ciutadana pel trauma viscut amb la Covid-19, però ha diferenciat clarament la percepció subjectiva de la por de la realitat mèdica objectiva. En aquest sentit, Muñoz ha defensat que el personal sanitari està preparat i sap exactament com actuar seguint els criteris de bioseguretat. Al nostre web trobareu la tertúlia en la intervenció íntegra del doctor Muñoz. I l'activista terrassenca Judit Pinyol, retinguda la setmana passada per Israel juntament amb altres membres de la flotilla Global Sumun, assegura que el govern de Benjamin Netanyahu ha estat torturant Saif Abukeshek i Tiago Ávila, els dos activistes capturats en la mateixa acció i empresonats a Israel. Pinyol es mostra molt preocupada pel seu company, que pot acabar molt malament si no se l'allibera immediatament, i recorda que la pràctica d'empresonar rivals sense càrrecs concrets és habitual en aquest conflicte. Són famosos els casos del doctor Hussam Abu Safiya o de Marwan Barghouti, però hi hauria uns 10.000 palestins més no tan mediàtics en la mateixa situació, inclosos 500 menors d'edat.
2: Empresonades en unes condicions infrahumanes, passant fred, passant gana, passant set, passant por, patint tot tipus de maltractaments. Sabem també que els nostres companys estan sent sotmesos a maltractaments greus. Sabem que els han torturat i ho sabem perquè des del vaixell sentíem els seus crits. És a dir, més d'un company va veure com els tenien i han estat torturats en aigües gregues, europees.
0: Pinyol ha visitat aquest dijous la concentració de l'ONG Rubí Solidari i altres entitats organitzen setmanalment contra les guerres i ha demanat una mobilització de la societat civil per la causa palestina. Recordant que Pinyol i 170 activistes més van ser detinguts el dijous quan l'exèrcit israelià va interceptar la meitat dels 58 vaixells de la flotilla que vol fer arribar aliments i ajuda humanitari a la franja de Gaza. Una actuació fetes en aigües del Search and Rescue, la frontera entre aigües sobiranes internacionals, a uns 100 quilòmetres, volíem dir, de l'illa grega de Creta i sota sospita de maltractaments. Ni les entitats pro drets humans ni el mateix govern espanyol dubten a titllar-ho de detenció il·legal o fins i tot segrest. La gran majoria dels detinguts, com Pinyol, han pogut tornar, però Israel manté empresonat sota càrrecs de presumpte terrorisme dos activistes, el palestino-espanyol Saif Abu Keshek i el brasiler Thiago Ávila. El primer ha escalat la seva vaga de fam a vaga seca i ja no pren líquids. Com a part de la lluita social, Pinyol creu que la gent s'ha de manifestar i complir el boicot a productes israelians. En aquest sentit, posa el focus en Teva, una farmacèutica israeliana que, entre altres, proporciona fàrmacs genèrics a l'Hospital de Terrassa, un dels centres de referència per als rubinecs.
2: A Terrassa estem intentant que el Consorci Sanitari de Terrassa no renovi contractes amb Teva, és a dir, fem fora Teva del Consorci Sanitari de Terrassa. Teva és una empresa israeliana que no només s'aprofita del sistema d'apartheid, s'aprofita també d'aquest genocidi. Sabem que que el 2023 les seves accions han pujat, això és una cosa que 2 i 2 són 4. Hi ha greus sospites també que fan proves i assajos clínics amb presos i preses palestines, contradint tots els acords sanitaris, humanitaris.
0: I pel que fa a la política local, el PSC preveu posar en marxa el bus a demanda a les urbanitzacions abans d'acabar el 2026. El portaveu socialista, Rubí Rafa Hueto, ha assegurat en el marc de l'espai els grups municipals opinen que el servei vol donar cobertura a zones de la ciutat que actualment no tenen una parada de bus a menys de 300 metres. Entre aquestes, ha citat Can Solà, una part de Sant Mús i Can Barceló. Hueto ha afirmat que el model ja funciona en altres municipis similars i ha defensat que la voluntat és que no sigui només una prova pilot.
3: De moment, comencem amb el bus a demanda, en aquelles zones que, recordem, el 97% de la població de Rubí té una parada de bus a menys de 300 metres. Aquest bus a demanda va a cobrir aquelles zones, aquest 3% que no té aquesta proximitat, i esperem que sigui, doncs, això, una opció vàlida. Ha funcionat en d'altres llocs que tenen una configuració urbana similar i esperem que sigui una proposta que satisfagui les necessitats dels veïns. Estem treballant amb tota la màquina a tope per poder arribar a final d'any amb la implantació del bus a demanda.
0: El portaveu del PSC també ha explicat que el govern estudia allargar una de les línies que arriba fins a Castellnou per apropar el servei a Can Solà. A més, ha valorat positivament el reforç del bus a la sortida de l'Institut JB Foix i ha assegurat que el govern treballa amb educació perquè les sortides dels estudiants siguin esglaonades al curs vinent.
3: Creiem que aquesta és una mesura molt important i s'han d'implementar alguna més que estem treballant. I què faran d'alguna manera que aquesta situació puntual que es donava a les sortides del Foix al migdia doncs pugui millorar, no? Aquesta és una mesura molt important. També hem treballat amb la direcció de l'escola i amb els serveis territorials d'educació perquè la sortida sigui esglaonada.
0: Hueto també ha avançat que tenen previst fer millores a l'entorn de la parada per incrementar la seguretat dels estudiants. I la Fira de la Cervesa Artesana i el Formatge tornarà a omplir la Rambla del Ferrocarril de gastronomia, música i activitats familiars del 15 al 17 de maig. Ens dona més detalls el nostre company David Fernández.
4: La Rambla del Ferrocarril serà l'escenari principal d'aquesta 11a edició de la Fira de la Cervesa Artesana i del Formatge, que consolida la seva aposta per combinar gastronomia, cultura i oci. A més de les cerveses artesanes, els visitants trobaran un mercat de formatge amb 6 parades i una zona de 10 food trucks que oferiran hamburguesa hamburgueses gourmet, pizzas artesanes, menjar mexicà, sushi o opcions veganes i sense gluten. La música en directe tornarà a ser un dels grans atractius de la programació. Divendres actuaran els Rubinencs Inestables, DJ Sergi Shine, Stopify, un tribut a Stopa, i dissabte serà el torn de Boomerix Music Band, DJ Nora Gali, un tribut als anys 80, i DJ Txell. Diumenge hi haurà un vermut musical amb set de rumba i concerts de Viladomat, Jazz Experience i Zurita. Les activitats es faran dissabte en dues sessions i les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. L'horari de la fira serà de divendres de 6 de la tarda a 1 de la matinada, dissabte de 12 del migdia a 1 de la matinada i diumenge de 12 a 9 del vespre. Amb aquesta 11a edició, Rubí consolida una de les cites gastronòmiques i culturals més destacades del calendari local.
0: Esports encatxalats pel futbol amb la Unió Esportiva Rubí. Toni Bravo.
5: La Unió Esportiva Rubí es juga bona part del seu futur aquest dissabte a la Verneda. A les 4 davant del Júpiter, els rubinins són vuitens i encara poden lluitar per la promoció d'ascens o quedar-se sense permanència matemàtica. El Júpiter està en la zona de descens, necessita guanyar per seguir viu. El Rubí, que no ha puntuat fora de casa aquest 2026, buscarà trencar la mala ratxa en una tarda decisiva. Ràdio Rubí. Seguirem en directe tot el que passi a la Verneda i a la resta de marcadors. Més futbol amb el 22 el directe per la permanència aquest diumenge al municipal del Joventut 25 de setembre. El 20 és 11 de primera, 4 punts per sobre del descens i arriba amb una trajectòria irregular i moltes baixes. Al davant, un Tàrrega 14 que encadena 3 derrotes seguides necessita sumar per sortir de la zona vermella. El partit es jugarà diumenge a les 6. Pel que fa a l'Olímpic, els de Can Fatjó enfronten un partit per consolidar-se diumenge a les 5, visitant el Vallfogona de Balaguer. El rival es troba a la zona de descens de segona. Els de Richard Jiménez són vuitens, venen d'una victòria i un empat, mentre que els rivals són 300 a 6 per sota dels de Can Fatjó. I quan a l'hoquei patins en línia, el 100 patins femení juga a la final del playoff pel títol de Liga Elite, rebent a les Panteres de Valladolid a la pista Francesc Calvo. La cita dissabte a les 8 i diumenge a 2:15.

El doctor Rubinen José Muñoz insisteix que la situació del creuer en casos d'antivirus està controlada i recorda que aquesta mena de virus no es transmet fàcilment entre persones, fet que redueix molt el risc per la població general. Les educadores de les escoles Bressol se sumen a la vaga del sector 03. Professionals de centres de Rubí denuncien precarietat laboral i reclamen més finançament, menys ràtios i una millora de les condicions per a l'etapa educativa infantil. Rubí tornarà a oferir un casal gratuït entre el final de curs i l'inici de l'estiu. L'Ajuntament habilitarà un centenar de places a l'escola Pau Casals per facilitar la conciliació familiar dels dies previs als casals d'estiu. En esports, la Unió Esportiva Rubí juga aquest dissabte un partit clau contra el Júpiter que podria decidir el futur de l'equip a la Lliga Elite.

0: doctor rubinenc José Muñoz, cap de Salut Internacional de l'Hospital Clínic i investigador de l'IS Global, ha volgut enviar un missatge de calma davant l'arribada a les Canàries d'un creuer amb passatgers afectats per antivirus. Ho va explicar a la tertúlia de Ràdio Rubí, on va remarcar que el risc per la població és molt baix i que el sistema sanitari està preparat per gestionar la situació. Muñoz ha recordat que l'antivirus es transmet principalment a través d'arrossegadors i que no passa fàcilment a persona a persona. Tot i que en alguns casos poden provocar pneumònies greus, assegura que la situació del creuer és controlable si s'apliquen els protocols sanitaris establerts.
1: El risc és baixíssim. Jo crec que és una situació dins del que cap manegable. Vull dir, es tractaria d'entrencar els protocols de salut pública que ja estaran ben establerts, és entrar al vaixell, veure, identificar malalts i no malalts, després d'aquestes persones identificar quin és un contacte amb el qual qui podia desenvolupar la malaltia en els propers temps, els malalts, òbviament, aïllar-los i tractar-los en una situació...
0: Aquest divendres, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha confirmat que el creuer no atracarà al port de Granadilla, a Tenerife, i que els passatgers seran evacuats en llanxes després de la reunió que va mantenir amb els ministres de Sanitat i Política Territorial. L'expert rubinenc també ha apuntat que encara es desconeix l'origen exacte dels contagis entre els passatgers del vaixell. Tornem a escoltar el doctor Muñoz.
1: Encara no entenem d'on ve el brot, vull dir, no entenem si aquestes persones, perquè no, jo no tinc accés a la història epidemiològica, jo no sé si s'han infectat a Amèrica Llatina o hi havia algun foc al barco d'infecció comú, que això és el més probable, o en l'estranyíssim cas de que s'haguessin infectat persona a persona, que seria el menys probable.
0: Muñoz admet que la situació pot generar inquietud pel record de la pandèmia de la Covid-19, però insisteix que els professionals sanitaris saben com actuar davant d'aquesta mena de casos. La tertúlia completa amb la seva intervenció es pot recuperar al web de Ràdio Rubí, www.radiorubí.cat. Canviant de tema, perquè les educadores de l'etapa 0-3 van protagonitzar ahir una jornada de vaga convocada per la CGT a tot l'estat i secundada a Catalunya per la plataforma 0-3. A Rubí, les escoles Bressol, Sol Soler, la Bruna i la Lluna es van sumar a l'aturada, coincidint amb l'inici del període de preinscripció d'aquesta etapa educativa. La protesta va tornar a posar el focus en les condicions laborals del sector i, en el cas de Rubí, en la situació de les escoles externalitzades Sol Solet i la Lluna, gestionades per l'empresa Cavall de Cartró. Jennifer Mesa, educadora de la Sol Solet, denunciava ahir a Ràdio Rubí la precarietat que s'ofereixen moltes professionals.
2: Exactament, perquè realment tenim moltes companyes que estan en les mateixes condicions que nosaltres, que estan externalitzades, que demanem que, de fet, realment la major crida seria que el departament es faci càrrec de nosaltres, perquè realment ens tenen abandonades i sembla que no siguem part d'educació. I aleshores seria un estem aquí, sisplau, agafeu i deixeu que ja les empreses privades estiguin on corresponen i no a l'educació.
0: Mesa assegura que el sector se sent abandonat per les administracions i reclama millores laborals i salarials.
2: Uns altres horaris, uns altres sous, unes altres condicions, i realment és molt vergonyós que en un poble amb tres escoles bressols passi això. I ara les portes obertes ho hem vist, perquè hi ha famílies que ens han fet preguntes i han dit no, així no, aquí no funcionem així, perquè, i clar, i per què? Pues aleshores per què? Perquè és una empresa privada i funcionem d'una altra manera, perquè l'únic que fem és, sí, tenim unes lleis, tenim uns decrets, tenim unes històries per la manera de treballar, per mirar l'infant d'una altra manera, però ja està. Aquí s'acaba. Sí, a partir d'aquí vosaltres apanyeu, és com si realment només vinguéssim aquí a treure mocs i a canviar bolquers. I és una vergonya, realment, perquè és l'etapa més important d'un infant.
0: La plataforma 0-3 reclama la dignificació de les condicions laborals, una reducció de ràtios i més finançament públic per a aquesta etapa educativa. Les mobilitzacions continuaran el 20 de maig amb una nova vaga i una manifestació unitària a Barcelona. Pel que fa al seguiment de la vaga, el Departament d'Educació el va situar ahir a la tarda en un 14,89% a les escoles bressol de titularitat de la Generalitat i a les escoles rurals en primer cicle infantil. La conselleria, però no disposa de dades de seguiment de les escoles municipals com les de Rubí. Per una altra banda, els sindicats convocants també van criticar el govern català pel suposat cas de dos agents dels Mossos d'Esquadra infiltrats en una assemblea de docents a Barcelona. Les organitzacions reclamen explicacions a l'executiu i denuncien una vulneració del dret sindical i de reunió del personal educatiu. I l'Ajuntament de Rubí torna a oferir a les famílies que ho necessitin un casal gratuït pels dies 22, 23, 25 i 26 de juny a l'Escola Pau Casals per alumnat que estigui cursant des d'I3 a 6è de primari. L'oferta és de 100 places i el casal tindrà lloc a l'Escola Pau Casals. Es tracta de cobrir els dies que hi ha entre la finalització del curs i l'inici dels casals d'estiu. L'horari del casal serà de les 9 del matí a les 2 de la tarda. Tindrà servei d'acollida de 8 a 9 per a les famílies que ho sol·licitin durant el període d'inscripció, però no servei de menjador. Les inscripcions es poden fer entre l'11 i el 22 de maig per mitjà de la seu electrònica a l'Ajuntament. Cal destacar que la distribució de les places es farà en funció de la renda de la unitat de convivència. En aquest sentit, quan es faci la inscripció, es demanarà una declaració responsable de la persona adulta de referència, ja sigui un progenitor o tutor, sobre el que li correspon o que aporti la declaració de l'IRPF del 2025. A més, cal tenir present que dins de cada tram també es tindran en compte criteris socials complementaris que s'hauran d'acreditar. Per exemple, famílies monoparentals, progenitors o tutors víctimes de violència masclista o amb discapacitat, infants amb diversitat funcional o unitats de convivència amb altres responsabilitats de cures de familiars o persones dependents a càrrec. Tota la informació del casal es pot consultar a www.rubi.cat/casalestiu. I el casino rebrà el grup d'animació Duet d'Ambient, que organitzarà un bingo musical per a gent de més de 60 anys. Però no només hi haurà un bingo musical, els assistents també podran fer altres minijocs per aconseguir tota mena de regals. Ho explica David Rivera, membre del Duet.
3: I ara fa uns anys que estem fent bingos musicals, també els bingos musicals que funcionen superbé. La gent participa molt, és una activitat per tothom, tot tipus de públic, per nens, per gent gran, per gent jove. Tenim edicions diferents muntades, diferents cançons, diferents proves, la gent puja a participar a l'escenari, amb pulsadors, és molt divertit. Flipareu molt, està molt guai, tio, mola molt. Les proves estan molt divertides, la gent s'emportarà regals i coses del poble també, estarà guai, estarà guai.
0: Aquest espectacle és un projecte que va néixer fa molts anys i encara avui segueixen animant les festes d'allà on van. I la xarxa, aquest cap de setmana, en la temporada d'espectacles familiars a Rubí, tancarà amb l'obra Mal de Closca. La companyia La Cabuda interpreta aquesta obra basada en el text original que els Farrers Brothers van popularitzar fa gairebé dues dècades. Mal de Closca ens convida a una reflexió necessària sobre la gestió de les emocions des de la mirada més tendra. Explica la història de la tortuga Joan, que té por d'anar al metge. Un dels punts més forts de la producció és la seva posada en escena. L'ús de titelles creats a partir de materials reciclats és una lliçó de creativitat. Aquest enfocament no només estimula la imaginació dels infants, sinó que transmet valors com l'ecologia i demostra que el teatre pot ser transformador en recursos quotidians. L'obra té la capacitat de convertir un tema tan espinós com la por en una experiència lúdica i educativa. És una obra recomanable per a l'educació infantil i cicle inicial de primària, que no només diverteix, sinó que ofereix eines emocionals valuoses. L'actriu Clara Climent explica que Mal de Closca té diferents nivells de lectura.
4: Pues als infants tenim jocs, als infants més petits, pues de colors, de sons, i amb els més grans una història més complexa que poden llegir, i això, i als més adults fer-los bromes respecte a això que estan veient, que ells a lo millor no han connectat tant amb els sons, amb els colors, però connecten amb aquesta altra part, no? Com jugar a moltes bandes i ser molt còmplices del públic que ens veu.
0: La xarxa d'espectacles tornarà a oferir un nou cicle de teatre familiar al casino a partir de l'octubre.

0: Informació esportiva amb protagonisme pel duel decisiu de la Unió Esportiva Rubí aquest dissabte al camp del Júpiter, amb tot encara obert a la classificació. Toni Bravo.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta aquest dissabte a la Verneda a les 4, un partit que pot marcar el seu futur immediat a la Lliga Elite. Els rubinencs són vuitens, que ara poden entrar en la lluita per la promoció d'ascens o quedar-se sense la permanència assegurada. Al davant hi haurà un Júpiter en descens que necessita guanyar per seguir viu. Podeu seguir el duel en directe a Ràdio Rubí. Aquest diumenge se celebra el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la rubinenca a les pistes de Cova Solera, amb un cartell de primer nivell. L'Open arriba en un moment especial per al club, que acaba d'aconseguir l'ascens històric a Primera Divisió. Pel que fa al futbol sala, empat vibrant a 6 de l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous a la pista de l'Escola Pia Sabadell, després de remuntar un 6-4 en els minuts finals. Els de David Parrilla continuen tercers i aquest diumenge a 6:15 reben el Mataró B, que són setens. L'Esportiu Rubí femení tercer jugarà dissabte a 6:45 contra el Mataró. Les rubinenques volen mantenir aquesta tercera posició de segona nacional. Quan el waterpolo, duel del Club Natació Rubí masculí per les places per jugar a Europa, el partit serà dissabte davant del Mataró a partir d'un 4:45. I recordeu que aquest diumenge tindrà lloc la cursa de la dona a partir de les 10. Prop de 2.400 persones que correran pel centre de Rubí.

Passen 3 minuts de les 9 del matí. Deixem enrere el bloc informatiu i encetam una nova hora de la Rubí al dia. Una segona hora que estarà marcada per l'actualitat laboral, l'anàlisi de la setmana i els espais habituals del programa. Començarem posant el focus a la situació de Ficosa Viladecavalls, després que l'empresa allí ha anunciat un ERO que afectaria 172 persones. En xerrarem amb Susana Ainé, delegada sindical de Comissions Obreres, Soledat Beltrán, que és la presidenta del Comitè d'Empresa per la CGT, i Òscar Mesa, que és delegat sindical d'UGT. Amb ells intentarem entendre en quin punt està ara mateix el procés i quina és la principal preocupació dels treballadors. Tot seguit arribarà l'escàner setmanal d'Albert Soler, l'espai on repassem l'actualitat dels últims dies a partir d'una paraula que ens serveix de fil conductor per ordenar i interpretar tota la setmana. Després serà el torn de la secció d'esports amb l'actualitat dels equips i competicions locals i abans de canviar d'hora escoltarem la recomanació musical del Robert Fernández que avui tornarà a dur-nos una proposta per descobrir. A les 10 en punt obrirem el temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, que avui té a la Lídia Juste, el Joan Manuel Fernández i la Carme Pomareda per comentar alguns dels temes que marquen l'actualitat. I a partir de les 11, la música i la cultura prendran protagonisme amb Belén Tierno. Entrevistarà la cantant Sonia Mado, que presenta el seu nou tema, i després repassarem l'agenda de l'Associació Espai Sociocultural L'Aurora amb les activitats i propostes que preparen per als pròxims dies. Començam!

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elit. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem al 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A Peu de Camp. Tots fem esport. Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
1: A Ràdio Rubí els dilluns toca country.
6: I was all but 22, I think at the time.
1: Country que el pots gaudir amb un bon whisky.
7: Jack Daniels, Johnny Walker, George Dickel, Jim Beam.
1: Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Musical Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
0: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
8: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
9: Vinga, Sofi, cap problema.
10: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
11: Tia, és que fort. Us heu assabentat plena profe de la uni.
12: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
11: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
9: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
12: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Gildes.
13: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
1: Les Gildes, la tertúlia més jove, els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.

0: Arribem a la nostra cita setmanal amb l'Albert Soler i el seu escàner setmanal. Bon dia, Albert.
1: Molt bon dia, Pam.
0: Com ha provat la setmana?
1: Bé, prou bé, prou bé, prou bé.
0: Això se m'ha fet llarga, eh?
1: Clar, perquè venim d'una curta, perquè divendres passat no vam fer secció, perquè va ser festa, i veníem d'una setmana curta, i escolta, això de les setmanes a 4 dies i cap de setmanes a 3...
0: Això m'agraden, eh?
1: No està mal, eh?
0: M'agraden molt, sí. Tinc ganes de veure com te n'has sortit aquesta setmana.
1: La veritat és que he estat una bona estona donant voltes, i crec que he trobat al final el fil, aquell fil invisible del qual parlo sempre. La paraula de la setmana que uneix 5 notícies és salut.
0: Bona. A veure, primera notícia de la setmana.

0: Doncs començaré parlant de la salut de la premsa local de Rubí. Aquest dimecres vam celebrar els 10 anys de vida del Tot Rubí, un diari digital que el 2016 va venir a sumar-se a un ecosistema mediàtic prou important que teníem a la ciutat. Teníem la ràdio, Ràdio Rubí, la de sempre, però també hi havia un diari de Rubí fort, que sortia cada setmana, i un Rubí TV que havien vingut amb molta força, que competia a nivell digital, que feia televisió, digital però televisió, i la veritat és que eren dos mitjans locals molt potents i el Tot Rubí venia a sumar-se a aquest, com dèiem, ecosistema. Però 10 anys després, aquests dos mitjans que deia ja no existeixen. Rubí TV s'ha integrat al grup Nació Digital i ja no té un periodista propi a Rubí que faci les informacions locals, com tenien abans.
1: Uh-huh. I abans tenien dos, fins i tot.
0: Dos, sí, sí. I només fan notícies genèriques catalanes, repiquen notes de premsa des de la seu de Barcelona. Per tant, ja no és un mitjà 100% rubinenc. Manté la capçalera, és a dir, tu hi pots entrar i veus coses, però no és un diari com ho era abans. I el diari de Rubí, després de més de 30 anys al carrer, doncs s'ha venut el Tot Rubí. De fet, en l'acte de dimecres van explicar aquesta fusió-compra i ja van repartir els primers exemplars d'aquest nou Tot Rubí diari de paper que ha sortit avui, precisament, i que tothom trobarà els mateixos punts, diguem, on es trobava el diari de Rubí, doncs ara trobarà aquest nou Tot Rubí.
1: Mm-hmm. Per tant, no hi ha tant canvi, perquè segueix sent un diari en paper, amb una altra capçalera. Com va això?
0: No és un diari de paper. És a dir, el diari de paper, en el sentit de paper de diari, i valgui la redundància, l'últim va ser a l'edició d'abril, del principis d'abril, va ser l'últim edició del diari de Rubí en paper. Ara el format és de revista, una revista amb mida d'Ina 5, és aquelles de mig foli, plegat, exactament igual que el Tot Sant Cugat. Per a qui ja conegui el Tot Sant Cugat, que aquest tipus de revista, doncs és això. Mm-hmm. El Tot Sant Cugat surt setmanalment, el Tot Rubí sortirà mensualment, i, vaja, que en resum, que a maig de 2026 el panorama mediàtic de Rubí s'ha reduït a dos mitjans, el Tot Rubí i nosaltres, Ràdio Rubí. Tot Rubí privat, Ràdio Rubí públic. Podem dir que la salut mediàtica de la ciutat, d'una ciutat de 80.000 habitants avui, és més pobra que fa 10 anys. Per això crec que entre el Tot i nosaltres ens hem de comprometre a fer la feina encara millor del que ja ho fem perquè els ciutadans puguin tenir el millor periodisme i la millor informació.
1: Totalment d'acord. Segona notícia.
0: De saluts, de tipus de salut, n'hi ha moltes. I una de les més importants és la salut dental. Malgrat ser molt important, m'agrada sempre recordar-ho, no està inclosa la Seguretat Social, tret d'allò quan tens una dent que està infectada i te l'extreuen, però res més que això. Qualsevol altra cosa també important no entra per la Seguretat Social. Vaja, no dic una obvietat perquè tots ho sabem, però crec que val la pena recalcar-ho. Doncs quan tens un problema a la boca, vas a una clínica privada i aquesta et deixa penjada, més enllà de l'estafa econòmica, que ja, això ja fa mal, doncs el problema es fa més gros, perquè clar, no t'han resolt el problema que tens a la boca o t'han deixat a mitges i a sobre has perdut els diners. Doncs aquesta setmana has tingut al programa aquí al Rubí al dia una dona de Rubí afectada pel tancament de la clínica de Rubí que tenien la seu a Rubí, Oral Studios, una empresa que estava a tot Espanya. Doncs de la clínica de Rubí van tancar i escoltem a la Maria Dolors Cupull.
2: Sí, tampoc, perquè, clar, no tens ganes d'anar enlloc perquè no pots anar, no pots menjar bé, no tens que menjar el més purés que estic ja de purés que se m'aixeca l'estómac el més caldet i amb d'on pales t'ha de sortir al carrer. Inclús he tingut que anar al metge perquè no dormia, m'han tingut que donar les pastilles per dormir.
0: Imagineu-vos el calvari que ha de suposar això que explica la Maria Dolors. Doncs, segons va explicar el president de la plataforma d'afectats, ja hi ha 1.600 persones estafades a tot l'estat, de les quals 1.200 a Catalunya, per tant, la gran majoria estan a Catalunya, I de moment tenen identificats uns 30 rubinencs o persones que anaven a la clínica de Rubí, com la Maria Dolors, però que estan segurs que han de ser molts més els afectats de la ciutat pel tancament d'Hora a l'Estudio.
1: Sí, perquè molts d'aquests afectats, quan va tancar Rubí, els van traslladar a Terrassa, i quan diuen de quina clínica venen, ells diuen Terrassa, però en realitat venien de Rubí, per això no han acabat de saber quin és el número exacte de Rubí. A jo el que me va cridar moltíssim l'atenció del president de la plataforma, de l'Antonio Fraile, és que ell està completament convençut de que no es tracta d'una estafa accidental, que diguéssim, sinó que ja ho tenien pensat, i ben pensat. Passam a la tercera notícia.
0: Doncs una de les notícies més importants de la setmana, i segurament igual inclús poden acabar sent de les notícies que, quan fem un resum de l'any, pugui estar en aquest resum de l'any, és l'anunci de la construcció d'una passarel·la per a vianants i ciclistes, no per cotxes, això és important recalcar-ho, sobre la Riera, per unir les dues plantes de l'empresa B. Brown. Recordem, l'empresa B. Brown està dedicada al sector de la salut, a fer, diguem, accessoris per la salut, sèrums, etc, moltíssimes altres coses. Doncs, i precisament, les dues empreses que té, les dues plantes que té la B. Brown a Rubí, estan una davant de l'altra, però amb la Riera pel mig. I precisament, doncs, per això han fet aquest projecte de la passarel·la. Ahir el regidor d'Urbanisme, el Rafa Gueto, m'explicava, abans d'entrar a l'entrevista amb tu, m'explicava que no es construeix cap pont sobre la Riera de Rubí des dels anys 60.
1: Sí, ho va dir aquí també.
0: Ho va dir també? Sí. D'acord, no ho vaig escoltar. Doncs, per entendre la dimensió i la importància d'aquest anunci. Per tant, tan o més important que l'anunci en si és saber que l'obra la pagarà completament la B. Brown, ja que són els primers interessats perquè els seus treballadors puguin moure's amb facilitat entre les dues plantes. Després quedarà la propietat, diríem, serà de l'Ajuntament, i el manteniment, òbviament, també se n'haurà d'encarregar l'Ajuntament. Però vaja, és una obra molt important i que no s'haurà de pagar amb els diners de l'Ajuntament.
1: I només podran passar per aquesta passarel·la els treballadors de B. Brown?
0: No, i aquesta és la segona gran notícia. La passarel·la, com deia, la pagarà la B. Brown, però estarà oberta a tota la ciutadania de Rubí, i el manteniment serà de l'Ajuntament. Perquè se situïn els oients, la passarel·la estarà situada entre el pont de Catmo, del carrer Catmo, i el pont de la Llana, però molt més a prop de la Llana, és a dir, just davant de la B. Brown, lògicament.
1: Doncs sí, molt bona notícia!
0: I tant. I si em permets fer una petita crítica... Petitona, eh?
1: Va, vinga, sempre. Albert sempre ha de fer una crítica. Com acceptada.
0: Com es va comunicar aquesta notícia? Precisament per la importància que li estem donant, i fins i tot les xifres d'audiència d'aquesta notícia a la web ho indiquen, que és una notícia molt important, doncs mereixia una convocatòria de premsa.
1: Com
0: Déu mana, no? És a dir, per donar-li més rellevància, doncs ho van limitar a un simple comunicat. I hem hagut d'estirar una mica del fil, aquí parlant amb el Rafa quan va venir aquí, etc. Però, vaja, igual són coses meves, eh?
1: M'assumo a la crítica, que no la considero una crítica, la considero una demanda necessària perquè ens tinguin més en compte els mitjans de comunicació. Va, quarta notícia.
0: Doncs aquesta notícia va començar la setmana passada, quan el rastrejador de Ràdio Rubí, el nostre company David García Entrena, va trobar una resposta parlamentària de la consellera de Salut, on responia a una pregunta que fa temps que els polítics i els veïns i veïnes de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal ens fèiem. Quins serveis tindrà el futur hospital? Li diem hospital perquè ens entenguem, però realment li hauríem de dir centre d'alta resolució. Doncs, lògicament, vam trobar aquesta informació i la vam publicar. Però resulta que el govern municipal de Rubí, oficialment i per escrit, no ho tenia. És a dir, la consellera va explicar-li abans a un diputat d'Esquerra, en aquest cas Juli Fernández, que és qui feia la pregunta, allò que feia temps que l'alcaldessa de Rubí i l'alcalde de Sant Cugat volien saber. Per aquest motiu, és cert que amb Mà Esquerra i mirant de no trepitjar-se entre ells, ja que es tracta de polítics del mateix partit, doncs Ana Maria Martínez va sortir dilluns per tocar-li una miqueta el crustó a la consellera de Salut, Olga Pané.
3: Nosaltres teníem una informació aproximada i s'estava treballant. El que no teníem era per escrit, que aquí el grup parlamentari en qüestió el que demana, el que rep és una resposta per escrit en forma de resposta, no en forma de pla funcional ni en forma de document tècnic. El que no teníem era aquesta resposta detallada en forma de resposta. Sí que hem tingut reunions, sí que ens han mostrat documents, però aquesta resposta no, perquè nosaltres no hem fet una pregunta parlamentària. Nosaltres, com a govern municipal, el que estem treballant de forma seriosa és en la realitat d'un dispositiu que el que hem de tenir és un pla funcional aprovat pels serveis centrals del Departament de Salut i que sigui el que ha de donar lloc a un projecte executiu per poder construir el centre.
0: Moltes vegades no expliquem el context en el que es fan determinades declaracions perquè la veritat és que és irrellevant, però crec que en aquest cas ho és i molt. Quan el David va trobar la resposta parlamentària a través de la web del Parlament amb els serveis que tindrà l'hospital, va demanar a l'Ajuntament si ho volien valorar. Això va ser el 29 d'abril, el dimecres de la setmana passada. Doncs el dilluns 4 de maig, el dilluns d'aquesta setmana al matí, ens van avisar que l'alcaldessa volia fer declaracions sobre aquest tema. És a dir, no va ser en una roda de premsa d'un altre tema en el qual un periodista li va preguntar sobre l'hospital, sinó que ella va voler que quedés clar que estava descontenta amb les formes institucionals de la Conselleria de Salut.
1: En comunicació i en política, la manera com es comuniquen les coses ja són un missatge en si mateix.
0: I tu en saps força, d'això.
1: Entenc alguna idea, sí. Va, última notícia.
0: No sé si coneixes una frase que sovint es diu, que és que l'esperança de vida depèn més del codi postal que del codi genètic.
1: Sí, i de fet, bueno, la vaig escoltar no fa molt, però de fet sí que conec gent que decideix on viu precisament per això.
0: Correcte. Doncs aquesta setmana hem sabut les últimes dades de la renda mitjana dels rubinencs, que és de 18.483 euros, és a dir, al voltant de 18.500 euros a l'any. Són dades de 2023, les últimes disponibles, i el 2022, diríem, aquesta dada ha pujat perquè el 2022 eren 800 euros menys aquesta renda mitjana. A Sant Cugat, per exemple, la renda mitjana és de 30.500 euros. Busquem la comparació de la renda amb la salut, per exemple, no? Per agafar-nos a la frase del codi postal i el codi genètic. I com ho calculem, l'estat de salut d'un municipi? Doncs jo he agafat la dada de l'esperança de vida. Doncs a Sant Cugat l'esperança de vida mitjana és de 85,18 anys, mentre que a Rubí és de 83,81 anys.
1: Va, això és casualitat, això has tingut sort.
0: Potser sí, però busquem altres comparacions. Les tres ciutats d'Espanya amb l'esperança de vida més alta, per cert, les tres de la Comunitat de Madrid. Boadilla del Monte, 86,79 anys de mitjana d'esperança de vida. Majadahonda, 86,39. I Pozuelo de Alarcón, 86,35 anys de mitjana d'esperança de vida. Saps quines són les tres ciutats amb la renda més alta d'Espanya?
1: Va, sorprèn-me.
0: Pozuelo de Alarcón amb 88.000 euros, Boadilla del Monte amb 70.000 euros i Majadahonda amb 54.000 euros. Salut i renda estan estretament relacionats.
1: Home, jo la renda no la tinc tan alta, però m'estic pensant anar-me a Pozuelo de Alarcón només per viure més anys, eh? No sé si me voldran o baixaré la renda quan arribi la mitjana o alguna cosa d'aquesta, però m'ho estic pensant, eh?
0: Pensa-t'ho, val la pena.
1: Va, Albert, moltíssimes gràcies per aquest resum de la setmana. Ens veiem la setmana vinent.
0: Fins divendres que ve. Bon cap de...

0: Els esports a Ràdio Rubí tenen un nom. A peu de camp. A peu de camp.
1: La Unió Esportiva Rubí afronta la primera possibilitat d'assolir la permanència matemàtica a la Lliga Elite. Visita un clàssic com el Júpiter en jornada unificada. Serà dissabte a les 4 de la tarda i Ràdio Rubí t'explicarà tot el que passi. T'esperem en 99.7 de l'FM i a radiorubí.cat.
0: A peu de camp. Tots fem esport.
2: Cada diumenge de 9 a 10 del matí, Presència Cristiana, un programa compartit per l'Església Catòlica i l'Església Protestant del carrer Colom de la nostra ciutat. Un programa d'àmbit religiós preparat per a tots vosaltres amb pensaments, lectures bíbliques, comentaris, notícies, reflexions i música. Us hi esperem!
3: Ens estimem la música d'arreu, però i a la nostra? Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

0: Divendres, estem acabant ja la segona hora del Rubí al dia i arriba el Toni Bravo a la secció d'esports. Bon dia, Toni. Què tal les caramboles?
1: Les caramboles, molt bé. Què tal la permanència? Tu bé, la permanència?
0: La permanència bé, jo bé, molt
1: bueno,
0: bé.
1: Hi ha gent que té la permanència més fotuda.
0: Sí, sí, sí, hi ha gent.
1: Ah,
0: sí,
1: que sí, estan allà, si cauen, si
0: pendents
1: no...
0: Pendents d'un fil.
1: Sí, pendents, que de vegades pots promocionar, no saps quin moviment... pots promocionar o pots anar a no assegurar-te matemàticament la permanència. Això li passa a la Unió Esportiva Rubí,
0: sí,
1: eh? Però no és l'única que li passa. Però comencem per la Unió Esportiva Rubí. Hi ha molta gent així, eh? Es juga bona part del seu futur aquest dissabte contra el Júpiter. Partit, duel important a les 4. Els rubinencs són vuitens, tenen 36 punts. Resulta que poden lluitar, si els hi va bé, per la promoció d'ascens, si no els hi va bé, tenen més ajustada aquesta permanència. El Júpiter està en zona de descens, per tant, necessita els punts, necessita guanyar. Hi ha un Rubí, que resulta que aquest 2026 doncs, encara no ha guanyat fora. Porten, doncs ja són 7 derrotes, crec que fora. Seguirem el partit aquí, a Ràdio Rubí. Més futbol amb el 20, duel directe també per la permanència diumenge al municipal del 20, que és 11. Està a 4 per sobre del descens, arriba amb una trajectòria que és irregular, a més té moltes baixes, amb qui s'enfrontarà? Amb el Tàrrega, que és 14, 29 punts. Un Tàrrega que encadena 3 derrotes seguides, que també està a la zona vermella, que també necessita amb urgència aquests punts, doncs, diumenge a les 6. L'Olímpic, els de Can Fatjó, intentaran doncs, consolidar-se. Això, el seu partit diumenge a les 5, visitant el Vallfogona de Balaguer. El rival també es troba a la zona d'ascens, en aquest cas ni a la Lliga Elite ni a primera, sinó que a segona. Els de Richard Jiménez estan en una posició que estan a la zona mitjana, que són vuitens, venen d'una trajectòria que està bé, perquè venen d'una victòria i d'un empat, i els rivals doncs són 13ens. Anem a l'hoquei patins en línia. El 100 patins femení juga la final del playoff pel títol de Liga Elite. Remen les Panteres de Valladolid. Recordem que van jugar a Valladolid, van perdre les nostres, o sigui, que necessiten aquest dissabte a les 8 guanyar les Panteres de Valladolid per empatar aquesta eliminatòria i llavors diumenge tornar-les a guanyar per fer-se amb el títol. Què més hi ha? Bueno, és que està, això està ple d'esports, eh?
0: Pues tens poc
1: aquest
0: temps.
1: Diumenge, pues, haurem d'allargar,
0: para
1: el temps. Aquest diumenge, el 12è Open de Primavera d'Escacs, organitzat per la Rubinenca, les pistes de Cova Solera, hi hauran partides de matí, hi hauran partides de tarda, i recordem que moment important per al club, perquè han aconseguit l'ascens històric a primera divisió. Futbol sala van jugar a l'Esportiu Rubí masculí aquest dijous, ahir a l'Escola Pia de Sabadell, van empatar a 6, tornen a jugar diumenge a 6:15 davant del Mataró B, que per cert les noies també tornen a jugar al Mataró, i el waterpolo doncs juguen a les places d'Europa dissabte a 4:15.
0: Molt bé, Toni.
1: Davant del Mataró.
0: Davant del Mataró. Vinga. Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació esportiva. Fins dilluns.
1: Fins dilluns. Bueno, tot aquest cap de setmana nosaltres estarem. Vinga, va. Som-hi.
0: Adéu. I ara no marxin perquè torna el Toni Bravo amb la tertúlia. Nosaltres vos deixem en la recomanació musical del Robert Fernández.

Hola, molt bon dia, què tal, com esteu? Avui la nostra recomanació és navegar per l'univers musical de Joana Kras. La rubinenca, que fa no gaire, per cert, va venir també al Rubí al dia i va compartir una estoneta amb la Belén Tierno, doncs, parlant de la seva trajectòria artística i compartint el seu treball que porta per nom Vértigo. Però és que, a més, recomanació doble, com passa de vegades els divendres. Recomanació doble, primer, perquè ens agrada recomanar-vos una bona artista com és la Joana Kras, i després recomanació especial, perquè aquesta nit serà la gran prota, la gran protagonista del Ruby Sound. Una entrevista en profunditat on navegarem per la seva història artística i on presentarem aquest treball Vértigo, on hi ha temes com, per exemple, aquest Primavera, i també estrenarem el nou senzill, que serà la recomanació que escoltarem ara mateix. Recordeu, Ruby Sound, aquesta mateixa nit a les 21 hores, per gaudir, per navegar per l'univers musical de Joana Kras i de temes com aquest que escoltareu ara mateix. Todo duele.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Ens diuen calma. Aquí calma en aquesta tertúlia és impossible. Encara que demani silenci perquè comencem en blanc, és impossible els divendres. Calma, que el risc és baixíssim. Això és el que ens diuen, eh? Que l'antivirus no s'encomana fàcilment, però cada dia surt un cas sospitós, nou al moment, i tu penses, ja està, sóc el següentíssim. També expliquen que no té res a veure amb la Covid, ni vacuna secreta, ni conspiració mundial, però internet converteix qualsevol refredat banal en vídeo alarmista, en música apocalíptica, en Vietnam de la cinquena temporada, escorxant el personal i un final fatal. I ara, debat legal sobre quarantena. Si et poden tancar després d'un creuer que tu volies fer bufet lliure, veure el capvespre i potser acabes tancat en un hospital militar. I Rodalies torna a ser de pagament, perquè regalar-ho semblava, clar, massa modern. Així que tornem a pagar, probablement per arribar tard o no arribar. I com sempre, tradicions catalanes que no fallen mai. També avancen la prevenció sexual als 12 anys. I sincerament, vist internet, fan curt. Perquè els nens avui entren a TikTok als 9. I als 11 ja enganyen filtres millor que un adult astut. I els nens britànics, pintant-se el bigoti, es salten controls d'edat a les xarxes socials amb un retolador barat, mentre la intel·ligència artificial presumeix de futur i acaba derrotada per un nen disfressat.

0: I és que avui parlarem de hantavirus, de quarantenes, d'activistes retinguts per Israel, de busos de transport aquí a la nostra ciutat, de les moltes activitats que hi ha culturals aquest cap de setmana. I ho farem amb qui preveu que aquesta tertúlia d'avui pot ser una mica avorrida, però jo està amb la revista, que és en Joan Manel Fernández. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què està?